Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fulls de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: ok?
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: L'home mercanto, Antonio.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

estiu. Escolta i cap.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Poc després de les 6 de la tarda a hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital Caracas i també en d'altres localitats. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència y ha fet una crida al personal mèdic.
2: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, és ja plena nit a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat. Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. La situació és tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i de ferits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i del 2025 i també missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana.
3: L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador.
1: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que ara, per ara, el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
3: En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha pres després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
4: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar, estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido, primero, que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
3: Antonio Garamendi critica que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i que està deteriorant les institucions.
1: Esports, el Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificat per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona, respectivament. I ara s'acaba de tancar el grup A amb aquests partits. Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i Txèquia 0, Mèxic 3.
3: El Barça ha perdut la final de l'ACB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84 a 108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veselý. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
5: les 5.

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Matiners, benvinguts al dijous 25 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el matí serà solellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa. A la tarda, el cel encara enllinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer des del diumenge que no tocarem els 40 graus, per fi. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui a Agramunt, a l'Urgell, el sol sortirà a les 6:22 del matí. Aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts. Lara García, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Bon dia, matiners. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, de la gent que fa vida alta mar, com els mariners i els pescadors. Per això avui homenatgem les persones que passen els seus dies navegants pels deserts d'aigua. I és per això que la cita d'avui és de l'historiador italià Alessandro Vanoli i diu: el mar no ens necessita, però nosaltres el necessitem desesperadament.
2: I després de la revella de Sant Joan, per fi hem arribat al penúltim dia de la setmana.
1: I gairebé al final de temporada, perquè els matiners posarem el punt final divendres de la setmana que ve, el 3 de juliol.
2: Però abans d'acabar, sempre tenim temps per fer el primer cafè del dia amb una cançó que és un d'aquells clàssics que segueixen sonant amb la mateixa potència del primer dia.
1: I segur que la reconeixereu escoltant només els primers compassos.

0: això és Wake Me Up Before You Go Go, del mític duet One, format per George Michael i Andrew Ridgely.
1: I precisament la carrera de George Michael va començar aquí, amb One, però amb els anys i fent carrera en solitari es va convertir en un dels artistes més importants de la música pop dels segles XX i XXI. Per exemple, el seu primer àlbum, Fate, va tenir un èxit extraordinari i va vendre milions de còpies arreu del món.
0: Però Michael també va ser reconegut per la seva implicació en causes solidàries i per les nombroses donacions benèfiques que va fer al llarg de la seva vida. Tot i afrontar moments difícils i una gran pressió mediàtica, va mantenir una carrera artística de gran qualitat i influència.
1: George Michael va morir el 25 de desembre del 2016, però el seu llegat musical continua viu. Les seves cançons segueixen sonant i la seva figura es considera una de les més importants de la història del pop modern.
0: En resum, George Michael va ser molt més que un cantant d'èxit. Va ser un artista complet que va deixar una empremta profunda en la música i la cultura popular de tot el món.
1: Avui engeguem el programa amb ell perquè va néixer un 25 de juny de l'any 1963. Per tant, avui hauria bufat 63 espelmes.
0: I amb el ritme trepidant de UAM, encetem un nou dia.
1: Ho tenim tot llest per servir-vos una hora de ràdio optimista.
2: Marta Viana, Lara Garcia, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna.
1: Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Un cafè i a saltar del llit.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Escolta, en menys d'una hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera avui, dijous 25 de juny, al programa?
3: Doncs mireu, avui, amb un ull posat en el terratrèmol del Carib veneçolà, és de fa ben poques hores, en 39 segons, de seguida ens ho explicaran. De diferència, hi ha hagut un parell de terratrèmols del principal de magnitud 7,5. A les 6 serem a Caracas, ens espera allà el corresponsal de Tescat, el Joan Biosco, i també el Bernat Lauturo, és un periodista també català que viu a Caracas. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també demà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li va demanar el jutge Peinado. Buscarem les reaccions de totes dues coses al matí. D'entrada, dos noms i dos partits. Avui al matí, Borja Semper. Avui al matí, Aina Vidal. Per tant, avui al matí, Partit Popular i també els Comuns. Això a l'Àgora. Després pararem atenció a què tenim a la nevera i no hauríem de menjar. Per tant, segur que avui n'aprenem moltes i moltes coses. Sí. Avui ho farem amb el Lluís Riera, químic i expert en seguretat alimentària. I parlant de menjar, la cuina dels homes, la cineasta Sílvia Subirós ens presenta aquest documental. Ho farà la secció de cuina amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i amb el Carles Xuriguera. Tot això i més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Gràcies, Marc. Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tenim partit o no en marxa?
4: No, ja està. Ha acabat,
0: ja està,
4: els partits que hi havia avui. N'hi havia un munt.
0: Per això, que sí. Jo ahir vaig veure una llista llarguíssima.
4: Ha sigut el Txèquia 0, Mèxic 3...
0: Per tant, Mèxic, contentíssims.
4: I després també el Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0.
1: No podrem narrar gols en directe avui.
0: No,
4: avui no.
1: Una llàstima.
4: A veure si demà encara tinc sort.
0: Ja marxi. Què ha passat, Àlex, mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui us parlem de la Gracie. És una girafa d'Austin, de Texas.
0: Oh.
4: És notícia perquè s'ha escapat del ranxo on vivia.
0: La cosa va d'animal, sempre que s'escapa, sempre hi ha mogudes.
4: Sempre ens dona molt de joc en aquesta hora.
0: Perfecte.
4: El seu propietari, Big Jones, ha explicat que l'animal té uns 4 anys i que, a diferència de les altres girafes que té, la Gracie acostuma a recórrer tot el ranxo i s'alimenta de les branques més altes dels arbres. Diríem que és la més intrèpida de les girafes que té. Potser per això un dia es va trobar a l'altra banda de la tanca que delimita el ranxo i va fugir. L'última vegada que se la va veure va ser a través d'una càmera que vigila la fauna a l'oest de Leakey. Això és bastant lluny. Estem parlant de que la girafa ja hauria recorregut més d'un centenar de quilòmetres. Perquè es va escapar la setmana passada. En tot cas, és una zona on és habitual que hi hagi fauna exòtica, perquè té un tipus de clima i un tipus de vegetació bastant similar al que et pots imaginar, que és el lloc o l'hàbitat habitual de les girafes. En Big Jones ha ofert aquesta matinada una recompensa de $5,000 a qui localitzi la seva girafa, la Gracie. No sé si et sembla o no us sembla una recompensa prou suculenta, $5,000?
0: A mi t'he de dir que m'ha semblat poquet.
1: A mi també.
4: Jo he buscat el preu que tindria una girafa.
0: Clar. I de què estem parlant?
4: A Austin, Texas. I m'ha sortit que aproximadament estaríem parlant d'una forquilla d'entre 40.000 i $80,000. Per tant, oferir 5.000 de recompensa.
0: Clar, no sé si li importa gaire,
4: no
0: aquesta girafa.
4: No em sembla que estigui molt preocupat. En tot cas, dubto que el nostre ranxer, en Big Jones, hagi penjat als pobles de la zona el típic cartell destinat als caça-recompenses amb la fotografia.
0: Amb la fotografia.
4: Això sí, de la Grècia. Sí. Reward.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, fins ara.
0: Lara, mentrestant, quan passen 2 minuts del 5 i 10 del matí, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor.
1: Doncs serà una mica millor per una iniciativa del Departament de Cultura que ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i fer més proper el servei de biblioteca. Es poden participar-hi fins a 2.500 infants que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Marta, i de què parlarem poc avui?
0: Doncs mireu, no parlem prou sobre les falles del Pirineu. Com mana la tradició, aquest Sant Joan, una 60ena de veïns del poble d'Isil, al Pallars Sobirà i de pobles veïns, han celebrat doncs, la tradicional baixada de falles. El Xavi Ferrer es fallaire i destaca que el millor de la festa és precisament la germanor.
5: Una cosa que agraïda és que quan estem al Faro, aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any, perquè són de... Eren d'aquí, però ja viuen a fora o així. No és només el moment de baixar la falla. Són les hores prèvies al moment de fer-les.
0: El dia de Sant Joan, quan es fa fos, s'encén la falla major per donar el tret de sortir de la festa. Des de la muntanya, davant del poble, doncs els fallaires comencen a baixar davant l'atenta mirada de centenars de persones que els esperen a Isil. La Mireia Mandicó, de l'Associació de Falles d'Isil, ha explicat que la baixada d'aquest any, però, ha sigut una de les més complicades dels últims anys.
6: Ha sigut una baixada molt dura. Per mi, la més dura en tots els últims anys. Se'ns ha ficat foc a dalt de tot, llavors ens hem ficat al mig del foc. Hem hagut de treure gent del foc. A més, pesen moltíssim. Aquest any estan molt seques, però són molt grans.
0: Recordem que la festa és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I Lara, quasi un quart de 6 del matí, amb quina bona notícia engeguem aquest matí?
1: Doncs del Pirineu marxem cap a la costa perquè, atenció, el Passeig de la Fama de Tarragona avança a bon ritme. I amb aquest so de Santa Tecla us expliquem que el passeig de la Rambla Nova ja s'està pintant. Es tracta d'un disseny del creador tarragoní Edu Polo. El projecte transforma l'actual asfalt en una mena de catifa urbana inspirada en les antigues rajoles hidràuliques presents en els habitatges burgesos de Tarragona i cafès històrics de la ciutat. S'integraran 28 personatges, símbols i referències vinculades a la història de la ciutat. Entre aquestes figures hi apareixeran Santa Tecla, evidentment, August, Minerva o Maginet Pelacanyes. Són personatges típics de Tarragona. A més d'altres elements populars associats a diferents èpoques.
0: I ara volem saber el motiu que ens porta a saltar del llit, que ens el porta, en aquest cas, Otserra. Otserra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida als objectes que no necessitem, ja sigui roba o altres coses que tinguem a casa. L'Associació Dones de Cerdanya impulsa mercats de segona mà a la comarca per fomentar el reciclatge i la reutilització. N'hi haurà un el 4 de juliol a Alp i un altre el dia 11 a Puigcerdà. Les persones que no tinguin prou recursos per muntar una parada pròpia podran vendre o intercanviar objectes a la parada compartida que muntarà la mateixa organització.
0: Gràcies, Otserra. I ara el moment que més ens agrada d'aquest programa, que és desplegar la revista del cor. I Lara, com batega aquest matí? Va.
1: Doncs mira, aquest t'encantarà perquè batega amb la influencer i model Jessica Goicoechea. En una entrevista al podcast de Plátano Melón ha explicat com vivim, segons ella, les dones, les ruptures amoroses. I ella, doncs, parla des de la seva pròpia experiència. Ara em diu si estàs d'acord, Marta.
8: Pasamos normalmente el duelo durante la relación, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos y ya cuando ya se corta, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
9: Què en penses?
0: No, m'agrada molt. Entenc que parli de forma genèrica i que no tothom ha passat per la mateixa, el mateix tipus de ruptura, però jo estic 100% d'acord. Crec que les dones tenim una altra manera, o normalment tenim una altra manera de passar el dol.
9: Sí que és cert que això que diu Goicoechea, jo crec que és el que he sentit de totes les meves amigues, eh? Pràcticament, sí. Potser és veritat que ho rumiem una mica tot abans i després quan prens la decisió ja estàs més segura. No ho sé.
0: Bueno, potser no ho sé.
9: A mi m'ha passat de tot, també t'ho dic.
0: Sí, no, hi ha de tot.
9: Una mica de drama també n'hem tingut.
0: Sí,
9: a veure, i el cor Marta també batega amb Dani Martin, vaya tela. Lo que me dé la gana.
0: Doncs ha fet una mica, no? El que li ha donat la gana és tornat a ser protagonista d'una polèmica, aquesta vegada per la manera com ha tractat una fan enmig d'un concert. Es tracta d'una nena, només una nena, que portava una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari». Ell ho ha llegit i atents a la seva reacció.
10: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada. Ahora, ¿qué te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras? ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
9: Flipant. No ho havia vist.
0: És molt fort, eh?
9: Molt, molt, molt tens.
0: Dani Martín acostuma últimament a fer comentaris que potser se li estan una mica del... la pinça.
9: He de dir, però, que ahir al vespre Dani Martín va fer uns stories d'Instagram que no hem pogut pujar perquè són d'aquests que s'esborren, però va com rectificar una mica i va dir que, escolta, m'havia estat tot en to irònic, que ell en els seus concerts adopta aquest to així com juganer i una mica així com desenfadat
0: ja,
9: i que
0: però
9: era una broma.
0: Aquesta xuleria ja fue, no?
9: I el tio dient, no, és que sempre em traieu les coses de context. Home, és que sempre pixes fora de test, Dani Martín.
0: Dani Martín. Sempre és veritat que acaba demanant perdó.
9: Sí.
0: Tard.
9: Però no ho entenc.
0: En tot cas, la nena va pujar o no a l'escenari?
9: No va pujar a l'escenari.
0: Em sembla increïble.
9: Vull dir, si al final la puja, sí que sembla una cosa simpàtica, però no la va pujar.
0: Clar, com a mínim que hagués pujat. I ja està, després una foto amb ella i ho hagués arreglat tot.
9: No tornaran a un concert de Dani Martín, aquesta nena, ja t'ho dic ara.
0: Mentrestant, Lara, quins sons deixa la ràdio?
9: Doncs mira, el genetista Carles Lalueza Fox, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio i ens va explicar, atenció, que és molt probable que tinguem un doble en algun indret del planeta.
11: A través de la xarxa social, sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no? I que tenen un aspecte molt semblant. I llavors, des del punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? Però és de veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim.
9: T'imagines?
0: A tu t'ho han dit mai?
9: Plan...
0: M'ha vingut i no. M'han dit... Mira, Lara, vaig conèixer una persona que era igual que tu.
9: Bueno, justament ahir em vaig trobar l'Anna Hernández, que és una noia de per aquí a la ràdio, sí. També, que ara mateix està al Catalunya Música, i sí. Em va explicar que la van confondre l'altre dia amb mi, una altra persona d'aquí a la ràdio. Li va dir, escolta, et vaig sentir un directe a la Mina l'altre dia, molt bé, tal. I ella va dir, escolta,
0: tu,
9: que no
0: sóc
9: la Lara. I molta gent ens ha confós amb ella, perquè tenim el cabell semblant, els ulls, tal. Vull dir que potser el meu doble és l'Anna Hernández de Catalunya Ràdio.
0: Pues mira, fixa. Ja la tens.
9: No. Sembla estupenda,
0: per tant. Hi ha dobles, com a mínim hi ha un 50% de molta gent que dius...
9: Però imagina't anar de viatge, que sigui a Finlàndia, i de cop et trobes una tia igual que tu.
0: A mi em dóna el que va al rotllo.
9: Hosti, m'agradaria.
0: T'agradaria?
9: A mi m'agradaria, tu.
0: Ja t'hi quedaries a viure.
9: Ara buscaré el meu doble. Sí, com sigui, va ser una entrevista interessantíssima sobre els secrets de la genètica, que no en coneixem ni un, ja t'ho dic ara,
0: no.
9: I que podeu recuperar tots al web de Catalunya Ràdio.

0: Mare meva, quin tamasso. La podríem deixar sencera, però hauríem d'anar fent via. En qualsevol cas, Chenoa, avui, un 25 de juny del 75, dia per recordar-la, perquè naixia a Mar de Plata, Argentina, Maria Laura Corradini Falomir, més
1: jo
0: coneguda...
1: Jo flipo que es digui així, eh?
0: Jo quan ho vaig descobrir vaig
1: com
0: dir...
1: Com t'has dit Maria Laura?
0: Maria Laura Corradini Falomir.
1: I com arriba Chenoa? Això algun dia li hauríem de preguntar.
0: No sé, és bona... No sé si hi ha alguna entrevista que ho hagi fet.
1: Segur que sí.
0: Ella va néixer a l'Argentina, però es va criar a Mallorca. La cantant es va fer famosa el 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. Gran edició. D'aquell any,
1: la millor.
0: On, tot i no guanyar, es va convertir en una de les clares protagonistes de l'edició per la seva veu i el seu carisma. Després del programa va iniciar una exitosa carrera musical amb diversos discos i hits, com aquest que sentim, Cuando tú vas.
2: Cuando tú vas.
1: Molt bé, Marta, que ben quadrat,
0: ben quadrat. Així es va convertir en una de les icones del pop espanyol dels anys 2000. A més de cantant, ha desenvolupat una destacadíssima trajectòria televisiva com a jurat i presentadora de programes de talent. De fet, ara és ella qui presenta les noves edicions del reality que la va llançar a la fama d'Operación Triunfo.
1: Com vas seguir aquesta edició d'Operación Triunfo?
0: Nenes, que jo tenia un any, però em va arribar de rebote després.
1: Ah, sí. Tenies un any.
0: Jo ja recordo com si ho hagués vist, però és impossible que ho hagués vist.
1: Has anat generant records, sí, a base de tot el que has anat veient
0: i
1: després,
0: i penso,
1: no?
0: Sí, aquella edició, i dic, però què edició, si tenies un any? Però... Clar. La recordo com si l'hagués viscut, saps?
1: O jo crec que tota la gent es va declarar fan d'aquella edició.
0: I de la següent també ho va petar molt. Després ja...
1: Quina va ser la següent?
0: La següent no és la de la Bet, la Gisela.
1: Ah, sí,
0: jo tenia una samarreta de la Bet amb les rastes i tot.
1: Una samarreta així mini de dos anys o tres.
0: Dos anys, nena.
1: Una monada. Un dia la recuperaré i te la portaré.
0: Sisplau.
1: Perquè la vegis.
0: I amb aquesta música esotèrica, ara és moment de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i ens ho explicarà, com sempre, en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi!
3: Bon dia, matiners! Avui, dijous 25 de juny, es perfecciona una quadratura entre el Sol a Cranc i Neptú a Àries. Aquest aspecte pot portar una mica de confusió, dispersió o sensació de no saber ben bé cap a on tirar. Avui, millor no forçar grans decisions ni validar qualsevol fantasia com si fos una veritat absoluta. El més savi és baixar el ritme, escoltar la intuïció i deixar que la incertesa s'aclareixi.
0: Fa dies que Astrocat no ens deixen fer absolutament res.
1: No estem lligats de mans i peus.
0: Mai, eh? Però cada dia ens diuen, avui no prenguis decisions. Quan les prenc, Sergi Tous.
1: Sergi Tous. Jo crec que arribarà la setmana vinent ja, no? Dijous, divendres, que els astres ja s'alinearan.
0: En algun moment haurem de decidir alguna cosa.
1: Quan que acabem matiners ja d'aquí una setmana, i un dia, això és fort, jo crec que el Sergi i la Cristina ja diran, nois,
0: sí, jo crec que
1: ho arreglem.
0: Sí, jo crec que l'Astrocat de l'últim dia ens diran, ara sí, torneu-vos bojos.
1: Sí,
0: sí. Escolta, encara que les estrelles no diguin això, digueu-nos-ho, sisplau.
1: Sergi, si ens estàs escoltant a aquesta hora, sisplau, arregla'ns els astres de cara, com a mínim, fins la setmana vinent. Lara, moment important. Qui bufarà espelmes? Va, a banda de Chenoa, evidentment.
0: Aquest també és un dels nostres moments preferits del programa. Avui felicitem la cantant bigatana Núria Graham, que bufarà 30 espelmes, que per cert Lot Serra em va dir que li encanta.
1: Ah, sí? No sí. El feia Lot?
0: Sí, li encanta. Ah, podria sorgir que hi ha alguna cosa.
1: M'agrada molt. Vale.
0: Un altre cantant, en aquest cas, d'èxit mundial. Us parlem de Benson Boone, que avui en fa, ai senyor, 28. Quan tu hi vas, ella ja torna. Home. Per molts anys, Chenoa. T'estimem moltíssim, els matiners. Avui arribes estupenda al 51. També fan anys dues actrius en majúscules. Felicitem Emma Suárez, perquè celebra el 62. I també Inma Cuesta, que bufarà 46 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Doncs fent camí cap a 6:15 del matí, esteu escoltant els matiners de Catalunya Ràdio.
1: I com cada matí us acompanyem fent el primer cafè del dia.
0: Aprofitant que avui, ara ho dèiem, és el seu aniversari, és un bon moment per fer sonar un dels seus grans èxits.
1: Passa pels matiners de Catalunya Ràdio, Benson Boone amb Beautiful Things.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem un consultori dermatològic per saber com hem de protegir la pell del sol. En parlarem amb el doctor Ramon Grimal. A la tarda, Francesc Garriga parlarà d'addiccions amb el filòsof i pedagog José Antonio Marina. I, com cada dijous, el Catalunya Nit obrirà la sessió golfa. Arran de l'estrena de la pel·lícula Nueve Lunes, Àlex Gorina buscarà homes embarassats al cinema.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ana Alfonso, què tal? Bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Com va anar la revetlla?
3: Molt bé, sempre va bé la revetlla.
2: Ens alegrem molt. Aquest matí estem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
3: Sí, poc després de les 6 de la tarda, hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital, Caracas, i en altres llocs del país. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha fet una crida al personal mèdic.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias immediatas.
2: A més, ja és plena nit a Veneçuela i, per tant, això complica i molt les feines de rescat.
3: Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud d'aquesta tragèdia.
5: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
7: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
3: La situació està tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i ferits.
2: I mentrestant aquí, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passat a l'atac contra el PP.
3: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán en la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls. El president espanyol també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
2: Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado.
3: Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
2: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe.
3: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
10: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: I hem deixat enrere l'onada de calor, però les temperatures continuen sent altes i cal mantenir l'alerta pel risc d'incendis.
3: Ahir n'hi va haver un a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents d'aquest incendi per poder-lo controlar i donar-lo per extingit avui mateix. L'incendi va obligar ahir a confinar la població durant 4 hores i la hipòtesi principal és un petard.
2: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme.
3: Una agressió que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. Apunten també que reben amenaces i missatges d'odi a les xarxes i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
2: Ana Alfonso, moltes gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 8 i... Ai, 8, sí, home, 8. Ja ens agradaria 8. 5:34 del matí, cop d'ull ara mateix a les portades de la premsa. Ho repassem amb Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
2: I Anna Fernández, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Avui
2: ai,
11: sense...
2: Anna, estic parlant. Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Molt bé.
2: Sílvia Solanes. Bon dia. Què et passa?
13: No, jo res.
12: Sentim un pariscle amb la impressió i estem aquí amb els papers, passant-nos papers per tot arreu.
2: Vale, ho tenim tot, no?
12: Ho tenim tot.
11: Ho tenim tot i som tots.
2: Molt bé. Doncs vinga, ara sí, cop d'ull a les portades. Què diuen avui?
11: Avui, sense el terratrèmol de Veneçuela a les portades, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i ampliar la bretxa amb els seus socis.
12: A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo miren més aviat a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional.
11: Altres temes de portada, calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. La Vanguardia a Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor.
12: I per acabar, la ressaca de la Revetlla. L'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
2: I avui tots els editorials, excepte el del País, parlen sobre les explicacions de Sánchez ahir al Congrés.
12: La Vanguardia destaca que Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijó el va titllar de nexe corruptor.
11: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
12: En el mateix sentit es pronuncia l'Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITU més i impulsar reformes de fons contra la corrupció, si vol ser creïble.
11: El periòdico va més enllà i defensa que el relleu de Sánchez apareix com a l'alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
12: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i també per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
11: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas ZP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
12: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda, diuen, mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
11: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
12: I El País, com deies, és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial a Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que es titula President, no et rendeixis.
11: Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots a dretes.
2: I ara, moment que també ens agrada molt en aquest programa, Sílvia Solanes, moment de repassar la premsa digital. Què diu?
14: Mira, diu que els que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu tindran una notícia que els agradarà, perquè han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix al seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que portaven molt temps buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
2: I atenció, si sou dels que mengeu M&M's, per què ho heu de saber?
14: Els colors blaus i marró desapareixeran.
2: Què?
14: Sí. A Estats Units, no patiu. Ah. Passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units per la campanya Make America Healthier Again, una variant del Make America Great Again.
2: Escolta, s'ho saben tot, eh?
14: S'ho saben tot. Proveix una sèrie de colorants, aquesta campanya, i això suposarà també una inversió milionària a l'empresa mare, Mars, perquè han de fer canvis a la línia de producció. Ara estan fent proves per recuperar aquests colors amb una fórmula que els puguin autoritzar. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per lleis sanitàries locals. Ho recull el Wall Street Journal.
2: Fortíssim. El meló més car del món se serveix a Barcelona.
14: Quan estaries disposada a pagar per un tall de meló?
2: Hòstia, no ho sé.
14: Clara?
2: 4 euros.
14: Home.
2: Màxim.
14: Doncs mira, 3.000.
15: Què?
14: El Crown Melon, es veu que és un producte de luxe al Japó. Sí. Es serveix al restaurant Carlota Akenaya de Ciutat Vella. Llegim el Time Out que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar. Per tant, no, si teniu...
15: realment és una joia, aquest meló.
14: Això que vol dir, que l'has provat?
15: No, no l'he provat, però és com una cosa molt... Fins i tot diria sagrada al Japó, aquest meló.
16: És fortíssim.
15: Sí, sí, sí.
14: Doncs 3.000 euros. Paus,
15: noi. Vale, molt bé, déu-n'hi-do, eh? Sí. I què és el que haurà d'esperar?
14: Doncs l'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixiba i amb ABTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, uns informes del Servei d'Arqueologia apuntant que han detectat manca d'oxigen, presència de fang, tolls d'aigua i punts amb risc d'esfondrament. Haurà d'esperar.
15: Sílvia, gràcies.
14: Fins ara.
15: Marc Jurado, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou.
15: Quin temps ens espera avui?
11: Doncs per sort ja no parem de tanta, tantíssima, tantíssima calor d'aquests dies. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals, a la tarda cel enteranyinat, alguna núvola del Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment avui, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
15: Quan falten 20 minuts per 3 quarts de 6 del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
16: Doncs mireu, avui amb teatre, perquè a la biblioteca s'hi estrena l'Albada, un text de Joan Vinyes i dirigida pel gran, gran, gran Oriol Brogi. És l'última producció de la Perla 29. Es pot veure, com dèiem, des d'avui fins al dia 30 de juliol. Això és una coproducció de la Perla 29 i el Festival Grec, que comença, ja deia, la presentació, la inauguració és a final d'aquest mes. També avui s'estrena el muntatge Hàbit Trauré d'aquí, basat en el llibre i la història de Joan Pinyol sobre memòria històrica, amb dos grans protagonistes com són Àurea Márquez i Miquel Malirac. Això ho podeu veure a la sala Atrium fins al dia 5 de juliol. I avui també arrenquen diversos festivals, un d'ells a Banyoles. No puede...

0: el Petit de Caleril. Tot això a Banyoles i avui, però, també comença una nova edició del Festival Art Nou en una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà 110 creadors, una xifra rècord, en total 50 exposicions que es podran veure en 22 galeries d'art, en 5 institucions culturals i en 22 espais independents de les dues ciutats. I ara és moment de repassar alguns moments històrics de la ràdio, com fem sempre, i avui movem el dial fins al Sant Joan de 1994. El programa Dies que no passen, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, li dediquen l'episodi a Antoni Gaudí, que va néixer el 25 de juny del 1852. Així començava l'especial.
1: Avui és Sant Joan, 24 de juny. Com tots els festius entre setmana, a aquesta hora recordarem un fet important per la nostra història. L'endemà d'un dia com avui, Sant Joan, va néixer un home dedicat del tot a l'arquitectura. Una arquitectura impossible de classificar i de sistematitzar, que ha travessat fronteres i ha perviscut al llarg dels temps com a mostra d'un talent singular, capaç de combinar la tècnica del millor artesà amb la imaginació desbordant del creador més heterodox. Ens referim a Antoni Gaudí. Un 25 de juny de l'any 1852 va néixer a Reus Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, fill de Francesc i d'Antònia, que havia de ser un geni admirat internacionalment. Avui, a Dies que no passen, valorarem l'obra d'Antoni Gaudí.
0: Quina veu, eh, Sílvia Coppolo?
2: Fortíssim.
0: Uau, com canviem.
2: Sí.
0: Quina ràdio tan bonica.
2: Sí.
0: I quan falten ara 17 minuts per les 6 del matí a Liverpool, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, el Guillem Soler. Guillem, bon dia.
3: Good morning, matiners. 25 de juny del 1967. La BBC feia la seva primera retransmissió televisiva internacional en directe via satèl·lit de la història. I els Beatles, amb el seu mític All You Need Is Love, van ser els encarregats de donar-li ritme. Per això, des del 2009, cada 25 de juny, els més fans dels britànics celebren el Global Beatles Day, un dia per rememorar els èxits de la banda de Liverpool i també els valors d'alegria, unió i connexió que van estendre arreu del món. Així que no us estranyeu si avui, aneu on aneu, sona el Let It Be, el Hey Jude o el Yesterday, perquè encara avui ressona el missatge que van enviar el 1967. L'amor és tot el que necessitem. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Liverpool pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I ja arribem a 6:15 del matí. En pocs minuts començarà el matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què ens espera avui al programa?
4: Doncs no serem a Liverpool com el Guillem Soler, però sí que estarem molt pendents i serem, de fet, a Veneçuela. En 39 segons de diferència hi ha hagut dos terratrèmols molt importants, sobretot el principal de magnitud 7,5. Les imatges, de fet, que ja circulen per xarxes són absolutament impressionants, devastadores. Un terratrèmol que segur que haurà fet molt mal. De fet, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, acaba de declarar l'estat d'emergència. Doncs bé, a partir de les 6 serem a Veneçuela. Allà ens esperen el corresponsal de 3CAT, Joan Biosca, i també Bernat Lautaro. És el periodista, un periodista català que viu a Caracas. Amb ell tindrem tota l'última hora d'aquest sisme. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció. També l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li deia el jutge Peinado. Avui al matí, dues reaccions importants. La de Borja Semper, del Partit Popular, i també la dels Comuns. Concretament parlarem amb Aina Vidal. Això a l'àgora, que acabarem, potser et sona Lara García amb una unitat mòbil a l'exterior. Per saber de primeríssima mà com està afectant el brot de pesta porcina als negocis. Coneixerem el cas de dos negocis afectats. I a les 11, a tomb amb la calorada d'aquests dies, consultori al matí sobre cuidar la pell. Com ho hem de fer, ja no només per no cremar-nos, sinó per tenir una pell sana. Avui, el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i molt més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Marc, no marxis.
4: No marxo, no marxo.
0: No marxis, perquè ara és moment d'aquests que ens agrada tant i tant.
5: Et toca concursar.
0: Tothom atents. Tenim la Vanessa per aquí. Només veig els bracets.
5: Vanessa.
0: Participes, l'Oriol participa, tots a punt, perquè et toca posar a prova la vostra intuïció amb la dada Mayol.
6: Bon dia, matineres. Doncs avui que no vinc a treballar, dades sobre absentisme laboral.
7: És una lata el treballar.
6: I en concret, quantes persones...

0: persones deixen d'anar a treballar cada dia a Espanya.
1: A parte de esto, gracias a Dios.
2: Què?
3: Mare meva.
2: És dificilíssima.
3: Quantes persones deixen d'anar a treballar?
2: Avui que no hi és, la podríem buscar a Google. Mini-trampa.
3: Estaria molt bé.
2: Què?
3: Clar, és que... Hauríem de pensar primer en quanta gent hi ha al mercat laboral avui a Espanya i després buscar un percentatge, no sé, d'un 1% o d'un 2%.
2: Val, ara tu ets nena. Jo això, ara l'absentisme no el tinc controlat.
3: Va, jo diria un milió de persones.
2: Un milió de persones absents.
3: Sí, no sé, dels no sé quants milions que devem treballar.
2: Què? Jo potser diria menys. 600.000. Ni idea. No ho sé.
3: Jo dic
2: 300.000, jo què sé.
3: Voleu dir tan poca gent.
2: Tu què dius, Vanessa? És molt poca gent. Què dius?
4: Un milió i mig, diu la Vanessa.
2: Ah, mira, mira. I l'Oriol? Què diu?
3: Fa cara de no en tinc ni idea.
2: Diu que no entens ni la pregunta. Vale, bueno, tenim 300.000, jo, tu, l'ara sí.
4: Jo dic 600.000.
2: 600.000,
3: un milió, i Vanessa Gabriel, un milió i mig.
2: Vale, moment, doncs, de descobrir la dada Mayol.
4: Resolem.
2: Què diu? Resolem.
0: Doncs de mitjana, 1.595.000 411 persones falten a la feina cada dia. D'aquestes, la majoria, 1,2 milions, estan de baixa mèdica. Per cert, que sabíeu que el 27,2% de les baixes mèdiques s'agafen un dilluns? Doncs aquí la de Mayol.
3: Avui és un dijous, però que és com un dilluns.
2: Sí, sí, total, perquè...
4: Anava a dir com avui, dic, ui, no, calla, que no, no és dilluns.
2: La Vanessa, avui entrant per la ràdio, que ens hem trobat aquí al carrer, m'ha dit, avui sembla que sigui dilluns, però en realitat és dijous, no? I això és una molt bona notícia.
3: Sens dubte.
2: En tot cas...
4: Un milió i mig,
2: un milió i mig, com la Vanessa, clavat. Clavadíssim.
3: Veus? Catalunya.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí, migdiada no.
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
10: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
11: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
5: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
12: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
5: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
14: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
5: Hi ha altres maneres de llevar-se.
17: Aquí estem, al peu del canyó.
5: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
18: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
19: Ah, un aplaudiment sí, per les mares de Catalunya. Que són les mares.
14: Maribel, quan fa que fas això?
18: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
2: Ah, això és el que m'ho pregunta. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
19: Sí.
18: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
5: A Catalunya Ràdio comença el dia...
20: Bon dia, nena.
5: ...amb els matiners.
17: Sí, això li dóna marxa.
2: D'aquí uns minuts, els matiners... Sortejarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera Llei de Newton.
4: És una obra que podeu veure aquest diumenge 28 de juny. Per tant, mireu agendes, mireu si us va bé. Això serà a la Sala Villarroel
2: de Barcelona. I què haureu de fer? Doncs heu de trucar al 93 201 7474, al 93 201 7474. Nosaltres parlarem amb vosaltres, us assignarem un número i després, com sempre fem, l'Eloi Cordomí escollirà dos números a l'atzar, allò que fa que tira uns daus, tria dos números.
20: Els daus de l'Eloi.
2: I en aquestes dues persones, doncs, els hi regalarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera Llei de Newton.
20: Per tant, ja podeu anar trucant al 93 201 7474 per aquesta obra de teatre Primera Llei de Newton per aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. I mentrestant, mentre van arribant totes aquestes trucades per aquestes invitacions per anar al teatre, és moment de repassar una mica alguns moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores.
2: Doncs sí, perquè, per exemple, Héctor Bellerín ha passat pel car al show de Marc Giró i ha parlat sobre les multes que tenen els futbolistes si no fan bé segons quines coses. No en tenia ni idea jo que això passava.
21: Les multen per moltes coses, sí.
22: A los futbolistas?
21: A los futbolistas, sí. Sí, sí, sí, no, multen, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
22: Para adentro.
21: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas. Y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues,
22: multa.
21: No sé, ¿Y 50 euros, por ejemplo.
2: Fortíssim. T'imagines que ens multessin per arribar tard a la ràdio?
20: Jo estaria arruïnada, eh? Sí. T'ho dic. Algú seria molt pobre i altres serien molt rics gràcies a Lara García. I a molta altra gent que arriba més tard. Sí. Què ha passat avui amb el taxi, per cert?
2: Doncs jo he agafat un taxi, bueno, l'he encarregat per l'aplicació, aleshores el conductor m'ha cancel·lat, no sé per quin motiu,
20: val,
2: i clar, he hagut de demanar un altre, en fi.
20: Hem arribat, que és el més important. També un altre moment destacat, l'actriu Maria Galiana, a la noche de Aymar de Televisió Espanyola, que parla sobre què va significar Cuéntame per ella.
23: Me hubiera gustado hacer otros papeles también. Además, siempre lo digo, esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay. Me hubiera encantado hacer la Gertrudis, la madre de Hamlet. Me hubiera encantado hacer la loca de Chaillot. A mí me parece que los productores teatrales que me veían en la televisión no se pensaban que yo fuera una posible actriz seria y con capacidad dramática.
2: I ara és moment de regalar-vos entrades pel teatre. Ja hem rebut les primeres trucades. Saludem primer la Júlia, de Barcelona. Júlia, bon dia.
24: Bon dia, matiners, què tal?
2: Com estàs, Júlia? Què fas desperta aquesta hora?
24: Pues mira, vaig a treballar a Sants Estació.
2: I explica'ns, amb qui t'agradaria anar al teatre? Si et toquen aquestes entrades.
24: Si pogués anar-hi, que m'encanta el teatre, ja et dic, però no, mai trobo el què. M'encantaria anar amb una amiga que fa molt de temps que no ens veiem.
2: Això és un molt bon regal. Això és el millor plan que pots fer, anar al teatre amb una amiga. I després anar a sopar.
24: Clar. Exacte. O prendre alguna coseta, el que sigui.
2: Doncs, Júlia, de moment t'assignem el número 1 i d'aquí res, 6 minuts, l'Eloi Cordomí tirarà els seus daus, farà màgia i a veure si pots anar amb aquesta gran amiga i després passar un bon diumenge. Júlia, tens el número 1.
24: Vale, moltes gràcies.
2: Fins ara, gràcies. I saludem ara el Blai, que ens truca des de Lleida, Marta. Epa, Blai! Estaràs contenta.
25: Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
25: Bon dia.
2: Ens truques des de Lleida capital?
25: No, des d'un poble.
2: Ah, de quin,
25: poble? En Belianes. I ara me'n vaig cap a un altre poble que es diu Llorac, a la Conca de Barberà.
2: Vas a treballar?
20: Vas a treballar, eh?
25: Sí, tinc granges.
2: Oh, de què, Blai?
25: De porcs petits.
2: Ah,
25: de leixonets de 5 quilos fins a 18.
2: Vale, Déu-n'hi-do. I t'hi poses ara a les 6 o... Bueno, ja fa una estona que t'has llevat.
25: No, fa un rato que mos han llevat perquè fa molta calor, llavors a les 11 ja fins a la tarda hi tornem a anar.
2: Ah, vale, clar, clar. Blai, amb qui t'agradaria anar al teatre, tu?
25: A la meva dona.
2: Oh, una cita. Cita a Barcelona.
25: Sí,
2: que veniu molt, o no? Sí. Hi ha molta gent a Lleida que em diu... Jo vaig poc allà a Barcelona, però si vaig és per anar a Barcelona. Ai, al teatre, precisament.
25: No, al teatre i anem amb els meus fills, però a mi fotria gràcia anar amb ella i llavors ja aprofitem per fer
0: Per fer cita.
25: I sopar i voltar un rato.
0: Per tant, a casa us agrada el teatre, eh? Els nens també.
25: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Blai. Doncs escolta, t'assignem el número 2 i a veure si l'Eloi Cordomí doncs, fa màgia amb els daus i et regala aquestes entrades pel teatre a Barcelona.
25: Moltes gràcies i bon dia.
0: Moltes
25: bon dia.
0: Gràcies i que vagi molt bé el dia a la granja.
25: Gràcies.
0: I ara va, podem saludar, ens anem fins a Sabadell. Molt bé. Saludem al Juan Francisco. Bon dia.
1: Hola, bon dia, matiners. Què tal?
0: Com estàs?
1: Pues mira, estic caminant, estic fent la ruta del colesterol, sabeu que és molt famosa, i surto a caminar abans de començar a treballar.
0: Ostres, a quina hora t'hi has posat a caminar?
1: Pues a les 5 del matí.
0: Encara arribaràs aquí, a Catalunya Ràdio, eh?
1: Home, si no. Són 8 quilòmetres i després a les 8 començo a treballar, o sigui que has d'anar ràpid.
0: Has d'anar ràpid. Escolta, qui t'agradaria anar al teatre?
1: Doncs és diumenge la meva dona. Lo que passa que estic mirant i el diumenge obre el Corte Inglés, perquè n'hi ha rebaixes, ella treballa al Corte Inglés.
0: Vale.
1: I dic, hòstia, Houston, tiene un problema. Però bueno, a la meva filla, que té 22 anys, a la meva filla. Si no, aniré a la meva filla.
0: Això està molt bé. Si una escapada amb pare-filla sempre és molt divertit.
1: Correcte.
0: Doncs sí, tens el número 3. Que vagi molt bé aquesta caminada i ara us dim alguna cosa.
1: Vinga, una abraçada. Gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: I ara també podem saludar el Pol de Sant Feliu de Guíxols. Pol, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Què fas despert a aquesta hora, Pol?
3: Doncs esmorzar, perquè avui tinc 3 exàmens a Girona i he de marxar molt d'hora.
0: Ui, què estudies?
3: Batxillerat i tinc uns exàmens.
0: Ostres, de què et toquen?
3: Premis extraordinaris de batxillerat.
0: Bueno, i com ho portes?
3: Bé, prou.
0: Estàs nerviós? Tu ets bon estudiant, ja fas veu.
3: Sí, no, i que ja s'ha acabat, vull dir que
0: clar,
3: ja no passa res. Ja
0: això
3: no
0: estàs tan tranquil, mira'l.
7: Sí, i tant.
0: Està tranquil·líssim. Fins i tot té temps, truca a la ràdio, li regalen unes entrades i treu un 10, tu.
3: Bueno, ja ho veurem, això, eh?
0: Sí.
3: Les dues coses encara estan per veure.
0: Sí. Pol, escolta'm, qui t'agradaria anar al teatre? Explica'ns-ho.
3: Doncs amb la meva mare.
0: Molt bé.
7: M'agrada molt els plans mare...
0: molt a favor.
7: M'agrada molt això.
0: S'han de portar les mares als teatres.
7: Doncs, Pol, tens el número 4. Ara et diem coses.
3: Molt bé. Perfecte.
0: Gràcies. Vinga, fes els exàmens.
7: Sort.
3: Gràcies.
0: Adéu.
7: Tenim més trucades o ja potser passem
0: ja
7: a...
0: Ja no tenim més trucades.
7: Saludar el nostre home del temps, Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia, què tal, com esteu?
7: Ai, molt bé, i tu?
8: He hagut d'anar canviant el dau de nombre de cares, eh? Perquè dic, va, vaig a triar un dau de dues cares.
7: Ah,
8: de
7: clar.
8: Dic, una altra trucada, a veure, quatre.
0: Quatre trucades hem rebut.
7: Ens han encantat. Què, ho fem o no? Tires daus?
8: Sí.
7: Ui, sí, perquè estem sense temps. Vinga, tira daus, vinga.
8: Doncs vinga, ha sortit el número 3.
0: El número 3, que és el Juan Francisco de Sabadell.
7: Mira, estarà content, que està caminant. I ja està, fantàstic.
0: N'hi ha un altre, eh?
7: Ah,
0: són dues dobles, no?
7: Sí,
0: n'hi ha un altre. Eloi, torna a tirar el número ràpid.
8: El 2.
0: El 2.
7: El Blai de Lleida. Molt bé, així ens agrada.
0: Visca Lleida.
7: Visca Lleida. Doncs ja està, estupendo. La gent estarà contentíssima per anar aquest diumenge al teatre.
0: Eloi, farà calor avui?
7: Sí, això, ja et direm.
8: Avui no sé si ens pots explicar.
7: Tira.
8: No, simplement avui farà calor, però ja desapareix l'episodi d'una de calor, així que la calor serà una mica més moderada. A Lleida arribaran els 38 graus, a la resta entre 34 i 38 a l'interior i a la costa 30-32. Hi haurà 2 dies sense tempestes, 3 dies concretament,
7: sí.
8: I a partir de diumenge tornaran els ruixats de tarda al...
22: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat el del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Christina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Christina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
2: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. És a dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt la vista al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes, i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta, i amb porta, finestra i de tot.
1: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer, i al seu costat, eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home, d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
2: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
1: Llavors, la Christina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
2: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta, i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
1: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
2: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
1: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
2: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és... La fusta en si ja parla per si sola i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada... sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble... atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
1: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
2: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins a aleshores teníem 4 casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009 i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys. O sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls...
1: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
2: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure, amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. L'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui, que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
1: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
2: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través d'Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull, això si pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
1: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
2: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo, crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
1: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
2: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
1: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
2: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris. Primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de wood woman made, o sigui, wood fusta, woman made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
1: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
2: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
1: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
2: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i, alhora, una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
4: la xarxa de comunicació local.

0: Ara i aquí, Calaix Actiu. Avui, amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, a La jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
1: Best friend.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: La victòria franquista al front de l'Ebre a les acaballes de la Guerra Civil va suposar un cop definitiu a la resistència republicana envers el feixisme. No només havia perdut un exèrcit, el republicà, sinó tot un projecte polític i social en què moltes persones hi havien dipositat les esperances d'un futur millor. Davant l'avenç imparable de Franco i tement la repressió que exerciria sobre els vençuts, moltes persones van emprendre una de les decisions més doloroses de la seva vida, deixar-ho tot enrere i marxar a l'estranger, amb l'esperança que la solidaritat internacional els ajudaria a sobreviure a la tragèdia. Desenes de milers de persones havien travessat la frontera amb França durant la guerra. Ara ho feien centenars de milers. Cap d'elles sabia el que els preparava el futur. Algunes van tornar més tard i altres no van trepitjar mai més la seva terra. Però també hi va haver qui va deixar-se la pell lluitant contra el feixisme allà on encara el pogués combatre. Avui parlem de l'exili republicà. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 5. Fugida al desconegut. L'exili republicà.

0: L'exili és, probablement, una de les derivades més longeves de la Guerra Civil Espanyola. Des de l'esclat del conflicte fins al seu final, més de 500.000 de persones van abandonar casa seva intentant evitar la mort i la repressió. Cap al final de la guerra, la població civil començava a témer que els colpistes guanyarien i governarien l'Estat amb mà de ferro i castigarien els republicans. A les llars catalanes arribaven notícies del front i l'avenç franquista sempre anava acompanyat d'històries de mort i persecució. Al final de 1938, moltes persones van començar a emprendre el viatge cap a França, però va ser al gener del 39, amb la caiguda de Catalunya, que l'exili va assolir les magnituds tràgiques que l'han convertit en un dels episodis més rellevants de la nostra història. Fugen mentre l'aviació nazi i feixista bombardeja objectius civils i militars sense distinció. Ens ho explica Laia Aranyó, doctora en Història Moderna i Contemporània.
1: L'aviació franquista i l'aviació alemanya van bombardejant sense cap mena de pietat contra la població civil, no només contra objectius militars, i aquesta gent ha de sortir cap al nord. Gent que fuig, que està indefensa, és el que s'anomena l'urbicidi, perquè és l'atacar per atacar. O sigui, ja se sabia que la guerra estava perduda, però seguien atacant, volien afeblir la població i realment deixar clar qui havia guanyat i qui eren els perduts, que ho serien durant molts anys.
0: Centenars de milers de persones van fugir a correcuita de les seves llars, carregant les poques pertinences que podien dur a sobre i deixant enrere tota una vida. Famílies senceres emprenien un camí desconegut, sovint a peu, que durant dies els portaria fins la frontera amb França. El viatge era tan precari com les condicions de partida. Els republicans buscaven llocs on guarir-se de les fredes nits de gener i no era estrany que dormissin famílies senceres arreplegades a graners o allà on poguessin trobar aixopluc. Ni tan sols durant la fugida van poder lliurar-se dels cruels atacs de l'aviació feixista. Així ho remarca David González, historiador de l'Observatori Europeu de les Memòries, l'Eurom.
2: Especialment a la zona de l'Empordà i a la zona de Figueres, com els avions italians encara bombardejaven població civil que marxava cap a l'exili. És a dir, que eren bombardejos que no tenien cap objectiu militar més enllà que castigar aquelles persones que formaven part, entre cometes, del bàndol perdedor.
0: Parem atenció ara a la pregunta de la Marina, alumna de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, sobre la fugida dels republicans.
3: Quan els republicans marxaven a França, sabien el que es trobarien?
1: No. Hi ha això, memòries i cites que diuen jo no sé on anava, sabia que fugia d'una guerra, m'emportava el meu fusell per si de cas, que després a la frontera els van haver de deixar tots perquè no els van deixar passar amb armes, però no sabia on anava, per tant, bueno, era una mica un futur incert, no? I després es van trobar en un camp, la majoria.
2: Catalunya va ser zona de rereguarda durant tot el conflicte fins que va acabar sent zona de combat, no? Els fronts del Segre, els fronts de l'Ebre i la societat civil, la població a Catalunya, que a més ja havia acollit centenars de milers, un milió de refugiats, un milió o potser més de refugiats de la resta d'Espanya que fugien de l'ocupació franquista, doncs imagina't la situació de carestia i de necessitats que patien. Per tant, això es va multiplicar encara més quan havien de deixar les seves vivendes i amb allò que tinguessin, en ple hivern, doncs marxar cap a l'exili sense saber ben bé què es trobarien.
0: Si bé la guerra a Catalunya ja estava perduda, encara hi va haver alguns combats esporàdics contra les tropes franquistes. Aquestes escaramusses no tenien cap altra intenció que alentir l'avenç franquista i donar temps a la població civil i als militars republicans a arribar a França. Però la desorganització de la retirada no va poder evitar que l'odi i la frustració d'alguns antifeixistes es transformés en repressió contra presoners i simpatitzants del bàndol franquista. Una repressió que tindrà la seva resposta amb l'arribada de l'exèrcit sollevat. Escoltem Jordi Guixé, director de l'Eurom.
4: En la retirada hi ha actes encara de revenja i de violència i d'assassinats pel bàndol republicà, no? De gent que estava presonera i que ja no, diguéssim, no es volien emportar els presoners a França, no? I en lloc de pactar les alliberacions amb l'altre bàndol, amb els sublevats franquistes, etc., doncs hi va haver episodis de repressió. Com també els franquistes quan van entrar a sac.

0: L'arribada a la frontera amb França va ser una visió més de l'horror de la guerra per a aquelles persones que havien emprès el camí de l'exili. Mig milió de persones s'amuntagaven als passos fronterers. El govern francès havia tancat les fronteres, sobrepassat pel nombre massiu d'exiliats. Si bé l'estat francès n'havia previst l'arribada, no n'esperaven tants ni tant de cop.
1: El govern francès obre i tanca la frontera durant aquests dies dues o tres vegades. Aleshores, les dones i els nens i els mutilats i gent gran poden passar i aleshores els republicans es queden tancats a la frontera perquè no, el govern francès no els deixen passar fins al cap del 5 i 6 de febrer, que llavors obre la frontera, perquè veuen que se'ls està acumulant molta gent a la frontera i alguna cosa hauran de fer perquè el partús o l'évolo comencen a estar realment desbordats.
0: Això es notarà sobretot amb la manca d'infraestructures adequades per acollir aquell volum tan gran de persones. Però tampoc es pot dir que l'estat francès no sabés que hauria d'acollir-los. De fet, el novembre del 38, només uns dies abans de la derrota a l'Ebre, el govern francès aprova un decret que preveia agrupar en camps d'internament el que s'anomenava, per llei, estrangers indesitjables. Això s'aplicarà sobretot a militars i persones significades políticament, però també a homes joves que creuaran la frontera. Separats de les seves famílies, són internats en camps poc adequats i on són tractats pràcticament com delinqüents.
2: D'una forma improvisada totalment, doncs el govern francès situa en aquests camps de sorra per fer com uns campaments de refugiats, com veiem, per desgràcia, en altres llocs del món, improvisats, que en teoria han de ser temporals, perquè ho regressi tothom, la majoria de població possible, per això ho van fer al sud de França, perquè van dir la majoria de gent tornarà i no tindrem tants problemes, però no. No només no tornen, tornen molts, però vull dir, no tornen tants com es pensaven, i després esclata la guerra, fet que també impedeix que torni més gent de la que hagués tornat, segurament.
3: S'improvisen aquests camps. Hi ha el cas més paradigmàtic, que és el d'Argelers. El que es va fer és enviar-los cap allà, posar una tanca sota la sorra, i allà tancats. Per mi, modestament, l'objectiu, el govern francès, ubicant aquests espanyols i aquestes espanyoles en condicions tan lamentables, no és altre que oferir-li pitjors condicions que les que podrien tenir a Espanya.
0: De fet, les condicions inhumanes en què vivien les persones que s'havien refugiat a França, fugint de la guerra i la repressió, tenen un reflex en els nostres dies. Les imatges que veiem avui dia on milers de persones fugen de conflictes bèl·lics i malviuen en camps de refugiats només tenen una diferència amb l'exili del 36. Ara les veiem en directe i en color. Els camps no eren més que barraques o tendes de campanya a la vora de la platja, encerclades per un tancat d'espines i vigilades constantment per militars o policia francesa. No hi havia instal·lacions sanitàries, sanejament ni comoditats de cap mena. Les racions escassejaven i el fred i el vent del litoral assetjaven constantment els refugiats i refugiades. En aquells primers mesos, fins i tot, hi havia una absoluta privació de la llibertat.
1: Defenso i defensaré sempre que a França van haver camps de concentració. Una xarxa totalment articulada entre ella. No hi va haver una voluntat d'exterminar, no hi va haver una voluntat d'acabar amb una part de població pel motiu que fos. Sí que hi havia gent que moria al camp, evidentment, per aquestes condicions. El que passa que jo sempre diré que eren camps de concentració pel fet de concentrar una població en un territori concret i tenir-los privats de llibertat perquè unes filferrades no els deixaven sortir.
0: L'opinió pública respecte dels refugiats no va ser sempre positiva. Precisament, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta al respecte.
4: Quina va ser la rebuda dels exiliats a França?
2: L'opinió pública, doncs, bueno, no deixa de ser marginadora d'aquest fenomen de població desvalguda, de mutilats de guerra, de ferits, de ferides, de gent sense recursos. D'alguna manera és, bueno, és una humiliació.
1: Normalment la reacció i la sensació era de xenofòbia total contra l'espanyol, el català, el republicà que arribava a França. O sigui, això era clar. Bueno, hi ha un testimoni que és molt clar, que per exemple quan entraven en el poble d'Agde, bueno, quan la corrua d'homes arribaven al poble per ser traslladats cap al camp, la gent del poble els mirava i tancava les finestres, com dient, jo no sé qui són, no sé d'on venen, bueno, s'ho podien imaginar, però jo tanco les finestres. Inclús molta gent els insultava, dient-los bruts, dient-los porcs, rojos. Rojos era un insult bastant generalitzat. I poca gent s'atensava al camp a portar-los menjar. Alguna gent hi havia, eh?

0: Durant els primers mesos de l'exili, moltes famílies viuran separades, sovint sense saber res dels seus éssers estimats. Entitats com la Creu Roja Internacional es farà càrrec de bona part dels refugiats, oferint aliment i ajut sanitari, però en un primer moment tot serà insuficient. Però els llocs d'acollida estaven saturats i el govern francès va decidir repatriar de forma forçosa algunes de les dones i criatures acollides al país.
1: Hi ha convois, tant en camions com en trens, tant per Irun com per aquí la Jonquera, que hi ha repatriacions forçoses, sobretot de dones i nens, des de centres que estan més al nord. Per què? Perquè l'acumulació en aquests centres no pot ser permanent i en un primer moment el govern franquista diu no, portem més republicans que els vull jutjar i els vull internar aquí, ja no en camps de concentració sinó en presons. Però clar, com que les presons dins Espanya es van saturar de seguida i estaven triplicat o quadriplicat o quintuplicat la seva capacitat, doncs va dir no, he de parar aquestes repatriacions forçoses. Però hi va haver repatriacions forçoses amb convois, no cap als camps nazis, cap a Espanya també. I aquestes dones, moltes d'elles que van ser repatriades, si tenien responsabilitats polítiques, gent del SUC, gent anarquista, com he dit, de la CNT, etc., Esquerra Republicana també, bueno, altres partits democràtics, no? Ens van fotre a la presó, durant molts anys algunes,
0: A més, el govern espanyol, ara ja sota domini franquista, havia engegat tota una màquina repressiva que havia deixat el país molt mancada de mà d'obra. És per això que les autoritats franquistes prometen un perdó a tots aquells refugiats que no tinguessin delictes de sang, és a dir, que no haguessin matat ningú durant la guerra. El govern francès no podia ni volia fer-se càrrec d'aquells republicans i van fer d'altaveus de la propaganda franquista com una oportunitat de repatriar espanyols i reduir l'impacte de l'exili.
2: Totes aquelles persones que tornen a l'Espanya franquista, després de que des de les autoritats franquistes es promocionés la idea de que tot aquell que no tingués delictes de sang no havia de patir per la seva seguretat, doncs aproximadament dues terceres parts d'aquest contingent va tornar a l'Espanya franquista. Perquè, evidentment, si l'opció és quedar-te en un camp d'internament a França morint-te de gana o de fred o de qualsevol malaltia, doncs mira, torno a casa meva i esperem que les autoritats franquistes doncs no em reprimeixin. I hi ha qui es va trobar amb la repressió i hi ha qui no. La justícia de l'època franquista, la primera època, era una cosa totalment arbitrària, una cosa amb la qual les teves relacions personals et podien salvar o la vida o treure-te-la.
3: Travessem els miralls de memòria per comprendre el neguit de les persones que esperaven notícies de les seves famílies a banda i banda de la frontera, tant de qui patia les conseqüències d'haver marxat com de qui les patia per haver-se quedat al territori espanyol.
4: Estimada Laura, després de molts quilòmetres, gent que s'ha acabat enrere, camins amb complicacions i muntanyes d'armes que havíem de deixar un cop creuada la frontera, ja hem arribat a França. Ens hem trobat amb una situació diferent de la que pensàvem que seria. Per sort estava amb l'Oriol. Si no hagués estat amb algú a la família, tot hauria estat diferent. Tampoc et diré que tot és horrible. Amb els companys del camí ens ajudem com mai. Utilitzen una mena de distribució pels espanyols que arribem. Si no recordo malament, l'Oriol està als banys d'Arlès. Jo estic a Jalès-Surmer. Són espais per refugiats. Estem una mica controlats per la policia, però ens donen algunes coses per passar el dia a dia. No sé com van les coses a casa. Espero que tots estigueu aguantant de la millor manera possible. No som una família acostumada a permetre's luxes, però m'agradaria demanar-vos mantes o abrics. Qualsevol cosa per passar l'hivern. Aquí fa bastant fred. Han mort dues dones. Ja eren grans. De totes maneres, m'anirien bastant bé algunes mantes. Sisplau. M'han explicat que les dones embarassades se les emporten. I quan ja tenen el fill, tornen unes setmanes més tard. No tenia pensat ser una mare jove, però potser és una bona idea. Una bona relació amb els guardes fa que et donin més menjar i que tinguis més privilegis. Potser a l'estar embarassada tot anirà millor. M'agradaria saber què n'opines davant aquesta idea. Realment espero que a casa tot vagi bé, que el pare i la mare estiguin en la millor situació possible i que tu i el Jaume estigueu lluitant com sempre ho heu fet. Quan tinguis un moment, explica-m'ho tot. Us trobo molt a faltar. Amb amor i enyorança, Lluïsa.

0: caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento.
1: Estimada Lluïsa, me n'alegro que hàgiu arribat a França després de tants dies de camí, però se'm trenca el cor només de pensar que l'Oriol i tu no esteu junts. Amb les paraules que utilitzes, ja es pot intuir que no estàs en la situació idíl·lica que esperava. Tot i així, pensa que ja estàs. El patiment del camí en la neu i el fred de febrer ja ha acabat. No puc decidir per tu. Has de decidir si et vols quedar embarassada o no. Potser les condicions no són les millors per passar per aquest procés, però si creus que rebes un millor tracte, endavant. A casa les coses són complicades, també. El feixisme cada cop s'instal·la amb més abundància i és difícil formar part de la resistència. El Jaume està ferit, però a poc a poc es recupera, tot i que l'esperança no és la nostra gran companya. Igualment, et mantindré el dia. Ara et necessito més que mai. Els pares estan com jo. El pare ha perdut pes i la mare no es troba gaire bé. Però suposo que és normal. La situació no ajuda a la salut. Ara comento la teva situació a casa. Farem tot el possible per ajudar-te. No em deixis d'enviar carta, si us plau. En aquests moments són de les poques coses que em donen

0: de sortir-ne quan se'ls ofereixin feines a batallons de treball o a la legió estrangera, uns jocs on les condicions eren extremadament dures.
1: Venien això d'una guerra, havien fet tota la retirada i portaven molts mesos a un camp de concentració, o a dos. O sigui, havien passat primer per Argelès o el Barcarès i després els havien portat a un altre, una mica més acondicionat, però no deixava de ser un camp. I aleshores, quan els hi van donar l'oportunitat de sortir a treballar amb les companyies de treballadors estrangers o amb la legió, principalment veien l'oportunitat de sortir del camp. Molts d'ells després diuen, hagués preferit no sortir, perquè la vida fent carreteres o reconstruint ponts o camins era molt dura i els enviaven a llocs que on feia un fred que pelava i no estaven gens preparats i molts d'ells deuen, ostres, m'hagués quedat a Agde en el meu barracó amb els meus companys.
0: No hem d'oblidar que l'exili republicà es dona en una època de tensions polítiques a Europa. França i Anglaterra s'oposen a nazis i feixistes. De fet, alguns dels exiliats que van treballar a aquestes companyies de treballadors estrangers acabaran sent presoners dels nazis i seran deportats a camps de concentració com el de Mauthausen. D'això en parlarem més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria. Però l'exili no va ser igual per tothom. Va haver-hi persones que van marxar de Catalunya al final de la guerra i van poder esquivar part del sofriment que comportaven els camps de concentració o la desconfiança social del país que els acollia. Parlem de persones que van tenir l'oportunitat de marxar lluny de França, sobretot a Xile i Mèxic, on van viure un exili diferent. Casos com el de Pablo Neruda a bord del vaixell Winnipeg són icònics, però la realitat és que el nombre de refugiats que van marxar a Llatinoamèrica o altres indrets com Rússia o Algèria és molt menor que els que van quedar-se a França o van tornar a Espanya.
2: La reimmigració o el reexili a Mèxic o a altres llocs és selectiva. Els vaixells hi caben tanta gent, i inclús no, el famós Winnipeg de Pablo Neruda que va a Xile. Hi caben tanta gent i poden fer aquest viatge i desgraciadament s'acaba la comèdia. Hi ha una política que intenta ser sistemàtica d'ajudar la gent, de salvar més gent i de reimmigrar-la, però és molt més selectiva. Llavors, per això l'exili és més qualitatiu, també a nivell, diguéssim, de mà d'obra qualificada, d'intel·lectuals, i després per això, per exemple, a Mèxic i a Xile, doncs, molts d'aquests exiliats republicans acaben tenint altes responsabilitats i sent personatges notables allà al país d'acollida.
0: Escoltem ara la pregunta que fa l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat.
3: Com s'ho feien els exiliats per pagar-se el viatge a Mèxic?
4: Tenim una mica de tot, és a dir, les persones que tinguessin, diguem, possibilitats o recursos, no? Que parlem d'aquest exili una mica més enllà de la massa, doncs segurament tindrien els seus propis recursos, però dèiem abans, no?, d'organitzacions assistencials o del propi govern, que podia tenir, evidentment, els seus recursos per donar suport a alguna persona exiliada, organitzacions com el JARE o com el CEPE, que eren organitzacions vinculades al Partit Socialista o al Partit Comunista, no? que donaven suport a aquestes persones, doncs era la manera de poder trobar recursos. Però al final suposo que no era una qüestió monetària, sinó una qüestió estructural i logística, perquè segurament hi hauria gent amb diners que no tenia la possibilitat. Saps? No era tant una qüestió de recursos monetaris, jo ho entenc, sinó una qüestió de tenir l'oportunitat.
0: L'exili a França va ser també l'única manera que va tenir el govern català de mantenir viva la Generalitat després de la victòria franquista. El president Lluís Companys havia destinat els últims esforços i recursos del govern per salvaguardar el patrimoni artístic i cultural català i per facilitar la fugida d'intel·lectuals polítics cap a l'exili. Aquelles figures no van passar les mateixes penúries que la resta de republicans.
2: Hi ha un cert privilegi. El fet de mantenir aquest càrrec, més o menys, no se'ls hi va prohibir, no se'ls va deixar de pagar una certa indemnització, un cert sou que els refugiats de base i soldats no, rasos, per dir-ho d'alguna manera, no van tenir. Això no vol dir que molts dels càrrecs de la República no ho passessin també molt malament, són els primers que estan a la llista negra.
0: De fet, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'arribada dels nazis a França, els serveis secrets alemanys, la Gestapo, va detenir Companys a petició del govern franquista. El 15 d'octubre de 1940 serà afusellat a Montjuïc pel règim de Franco. L'exili s'allargarà molts anys, fins i tot després de la Segona Guerra Mundial. De fet, moltes famílies no tornaran a Espanya fins la mort del dictador, l'any 1975, gairebé 40 anys després que els republicans marxessin a l'exili. Però altres no tornaran mai i crearan les seves famílies als països d'acollida.

0: El temps passa i sembla que l'oblit faci de les seves, però hi ha fets que mai no s'esborraran i que quedaran a la memòria de tots aquells que ara callen els seus records.
1: Iaia, vols jugar amb mi?
2: A què vols jugar, carinyo? Ja estic gran, per depèn de què.
1: Jo... Tu què feies a la meva edat?
2: Vaig viatjar molt quan era petita. Amb els pares i els germans i molta més gent.
1: Uala, que guai! I on vas anar?
2: Mira, jo vaig néixer aquí, a Catalunya, però quan tenia la teva edat vaig emigrar a França.
1: I què vas veure allà? Va ser com el viatge que vam fer l'any passat, amb el papa i la mama?
2: No ben bé. Més aviat va ser fred. No teníem molt menjar ni mantes i era hivern. Però vam sobreviure de la millor manera possible.
1: Quan vam anar nosaltres també feia fred.
2: Ho sé, ho sé. Tu saps qui és Pablo Neruda?
1: Em sona. És un escriptor, no?
2: Sí, va ser un poeta. I la iaia i l'avi li devem la vida a aquest home.
1: Éreu amics? Us vau ajudar?
2: Bueno, algun cop vam parlar. Mira, quan estàvem a França, en Pablo Neruda va decidir que ens portaria a Xile. Llavors va portar un vaixell que va creuar molts oceans i ens va venir a buscar. Vam estar quasi un mes en el vaixell. Jo tenia 7 o 8 anys, com tu ara. Estàvem al mes d'agost i feia molta calor, però a la nit el mar refreda i va haver-hi gent que es va refredar una mica, com l'avi ara, que no es troba gaire bé. Quan estàvem allà, tampoc menjàvem molt, però més que a França. Hi havia gent que ens ensenyava el que ara t'ensenyen a tu al col·le i moltes més coses. Ballava, jugava... Va ser un mes d'aventures. Tot i que també vam passar una mica de por. No coneixíem a la gent de Xile i no sabíem si ens rebrien amb els braços oberts o no.
1: Per què no us hauríem de rebre?
2: Això ho estudiaràs al col·le quan siguis més gran. Però quan la iaia era petita, el país estava separat en dues maneres de pensar. Per això t'ho explicaré un altre dia, Paula. Vols saber què va passar quan vam arribar a Xile?
1: Sí, sí. Us van acollir bé?
2: I tant! Millor del que esperaven. Però saps què? Jo crec que la dona del Pablo Neruda el va ajudar molt a organitzar-ho tot. Un dia vaig parlar amb ella. T'hauria caigut genial. Em recorda la mama. Quan vam arribar, el poble xilè va ser molt amable. Ens van donar roba, menjar, cases... I els hi vam ensenyar els costums d'aquí, el menjar i tot el que representava qui era.
1: O sigui, que va anar bé allà?
2: Va anar molt bé. Vaig estar uns anys allà i va ser quan vaig conèixer l'avi. Uns anys després vam tornar a les nostres cases i vam tenir a la teva mare. I ara estem aquí, amb tota la família unida.
1: Que interessant. Vull que m'expliquis més. Li preguntaria també a la profe. Segur que als meus amics els encantarà la teva història.
3: L'exili republicà és una de les dures conseqüències de la victòria franquista a Espanya, però també en recorda moments actuals en què milers de persones pateixen el maltractament d'autoritats i societat quan arriben a països estrangers fugint de la guerra, la persecució política, la fam o la misèria. Segons un estudi de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, el 2023 es van registrar més de 100 milions de persones obligades a marxar de casa. Moltes d'elles, com va passar a Espanya durant la guerra contra el franquisme, fugen a altres parts del seu país. Altres, com amb l'exili republicà, marxen a altres països, on sovint són rebuts amb suspicàcies o controlats per les autoritats. També n'hi ha que moren durant la fugida, i d'altres que viuen en camps de refugiats que semblen més una presó que un espai d'ajut humanitari. Al capítol d'avui hem conversat amb l'historiador Jordi Guixé i Coromines, director de l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. També hem parlat amb David González, col·laborador de l'Eurom, llicenciat en Història i màster en Turisme Cultural, i amb Laia Aranyó Vega, doctora en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora associada de la Universitat Oberta de Catalunya i tècnica documental a la Fundació Carles Pi i Sunyer. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
4: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
6: Educació.
7: Hola, em dic Imanol Crespo Martínez i sóc el gerent del Prat Comunicació i director del Prat Ràdio, l'emissora pública on s'enregistra el podcast El món a 150 centímetres. Aquest és el títol del podcast comunitari que elaboren infants de 12 anys amb la participació dels centres educatius de la ciutat. El projecte, impulsat per la Ràdio Pública i el Departament d'Educació de l'Ajuntament, tracta l'actualitat dels centres, però també donem visibilitat a les bones pràctiques que s'hi desenvolupen des de la mirada d'un infant. Es desenvolupa en grups de 6è de primària de les escoles de la ciutat. Consta de dues sessions formatives a l'aula en les quals es treballen els rols i els continguts diversos que calen per tirar endavant el podcast. L'experiència didàctica s'arrodoneix amb la visita als estudis del Prat Ràdio i la gravació pròpiament del podcast. En cada podcast, una escola fa de grup conductor, és a dir, és qui rep la formació a l'aula i qui enregistra el programa. No obstant, la participació en el podcast sempre és coral. Fomentem que els centres ens enviïn les informacions que considerin rellevants, hi ha notícies d'actualitat, hi ha una entrevista a alguna personalitat destacada de l'àmbit acadèmic, hi ha projectes estratègics, recomanacions lectores o vam participar en el projecte de la xarxa Contes Escudellats. Després de 2 anys de projecte, la valoració que fem és excel·lent. Sempre hem defensat que els mitjans de comunicació de proximitat siguin un actor rellevant de la comunitat i amb els que hem de fer xarxa. I El món a 150 centímetres és una finestra excepcional a la realitat educativa i un trampolí també d'aprenentatge increïble pels nens i nenes, en alfabetització mediàtica per començar, però també en expressió oral, en redacció i comprensió lectora, en l'ús del català, en competències també bàsiques com el treball en equip i la capacitat d'organització per tirar endavant un projecte concret com aquest. El projecte té també com a pilar estratègic l'educació i alfabetització mediàtica. Amb el podcast, els nens i nenes interioritzen que fer periodisme no és compartir informació a les xarxes i prou, sinó que hi ha unes maneres de fer molt concretes, amb un codi ètic que en regula, i que, per tant, el seu consum també ha de ser responsable. Milloren la capacitat d'identificar elements dels mitjans de comunicació tradicionals i també el seu esperit crític. L'educació mediàtica hauria de ser segurament troncal en l'educació de qualsevol nen i nena. I mentrestant, mentre no ho sigui, probablement la ràdio local som les que més i millor feina estem fent en aquest sentit. La proximitat és, sens dubte, una gran aliada. Com més pròxim, més autèntic, més natural, més real.
8: Sabies que...
9: El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció. Dins del camp de la biomimètica, els investigadors estudien aquesta microestructuració per inspirar nous materials acústics destinats a reduir soroll en dispositius mecànics o en drons, que sovint pateixen problemes de contaminació sonora. Alguns equips d'enginyeria també analitzen com aquestes escates modulen el flux d'aire per millorar l'eficiència energètica de vol, un aspecte que podria tenir aplicacions en aerodinàmica de petita escala. A més, el comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor, segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa així un model natural extraordinàriament avançat.
10: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Fascitis plantar l'estiu.
12: La fascitis plantar és un problema comú que sovint es deriva de l'ús de sabates inapropiades. Si experimentes dolor al taló o a la planta del peu, pot ser que estiguis patint aquesta afecció. És important escollir sabates que proporcionin un bon suport i amortiment, especialment si passes molt de temps dret o caminant. A l'estiu, hem d'intentar evitar estar molta estona amb les sabates amb sola dura o que no ofereixen suport adequat, com les famoses xancletes de dit. Recorda, cuidar els teus peus és fonamental per evitar lesions i dolor a llarg termini.
10: Salut activa.
8: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
13: Us heu trobat mai que quan us aixequeu al dematí les primeres passes són doloroses o que us fa mal el peu o de més? Bé, doncs això pot ser una fascitis plantar, que és una lesió que tenim al peu, que és una inflamació de la fàscia que ens recobreix el múscul. Ara que ve l'estiu, ens recomanen molt no portar xancletes de dit. Des de Fisio us recomanem portar sabates que vagin lligades al peu, que ens acompanyi les nostres passes, inclús si poden tenir una mica de taló, ens ajudaran una mica. Un primer tractament que podríem fer des de casa, perquè no anés a més, podria ser un estirament de la planta del peu, estiraments del bessó, amb una pilota fer un automassatge a la planta, per així tenir controlada aquest dolor i que no ens vagi a més. En el cas que anés a més, ja hauríem de visitar el nostre metge, el nostre doctor, o anar directament a les instal·lacions del CAP.
10: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria de eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant dues avaries. La primera ha estat a la AP7, entre l'altura, a l'altura del Papiol, podríem dir, que deixa a hores d'ara fins a 6,5 km de cues en sentit sud, on es talla un carril de circulació i que arriba ja aquestes afectacions fins a Sant Cugat del Vallès. L'altra avaria ha estat a la B20, a la ronda de dalt, que en sentit sud doncs també deixa 3 km d'aturades cap al Nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim congestió al nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També al Llobregat doncs ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més de xafogó també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al Delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i, sobretot, ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes d'afluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
5: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
6: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del Gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
7: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
8: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva, de manera immediata, íntegra i sense dilacions, la norma aprovada al maig del 2024 i posar fi a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa témer que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
9: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: Set i 12 minuts, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions relacionades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. Un jove de 17 anys ja ha estat detingut per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida durant la revetlla de Sant Joan. El menor, que conduïa sense carnet, va fugir del lloc de l'accident. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. La víctima, un home de 35 anys, va sortir projectat diversos metres. A tot això, l'operació Tornada, després de la revetlla, s'ha tancat sense incidents destacables. Uns 240.000 vehicles han tornat aquest dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot procedents de destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també, durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia.
1: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
10: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua, com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Perquè, com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics, en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost del 2022, en plena sequera, quan les dessalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem, a més, que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables. Llavors, això pot comprometre el preu de l'aigua perquè bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
1: Aura Vidal, en paral·lel a les dessaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a veure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
10: una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya estem... És a dir, venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que el canvi amb el canvi climàtic cada cop n'hi hauran més i més freqüents. Llavors, diversificar les fonts d'aigua no és negatiu. És necessari pensar en mesures de regeneració i de dessalinització. Però crec que és important, en primera instància, pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim. Sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial. I aquí, que és el que venia a dir Europa una mica, hi ha molta feina a fer abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en infraestructures amb alts costos energètics, ecològics, ambientals.
1: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes dessalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
10: Moltes gràcies, bon dia.
1: Més coses. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
11: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, Laprovítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
12: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat en debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada, entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de futbol sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
13: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
14: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: Al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: La natació va ser un dels primers esports que es van practicar en el passat per les tribus. Això es pot saber gràcies a les pintures que es van trobar i en què es poden observar persones fent gestos similars a la natació. És una rutina esportiva que ens ajuda a cremar més calories que els esports que es practiquen a fora de l'aigua. Això, combinat amb una dieta adequada, ens ajudarà a posar-nos en forma, perdre pes i enfortir els nostres músculs.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem al detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols. Un d'ells, de magnitud 7,5, que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat i a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud. I al Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i, a més, avui també ha de pujar la humitat, així que ens espera xafogor i pocs núvols a la costa. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer a l'Alt Pirineu i els núvols també arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Passen 4 minuts ara de 8:15. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
6: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
9: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
10: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del Gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
9: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del «i tu més» i es pregunti seriosament si té neta la casa.
11: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
12: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
9: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Bon dia.
9: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
13: Episodis aïllats i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Avalós, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que s'anirà desinflant, per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixa en un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
9: Com valores l'estratègia del i tu més amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
13: Aquí hi ha dues qüestions. El i tu més serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició, els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
9: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
13: Al final és un recurs perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final. I avui mateix al Congrés es presentaran decrets. O sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials. És a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
9: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
13: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè tècnicament el Congrés, tècnicament vull dir en la pràctica no tindria sortida. Realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueras és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijó i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
9: Adrián Caballero, un dia més gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
13: Moltes gràcies, bon dia.
9: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, el mateix dia, justament,

0: L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi han 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
1: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
0: 8:45, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2, a Blanes, però ha frenat, de moment, la del Foix, entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de

0: construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
1: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
0: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oronetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Queralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Zengiarotti, de Televisió del Ripollès.
2: La cova al Roc de les Oronetes, a Queralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític, ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
3: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però, clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
2: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Oronetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029 en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
0: El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats, un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
4: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, clar que ens hem posat amb debilitat, per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
0: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segona de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El club tenis taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha celebrat 2 ascensos i una permanència després de 2 anys de creixement en l'àmbit institucional. És una informació de Televisió de L'Hospitalet d'Andrés Rubio.
5: Permanència del primer equip masculí a la Superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la Divisió d'Honor. Amb aquest bagatge ha tancat la temporada al Club Tenis Taula L'Hospitalet, una entitat que des de fa 2 anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
6: La instal·lació totalmente era nervios. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
5: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat. Serà difícil que el club tenis taula de l'Hospitalet oblidi la temporada 2025-2026. Ara toca planificar la següent i intentar assolir la permanència dels 3 principals equips de l'entitat.
0: Quatre minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història, amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai fins ara s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 5 de nou també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-se avançat una hora. El Fresc Festival de Sabadell, la proposta cultural d'estiu a la cocapital del Vallès Occidental, arrenca aquest dijous amb l'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, i les entrades totalment exaurides. L'actor i comunicador farà doblet als Jardinets amb un show on el públic és el veritable protagonista. Laura Andrés, Ramon Madaula, Alfred Garcia o el grup Sidoní, entre altres, que tancarà, per cert, el festival el pròxim 12 de juliol, són altres noms de la programació d'enguany. Aquesta és la 9a edició del Fresc, que està més que consolidat al territori.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: A l'est d'Àfrica hi ha una enorme fractura geològica anomenada East African Rift. Aquesta esquerda s'estén al llarg de milers de quilòmetres, des de la regió del Mar Roig fins a Moçambic. El que està passant és que dues plaques tectòniques s'estan separant lentament, a una velocitat de pocs mil·límetres o centímetres per any. Pot semblar insignificant, però les plaques tectòniques tenen una força immensa. Durant milions d'anys, aquests moviments podria continuar ampliant la fractura fins que l'aigua de l'oceà hi entri. Si això passa, la part oriental d'Àfrica podria acabar separant-se de la resta del continent i formar un nou oceà. De fet, alguns senyals d'aquest procés ja són visibles. Hi ha volcans, terratrèmols freqüents i grans valls allargades que indiquen que l'escorça terrestre s'està estirant. És fascinant pensar que els continents no són estructures fixes. Els mapes que coneixem avui només representen una instantània temporal de la història del planeta.
0: La xarxa...
5: Ona Codinenca. Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en Xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
8: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
7: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 25 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5, que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura, sis castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4 de 9 net. 8 i 3 minuts els que passen ara mateix. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
9: Bon dia, Helena. Doncs, per una banda, parlem d'aturades habituals, i són. Estem en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Com a incidències, per una banda, volem destacar unes obres a l'autopista AP7, ja al tram de Maçanet de la Selva. Hi ha dos carrils tallats en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i aquí hi trobarem aturades d'un parell de quilòmetres, com et deia, per obres, a l'AP7, a Maçanet de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona. En aquesta àrea metropolitana, a la C58, a tocar del Nus de la Trinitat i d'entrada a Barcelona, i teníem un accident. En principi, ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però hi ha aturades importants a les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Són aturades de 4-5 quilòmetres, tant a l'autopista C33 com a la C58, des de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, o sigui, fins al 30 d'agost. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. La calor, que no afluixa, eh?
10: Bon dia, Helena. Doncs no, de fet, a hores d'ara l'ambient és molt suau, és càlid, ja se sent basca, se sent xafogú. Ara, moltes viles, sobretot a prop del mar, on a hores d'ara, ja a les 8 del matí, tenim temperatures voltant als 25 graus. El matí està despertant com els últims matins, amb molt pocs núvols, així continuarà el cel al llarg de les properes hores. Algun núvol baix, boirines fins i tot al delta de l'Ebre, també en alguns racons de la costa, molt poca cosa. I aquesta tarda algunes nuvolades entraran per les comarques de Lleida i de Tarragona. Vindran des de l'Aragó, ja avançada la tarda, 6-7 de la tarda, més tard i tot, i aquestes nuvolades acabaran deixant ventades destacables i algunes gotellades o quatre trons. Molt poca cosa, sobretot, ja diem, en aquestes comarques interiors. La temperatura a Lleida i, sobretot, a l'interior de Girona tornarà a festejar amb els 38 o 40 graus. 40 graus que, per exemple, també tindrem demà divendres en el cas de l'interior empordanès. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
11: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
7: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
12: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del Gobierno? Este es el verdadero debate de hoy. No su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
7: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia de l'I tu més i es pregunti seriosament si té net a la casa.
13: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
14: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
7: Precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés n'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
7: I el mateix dimecres, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el jutge dissabte passat, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez, al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona que els escoltes de la dona del president, ara ho dic bé, podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'enmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional estem molt pendents avui, des de primera hora d'aquest matí, del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt més elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
15: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
7: La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país i basada, sobretot, en grans infraestructures. En canvi, la portaveu d'Aigua és Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir aquests equipaments que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades, sobretot, a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
16: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
7: L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
17: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
7: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i, per tant, no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Un quart de nou, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i dels habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya, en aquest llindar. Estan concentrats, però, a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs entre les mesures per prevenir aquests focs forestals destaca la limitació d'activitats agrícoles, com ara us apuntàvem, la prohibició, està clar, de fumar en terrenys forestals i altres accions que puguin generar espurnes o foc. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més d'aquestes mesures, existeix també un dispositiu de prevenció d'incendis que opera durant tot l'estiu per detectar qualsevol inici d'incendi. Al Parc Natural de Collserola hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com s'organitza la feina, aquest dispositiu que treballa durant tot l'estiu?
18: Bon dia, Elena. Si som a Sant Cugat del Vallès, a Turó del Fumet i davant la Torre Índia. Elena, aquesta és una de les 8 torres que, ubicades i desplegades de manera estratègica a tot el perímetre del parc de Collserola, serveixen per prevenir i vigilar tot el territori metropolità i avisar els equips d'emergència, avisar els bombers de l'inici de qualsevol columna de foc o qualsevol incendi. Quina és la particularitat, quin és el valor afegit d'aquestes 8 torres que acompanya també un equip de 26 persones que dominen, vigilen, controlen tot el territori metropolità en un temps en què qualsevol ciutadà amb el seu mòbil pot trucar als bombers o a Protecció Civil i avisar de l'inici d'un foc? Doncs bé, que aquests tècnics coneixen en profunditat el territori metropolità, coneixen les coordinades i una primera trucada seva a bombers, Protecció Civil, qualsevol servei d'emergència és molt útil perquè són capaços de conduir els tècnics, els operaris, els bombers al lloc exacte on ha començat el foc.
19: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? És a dir, el sentit que té aquest dispositiu no és tant que puguem veure una columna, perquè avui dia la veu qualsevol ciutadà que pugui passejar-se amb un mòbil et pot donar una informació de que està veient una columna, sinó és més la precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
18: I el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona i que coordina el parc de Collserola s'engega i s'aplica, es desplega durant els 3 mesos d'estiu. Són 8 les torres de vigilància desplegades. Els tècnics, els operaris, comencen a treballar a les 10 del matí i un equip de 26 persones, les encarregades de vigilar constantment en ple estiu el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, Elena, que parlem de 8 torres de vigilància, però fa pocs anys n'hi havia 11 i durant aquests temps, durant aquests pocs anys, des del 23 aproximadament, han quedat inactives 3 torres de vigilància ubicades a Tiana, Santa Coloma de Gramenet, també Badalona. Aquest temps tecnològic i on un ciutadà porta el seu mòbil a la butxaca han fet que siguin inactives aquestes 3 torres, tot i que sí, es mantenen operatives les altres 8 torres de vigilància que estan fent aquesta funció de vigilància a l'àrea metropolitana de Barcelona ja des d'aquest mes de juny.
7: Molt, molt interessant, Anna. Sens dubte, gent que coneix pam a pam el territori i que, evidentment, té aquesta precisió per dir en els equips d'emergència on s'ha calat el foc o on ha començat aquest conat d'incendi. Gràcies, Anna. Que vagi molt bé. Bon dia. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la Famosa. Els termòmetres s'han quedat a una dècima només dels 41 graus. Destaquen, però, també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'ha enfilat fins als 108. Obrim la crònica esportiva amb el Barça, que ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva, contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat triomfant o transformant en una pallissa per 84-108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només ha brillat l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, de Veseli, de La Provítola i de Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
20: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, a part sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
7: I l'Igualada, que ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga sota el braç. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats, per això, han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista de El Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven només 5 segons per al final i van sumar, per tant, el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
21: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
22: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
7: Al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esports Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat tampoc enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
4: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
3: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és «Vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta». I, evidentment, la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: De seguida entrem al detall del posicionament d'Esquerra Republicana. Ho farem en conversa amb el seu diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que han sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern, encapçalat per Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen, doncs, la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i les joves xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías, yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia del «i tu més» i es pregunti seriosament si té la casa neta.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Doncs el que dèiem després de la compareixença de Pedro Sánchez d'ahir i de la resposta dura dels grups al Congrés, la pregunta és si políticament s'ha bellugat res. Ho preguntem al diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Francesc Marc, i gràcies per ser amb nosaltres.
8: Molt bon dia.
1: Després del discurs, el bloc d'investidura està més a prop o més lluny del govern? I Esquerra Republicana, on queda en aquest mapa?
8: Esquerra Republicana, el que volem és que els socialistes s'expliquin a fons, que diguin tot el que encara no han dit. La intervenció d'ahir del president Sánchez va ser insatisfactòria, perquè va deixar moltes ombres, i hi ha molts elements que no va acabar d'abordar. La seva relació amb tots els seus col·laboradors més estrets, inculpats, no va ser examinada a fons. Nosaltres entenem que sense aquest escrutini del PSOE la feina està per fer. I a la vegada demanem una cosa molt clara, que aquesta corrupció no ens distregui del que cal fer, que és atendre la ciutadania.
1: Quan des d'Esquerra Republicana parleu de no convertir la legislatura en resistència, què li esteu demanant al president Sánchez? I com es gestiona això amb el risc de desgast mentre continueu sostenint-lo?
8: Nosaltres demanem donar contingut als mesos que queden. No podem fer, diguem, una legislatura zombi. Cal abordar temes importants: habitatge, finançament, mobilitat, llengua, és a dir, totes les carpetes per les quals ens van escollir. Si això desgasta o no desgasta, sobretot desgasta qui no ho fa, que és el govern. Nosaltres tenim un compromís molt clar, que és fer avançar les coses, però no som el govern. Per tant, cadascú és responsable del que és responsable.
1: I sobre la proposta de Junts perquè Sánchez s'aparti i el Congrés elegeixi un altre president, triï un altre president, Esquerra Republicana ho veu viable, necessari o simplement un gest polític?
8: Bé, Junts té la seva lògica i ha fet moltes anades i vingudes. El que sí hem constatat és que Junts és un partit que tendeix a votar sistemàticament al costat de PP i de Vox. Per tant, les seves extravagàncies, diguem, hauran de ser ells que les expliquin.
1: Francesc Marc Álvaro, vostè va viure ahir aquesta sessió al Congrés. Com va veure Sánchez personalment? I preguntar-li, creu que hi haurà eleccions anticipades o acabarem finalment la legislatura?
8: Vaig veure Sánchez determinat i d'alguna manera acostumat a la situació d'agonia en la que vivim. penso que ell, el seu pitjor moment, ja l'ha passat des del punt de vista personal i ara està absolutament conjurat a continuar. La meva percepció és que agafa força la idea d'unes eleccions al mes de febrer o març. Això és una cosa que està molt, molt present en els comentaris, els passadissos del Congrés. No m'estranyaria aquest avançament, que permetria que Sánchez digués que les ha fet el 27, com volia, però, evidentment, intentant no perjudicar del tot els alcaldes i aquells dirigents territorials que han d'anar a les eleccions al maig.
1: Analitzem una mica també el paper de Núñez Feijóo. Parla, doncs, d'eleccions, de que li demana que vagi a les eleccions, que faci aquestes eleccions anticipades, però, en canvi, no presenta cap moció de censura ni cap moció de confiança.
8: Bé, Núñez Feijóo és un dirigent atrapat entre Vox i la seva pròpia impotència. Ell no ha acceptat mai el govern que va sortir de les eleccions del 23 i bàsicament està vivint en una mena d'absoluta aposta cega perquè els altres li facin la feina. La realitat és que en aquest moment el líder popular és un home que no diu res de nou, que invoca una força que no té i que, també hem de dir-ho, té els comptes, diguem, bastant discutibles, perquè la història de corrupció del Partit Popular és notòria.
1: I acabo amb una darrera pregunta, Francesc Marc, una mica la que apuntava ja al principi. El bloc d'investidura ara com està? Com queda? Al costat del govern, més lluny, més a prop, entre vosaltres, hi ha encara fortalesa?
8: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. Jo ara esmentava els vots de Junts, per exemple. Hi ha també una dinàmica molt pròpia del Partit Nacionalista Basc i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa. Malgrat això, també hem de dir una cosa molt clara. Nosaltres, Esquerra Republicana, som tan durs amb la corrupció del PSOE com clars i determinats en que no volem un govern de la dreta i l'ultradreta, i no l'afavorirem.
1: Doncs, Francesc Marc Álvaro, gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt bé. Bon dia.
8: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Adéu, adéu. Més coses, precisament, sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés. N'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa

0: insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar el mateix Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com, per exemple, viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui, aquest matí, des de que ens hem llevat, com aquell qui diu, estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
1: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
0: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, precisament, deia que avui el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals, o fer servir també material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa, a l'Horta de Lleida. Els termòmetres s'han quedat allà a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. I és una notícia aquesta que us explicarem tot seguit que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. Durant la inspecció, es va corroborar que estaven oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. Els arrestats, d'entre 32

0: i 60 anys, no tenen antecedents i estan acusats d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. I durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançament de glaçons de gel per part d'algunes persones del públic del concert que va fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
1: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
0: És temps ara per repassar la crònica esportiva i ho fem, com cada dia a aquesta hora, amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
2: Bon dia.
0: El Barça, que no ha tingut cap opció contra el València, que és el nou campió de la Lliga ACB.
2: Sí, el Barça, doncs, que ha dit adeu a aquest títol de Lliga amb una nova derrota, la tercera consecutiva, contra l'equip de Pedro Martínez. Els valencians van ser molt superiors i van acabar apallissant els blaugranes per 84-108. Es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. A l'equip blaugrana només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel ha suposat el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, així com dels jugadors Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
3: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
2: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. Rebuda amb eufòria l'equip de l'Anoia després de la gesta aconseguida a la pista del Liceu, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions a l'aeroport. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a Igualada amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té aquesta nit la segona oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. I el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esports Sabadell i també el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. no van poder aguantar l'eufòria, van envair el camp, doncs això té una penalització.
0: Amb un ull avui posat, però, a la noia, eh?
2: Sí, a la noia amb aquesta celebració i al Barça de Futbol Sala, que pot ser campió.
0: Molt bé, gràcies. Fins demà, Cristina.
2: Fins demà.
0: I nosaltres seguim ara amb Cultura explicant-vos que les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la gran calorada que ha fet aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada, i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora. Banyoles s'estrena avui la 22a edició de La Fònica, el Festival de la Veu. Fins diumenge, la ciutat acollirà concerts, espectacles i activitats en diversos espais amb propostes de pagament i actuacions gratuïtes. Kiko Veneno serà el cap de cartell de la jornada inaugural. Ens en dona tots els detalls els companys de Banyoles TV.
4: Banyoles arrenca avui la 22a edició del Festival de la Veu Afònica, que fins diumenge omplirà la ciutat de concerts, espectacles i activitats vinculades a la veu. La programació s'estrenarà amb propostes com el tas de concerts de Cristena, l'actuació de Carles Rabassa i Abel Reyes al Teatre Municipal i el concert de Kiko Veneno a les 10 de la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles. El festival s'allargarà fins al 28 de juny amb una programació repartida per diferents espais de la ciutat, com l'Auditori de l'Ateneu, el Teatre Municipal, el Monestir de Sant Esteve, el Claustre del Monestir, la Muralla o la Barca Tirona. Entre les propostes destacades hi ha els concerts de l'Arannà, Lorena Álvarez, Lina i Marco Mezquida, Camaño i Ameixeiras, en Andreu o diverses activitats paral·leles i gratuïtes. Algunes de les actuacions ja han exhaurit entrades, com les sessions de Raquel Lua a la Barca Tirona, el concert de Magalí Sari amb el Cor Bruckner Barcelona i les actuacions de Quim Carandell també a la Barca Tirona. Tot i això, el festival manté encara entrades disponibles per diversos espectacles de pagament i una àmplia oferta gratuïta repartida al llarg dels 4 dies.
0: Punt final. Fins demà. Adéu, adéu.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Les matemàtiques han encès totes les alarmes a la selectivitat catalana perquè aquest any la nota mitjana de la branca científica ha caigut fins al 4,18, gairebé 2 punts menys que l'any anterior, quan va ser de 6,12. És la qualificació més baixa registrada en aquesta matèria en una dècada. Tot i això, el percentatge global d'aprovats a les PAU s'ha mantingut molt alt, per sobre del 95%, fet que indica que el problema específic de l'examen de matemàtiques i no dels resultats generals. La comunitat educativa apunta diverses causes. Per exemple, d'una banda, molts professors consideren que la prova no era necessàriament difícil, però sí excessivament llarga. Segons docents consultats, nombrosos estudiants no van tenir temps material per completar l'examen i alguns van sortir-ne amb una sensació clara d'impotència. Però el debat va molt més enllà de la sola prova, perquè experts i professors recorden que Catalunya arrossega des de fa anys dificultats en l'aprenentatge de les matemàtiques, una tendència que ja havien evidenciat els informes internacionals. I també assenyalen que els nous currículums han reduït hores lectives de matemàtiques mentre incorporaven nous continguts i una combinació que podria haver dificultat aquesta preparació de l'alumnat. La pregunta, doncs, és si estem davant d'un examen mal dimensionat o d'un problema més profund del sistema educatiu. Probablement hi ha una part de veritat en totes dues explicacions, però el que sembla evident és que una davallada tan pronunciada obliga a revisar tant el disseny de les proves com també els recursos dedicats a l'ensenyament específic de matemàtiques, perquè darrere de cada estadística també hi ha milers d'estudiants que juguen al seu futur acadèmic. És dijous 25 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. Ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres parlarem amb el meteoròleg i coordinador de l'Observatori de Vic, Manel Dot, sobre aquesta onada de calor que s'ha viscut a la comarca d'Osona, i també parlarem sobre les prediccions per aquest estiu. I després, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu entrevista Marc Codony, ballarí, coreògraf i professor de dansa i també director de la companyia Danses Urbanes del Moianès, Nomads Dance Fam. Amb les 10 tocades serà el tot endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori, i avui a la Foglé l'Enric Rubió parlarà sobre la pagesia ecològica. A 10:45 parlarem i comentarem les piolades més destacades del dia, i després acabarem el programa, com sempre, parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que fem posant-nos al dia. Al Moianès, un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze, Safaja. Les proximitats de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant gairebé 7 hores. Laia de Déu, una codinenca.
2: 40 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris van treballar per controlar les flames des de 4 del migdia fins a les 8 del vespre, quan el foc va quedar estabilitzat, tot plegat en una zona de cingleres que dificultava la tasca dels bombers. Un foc a poca distància del poble que va obligar a confinar la població de tot el municipi per seguretat. Joan Reyes, sotsinspector de bombers i cap de la intervenció, explicava que van poder estabilitzar el perímetre del foc cap a les 8 del vespre.
3: El foc s'ha donat per estabilitzat fa escassos 10 minuts. Ha sigut un incendi començat a 1:45 del migdia aproximadament, s'ha declarat aquí a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada, doncs, cap a la carena, que ens ha obligat, doncs, fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç, i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
2: Els primers moments van ser els més crítics de la jornada. La preocupació va augmentar quan les flames van agafar direcció Puigdolena, on hi ha un centre de menors. Carles Lupiáñez és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
4: Inicialment hi ha hagut bastant caos perquè la gent veia les columnes de fum i la direcció del foc no estava clar. Estava molt a prop del nucli urbà, del casc antic del poble. Després sí que és veritat que ha canviat la direcció, i el fet que hi hagués, bueno, el confinament, això també ha creat nerviosisme. Hem avisat a la població de que era un confinament per precaució i també per evitar que la gent estigués al carrer i afavorir el trànsit de Mossos d'Esquadra, de bombers, d'ADFs, de personal que estigui per l'extinció del foc.
2: Els agents rurals estan investigant l'origen del foc. Aquest es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping Lilla. I segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
4: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
2: Durant la nit, els bombers han continuat treballant en el foc per evitar cap revifalla i aconseguir donar-lo per controlat. Tot i això, els bombers van haver de fer una última intervenció, aquest cop a Sant Feliu, al principi del carrer Castanyers, on hi va haver un petit incendi, ja que va començar a cremar un ciprés. Encara es desconeixen les causes, però va quedar controlat a mitjanit.
0: L'esperada variant de Sant Miquel de Balanyà ja està en marxa. La consellera Sílvia Paneque va visitar l'inici d'unes obres llargament reivindicades que permetran desviar el trànsit del nucli urbà. Andreu Jiménez, del nou FM.
1: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va visitar aquest dilluns els treballs que el departament ha iniciat per a construir la nova variant que permetrà alliberar de trànsit el nucli urbà de Sant Miquel de Balanyà. L'obra compta amb una inversió de 2,3 milions d'euros i té un termini d'execució de 10 mesos, de manera que la nova carretera ha de ser una realitat l'estiu de l'any que ve. Així ho explica la consellera.
5: És una obsessió que tenim des del govern de la Generalitat, la millora de la mobilitat en general i del transport públic, per fer-la més segura, com us deia, més ordenada, per permetre aquesta millor urbanitat, no?, en els nuclis dels municipis i també per descarbonitzar.
1: La variant tindrà una longitud de 830 metres amb dos carrils de 3,5 metres. Començarà a una nova rotonda que estan acabant de construir la Diputació de Barcelona just després del pont que s'ha aixecat nou sobre la línia del tren R3 i arribarà fins a l'actual carretera de Ceba un cop passat al nucli de Sant Miquel de Balanyà. També es farà un accés a la via pel carrer Torrellebreta, amb una inversió de 350.000 euros. L'alcalde de Ceba, Pol Barnils, i la presidenta de l'EMD de Sant Miquel de Balanyà, Inés Puigneró, en fan èmfasi.
6: La variant de Sant Miquel de Balanyà és molt més que una nova carretera. Com hem dit, és una actuació que permetrà reduir el trànsit del pas del nucli urbà, millorar la seguretat viària, facilitar la mobilitat i, sobretot, guanyar qualitat de vida dels veïns i veïnes del poble de Sant Miquel.
7: Això ens permetrà tenir un poble molt amable, molt tranquil de caminar, sense sorolls, sense trànsit. Per tant, jo crec que és una cosa molt positiva, que hem d'estar supercontents i superorgullosos perquè al final la tenim aquí.
1: El projecte també preveu l'enjardiniment del voltant de l'escola i la renaturalització de l'entorn de la muntanyeta al llarg del camp de futbol com a mesura ambiental compensatòria. Així mateix, inclou millores en la travessera actual pel que fa a la senyalització, els passos de vianant i el ferm. Es va posar en valor el temps que es porta treballant en l'actuació i a la resta de municipis que afectarà.
5: Que després de 40 anys d'actes municipals, avui puguem estar tots aquí dient, ara sí que sí, aquesta variant serà una realitat, la veritat que us he de dir que em plau especialment fer-ho en aquestes comarques.
6: Amb convicció, aquest resultat representarà un després per Sant Miquel de Balanyà, pel conjunt del municipi de Ceba i també per les poblacions veïnes, Tona, Tardell, Viladrau, El Brull, i sobretot també per tots els visitants que accedeixen a Ceba i que se'n van cap al Parc Natural del Montseny.
1: La setmana que ve acabaran els treballs de la primera fase i ja es podrà utilitzar el tros nou de la via per anar cap a Taradell.
0: La setmana passada, una veïna del municipi trobava el cos sense vida d'un animal abandonat dins d'un sac a la cantonada de l'Aviació Catalana de Cardedeu. I després d'un gran ressò per xarxes socials, s'ha pogut aclarir a quin animal pertanyia i fer la pertinent denúncia. Enric Rubia, Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que des de l'entitat de voluntaris Batec feien un missatge per les xarxes socials per poder esclarir els fets. Un cop retirat i examinat el cos, es va determinar que es tractava del cos d'un cabrit de poques setmanes d'edat. Escoltem a Sandra Grífols, voluntària de Batec Cardedeu.
9: A ulls de Batec, tan important és per nosaltres un gos com un cabrit, i també hi ha una il·legalitat a nivell de benestar animal, però també a nivell de salut pública, perquè és un perill el cadàver d'un animal. Aquí, a plena natura, ve un altre animal, menja restes, un gat, un gos, i aquí es podria... No sabem ben bé per què va morir, podria ser un virus, podria ser mort violenta, ho desconeixem de moment, perquè hi ha la investigació, però clar, és intolerable que passi això.
8: La tasca principal de Batec és la sensibilització i la conscienciació ciutadana sobre la tinença responsable d'animals. Per això alerten que amb l'arribada de l'estiu augmenten els casos de l'abandonament.
10: qualsevol animal que tinguin, però encara que sigui un ocell, doncs s'ha de fer càrrec, i si ell no pot perquè se'n va uns dies, doncs, bueno, doncs preguntar a algun familiar, algun amic, alguna residència que n'hi ha per deixar els animalons, no?, abans que abandonar-lo, vull dir, perquè encara que hi ha gent que pensa que no, ells també tenen sentiments i ho passen malament.
8: Coincidint amb la passada revetlla de Sant Joan i els dies residuals que ara vindran de tirar de petards, des de Batec demanen extremar les precaucions amb aquests i respectar les necessitats dels animals.
0: I el Partit Popular ha presentat una 25a d'esmenes als pressupostos de la Generalitat referents a la comarca d'Osona, Andreu.
1: Són propostes, segons el grup, orientades a millorar la vida dels veïns i veïnes de la comarca, com la millora de l'escola de Sínia, el desdoblament de la C-37, la variant de Roda de Ter i la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Manlleu, enfocades en infraestructures d'habitatge i seguretat, com la construcció del Palau de Justícia de Vic. Ho van explicar dilluns el diputat Pau Ferran i el portaveu Juan Fernández, acompanyats dels representants del partit a Manlleu, Javier Alcalde. Aquest va confirmar la candidatura a Manlleu, una de les 8 que presentaran per a les properes eleccions a Osona. També n'han confirmat a Vic, Torelló, Tona i Taradell.
0: I acaba les obres d'asfaltatge de la rotonda del Castelldral de Ripoll. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
11: L'asfalt de la ronda de Castelldral de Ripoll a la C26 ja s'ha renovat al complet després de les obres que es van fer la setmana passada i que van concloure dilluns amb els treballs de pintura de les línies del tram que connecta amb el carrer Progrés. El cost de l'asfaltatge dut a terme per l'empresa AMSA ha estat de 147.000 euros que ha pagat íntegrament la Diputació de Girona. Els treballs es van dur a terme en horari nocturn per tal d'evitar grans afectacions al trànsit diari, ja que l'accés s'havia de tallar mentre es feia l'asfaltatge. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va recordar això.
12: Fa mesos que l'equip de govern va contactar amb una empresa per col·locar uns aforadors a la zona de Castelldral per verificar, veure quin era el volum de vehicles que passava per aquesta zona. Es va acreditar que en 4 mesos havien passat més d'1.300.000 vehicles per aquest tram. Evidentment, no corresponen a vehicles de ripollesos. És evident que hi ha una circulació, doncs, de vehicles de fora que utilitzen Ripoll per encaminar-se cap a d'altres destinacions, i per tant vam considerar que Ripoll no té per què assumir dins el seu pressupost municipal el cost de poder revitalitzar tot aquest tram, no?
11: L'obra, molt reivindicada per l'equip de govern i l'oposició, s'ha completat només 2 setmanes abans que la tercera etapa del Tour de França, que va de Granollers a Les Angles, passi precisament per aquell punt.
0: Aquest passat dissabte el col·lectiu va aconseguir reunir totes les generacions que han passat per l'entitat en els seus 20 anys d'història. Va ser una festa de germanor a Can Buixó que més tard es va obrir a tot el públic, Laia.
2: En total, unes 60 persones van participar d'un dinar on van coincidir membres de les 6 etapes que ha tingut el col·lectiu d'aquí Sant Feliu de Codines des de la seva fundació. Precisament, un dels moments més emotius va ser el retrobament. L'actual presidenta del col·lectiu, l'Anna de Riquer, destaca el valor d'aquest moment.
13: Jo penso que va estar molt bé, també al final, perquè al venir com a mínim algun representant de cada generació, vam poder fer, bueno, vam bufar les espelmes, doncs, tots els presidents de cada generació, que també va ser guai. Cadascú va fer, doncs, un discurs, va parlar la Gemma, va parlar la Caral Sanz, la Marta Vilardell, que va ser la presidenta del Pebre Encesa, que és la generació anterior a la nostra. Uh-huh. Vaig parlar jo com a presidenta del col·lectiu Full Flama d'aquesta generació. Va parlar el Bogunyà, el Miquel Bogunyà.
2: Després de bufar les espelmes, la celebració es va obrir a tot el poble, una festa que va tenir un tancament curiós. Es van quedar sense llum abans d'hora. Tot i les anècdotes, el 20è aniversari ha servit també per reivindicar la feina que fan els joves de l'associació.
13: Penso que també s'ha de valorar una mica la feina que fem i la feina que ha fet absolutament tothom des dels inicis del col·lectiu, perquè al final organitzes tu la festa, la muntes tu, la desmuntes tu, que està molt bé venir a consumir, però hi ha molta feina darrere i penso que a vegades queda una mica també invisibilitzada.
2: Una feina que 2 dècades, que 20 anys després, continua sent el motor de la festa i de la cohesió juvenil a Sant Feliu.
0: I dissabte el mestre xocolater Quim Capdevila va ser homenatjat amb un tas de la mà d'altres professionals del sector i enmig de la seva col·lecció d'art, una mostra que la família ha cedit perquè sigui exposada al Centre Cívic Joan Triadú de Vic. Andreu.
1: El mestre xocolater i activista polític i cultural Quim Capdevila va ser homenatjat dissabte el dia que hauria fet 90 anys. Va ser amb xocolata i ara al Centre Cívic Joan Triadú, espai que exhibeix la seva col·lecció de pintura i escultura. Tot plegat de la mà de 2 mestres artesans que el van conèixer i han continuat la seva passió pel cacau. Són Ramon Morató i Raül Segarra. Aquest segon va recordar Capdevila reproduint unes xocolates amb cacaus de Sant Tomé i Tanzània, simulant un repàs per la vida del mestre xocolater.
14: A part de que nosaltres estiguem visitant una plantació, la Tenquim, que anys i anys enrere sempre parlava de Cuba i de les plantacions de Cuba I llavors jo crec que es va impregnar de la seva manera de fer, de la seva filosofia. I és com un veí, és com una mena de, digue-li com a fil conductor, no?, el cacau, i acabem fent una bona xocolata.
1: I en el cas de Morató, va oferir un tast de tres bombons diferents que van servir per explicar històries i anècdotes viscudes amb Capdevila.
15: El primer bombó és un bombó que el Quim no el va provar. És un bombó que jo he fet molt recentment, que és un bombó amb oli d'oliva, cítrics i tota una barreja amb por de taronger, una cosa molt mediterrània. El segon és el Quim més llaminer. I aquest és un bombó de pecana, de fruit sec, amb caramel i sal. I el tercer és un bombó que és més tròpic. El Quim va tenir una relació molt directa amb el Carib, amb Cuba, amb els països latinoamericans, i ha volgut també fer un bombó que lligués una miqueta això, no? Amb guaiaba, amb fruit de la passió, amb bitter angostura i una xocolata Santo Domingo.
1: Paral·lelament, sota les voltes del Centre Cívic, aquests dies s'exposa la col·lecció d'art que la família de Quim Capdevila ha cedit en el marc dels actes de la Universitat d'Estiu. És una mostra extensa d'obres d'artistes i de renom i d'altres pròpies. Sentim a la seva directora, Montse Simón.
16: Ens va sorprendre la varietat, la qualitat i la diversitat d'obra, perquè té molts artistes bons, destacats, té obra seva, tenia escultura d'aquesta exposició, que es pot veure també que hi ha obra que havia fet ell mateix.
1: Així, el record i el llegat de Quim Capdevila es mantenen una mica més vius.
0: I Cardedeu ha donat el tret de sortida de les activitats programades amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI+, amb la taula rodona de maternatges dissidents. Enric.
8: Així és, Ona. De fet, l'acte que s'ha celebrat al Teatre Auditori a Cardedeu ha comptat amb la participació de Gràcia Camps, impulsora de l'exposició Embarassos, Maternatges i Masculinitats, Eva Vela, llevadora i activista, i representants del col·lectiu La Vorera i de LGTBI Baix Montseny. Escoltem a Gràcia Camps.
17: Hi ha visibilitat perquè la gent que té famílies queer fa molts esforços per visibilitzar-se, s'associen, tenen els seus espais, però després en l'àmbit escolar, que és l'àmbit en què estem ara, som una minoria molt petita i llavors realment les estructures estan fetes en una altra forma i costa encaixar en aquestes estructures. Llavors nosaltres treballem per desmuntar aquestes estructures i que totes les identitats tinguin més espai per existir, per ser.
8: La trobada ha servit per compartir experiències de criança dissident i reflexionar sobre les dificultats que encara troben moltes famílies per identificar-se amb els models predominants de maternitat i família. Segons els participants, la iniciativa neix precisament de la necessitat de crear espais on poder-se reconèixer i compartir vivències durant processos tan sensibles com l'embaràs, el part i el postpart.
17: Les criatures necessiten referents també, igual que nosaltres els necessitem i els hem necessitat sobretot en infància i adolescència, les criatures també necessiten entendre que la seva família no està malament o no és rara, no, és una família que existeix i que l'important de la família és que hi ha unes persones que es cuiden de tu i que t'estimen. Llavors, poder oferir tota aquesta diversitat de models familiars a les criatures els ajuda a sentir-se també més còmodes.
8: L'exposició que acompanya aquesta activitat recull diferents experiències de maternatges dissidents i posa el focus en la diversitat de cossos, identitats i formes de construir família. Les impulsores, de fet, expliquen que moltes de les persones participants van trobar suport en les xarxes socials i col·lectius que davant. La taula rodona és la primera de les activitats programades a Cardedeu al voltant del 28J. La programació continuarà durant les properes setmanes amb noves propostes de sensibilització i cultura.
0: I entrem en els esports perquè el Club Tenis Vic va celebrar la festa de final de temporada amb una jornada en què el seu plat fort va ser el torneig social de tenis autobigatana, que va participar 100 socis que van competir per ser el millor jugador del club de la seva categoria, Andreu.
1: Un centenar de socis i sòcies del Club Tenis Vic van participar en una nova edició del torneig social de l'entitat. El torneig es va dividir en diferents grups de 4 categories, agrupant 8 jugadors de 8 en 8, tant en aquells que juguen habitualment a tenis com els que fa poc que practiquen aquest esport. Dividir-los en categories fa que cada un competeixi per ser el millor de la categoria amb jugadors del seu mateix nivell. Miqui Moreno és el director tècnic del torneig.
18: El que hem volgut fer és agafar aquesta força que històricament tenia aquest tipus de tornejos i repensar-la perquè a dia d'avui ja sí que hi ha molta oferta competitiva de diferents tipus, però potser la part social i recreativa, precisament en l'esport del tennis, estava quedant una mica relegada i manca de formats doncs, que siguin una experiència. No? Que el tennis es deixi també de veure com un esport elitista que només juguen aquells que tenen un domini tècnic alt i...
1: Un torneig que compta amb el suport de l'Autobigatana i que conjuntament ha desenvolupat el torneig social. Sentim el responsable de l'empresa, Gepi Serrabassa.
19: Autobigatana estem sempre molt a favor d'anar de la mà amb l'esport, amb la cohesió, amb la comunitat, i un torneig com el que hem fet aquest any, el social, que és el soci el que l'ha de jugar, doncs ja hi ha hagut una participació brutal. Hem canviat tot el format, que han dissenyat un format espectacular, i crec que la gent ho està gaudint.
1: Des del club consideren que amb aquest tipus d'accions poden impulsar un canvi en el model recreatiu del tennis.
18: El que hem volgut fer és agafar aquesta força que històricament tenia aquest tipus de tornejos i repensar-la perquè a dia d'avui ja sí que hi ha molta oferta competitiva de diferents tipus.
1: Amb aquesta festa es posa punt i final a una temporada en què tenen a l'horitzó que en properes edicions al torneig social hi hagi més categories femenines.
0: I neix el trofeu Ripollès, que agafarà el testimoni del Cabina a Ripoll i començarà mitjans de juliol, Isaac.
11: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
20: Un torneig, cal recordar, que des del 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
11: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
21: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles.
11: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir el torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
22: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
23: Benvinguts, bon dia a la informació meteorològica. Continua aquesta importantíssima onada de calor. Tenim unes temperatures bastant més altes del que tocaria. Portem ja uns 4 dies que superen els 40 graus en algunes zones de Catalunya. Per tant, no falta dir que les temperatures són molt altes i que la situació és de plena onada de calor, de primera categoria. Tenim també una mica d'inestabilitat a les tardes. Cap a la zona del Pirineu però molt poca cosa, a més, molt concentrada en aquella zona. Però les tempestes no acaben de ser tampoc molt fortes ni molt intenses ni extenses. No es propaguen cap a l'interior, cap al prelitoral, de moment, això de moment, perquè s'està acumulant molta energia i en algun moment o altre les tempestes seran molt importants. Però de moment no, eh? De moment avui serà un dia també molt tranquil, bastant semblant als últims dies, no tindrem grans novetats. La temperatura mínima podria baixar una mica, un grau o dos, una mica de respir hem tingut aquesta nit, i durant el dia d'avui molt de sol, cap novetat, i les temperatures poder baixaran un o dos graus, baixaran una mica les temperatures màximes durant el dia d'avui, moltes al voltant dels 33, 34 graus a tot estirar. No seran com els últims dies, pròxims als 40 graus, però bueno, farà calor, eh? Farà calor durant els pròxims dies i també el dia d'avui. A la tarda, creixement d'algunes nuvolades més inofensives que els últims dies i no es preveuen precipitacions aquesta tarda. Com vol, algun xàfec aïllat a la zona del Pirineu, si és que arriba a caure, que no és del tot probable que caigui. I això és tot. A disfrutar del dia d'avui, a disfrutar encara d'aquesta calor intensa que estem tenint aquests dies finals del mes de juny. Moltes gràcies. Adéu.
22: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, parlarem amb en Manel Dot per parlar sobre aquesta onada de calor que s'ha viscut, i després la Laia parlarà amb en Marc Codony, ballarí i coreògraf del Moianès. 3 minuts i tornem. Fins ara.
3: El nou FM, el nou so d'Osona.
4: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
5: Demà, una furgoneta per treballar.
4: I demà passat, un monovolum per viatjar.
5: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
4: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
5: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
4: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
7: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
24: Cocodril Club.
25: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
24: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
26: Hasta luego, Cocodril.
27: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
28: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
24: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
27: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
29: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
30: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
29: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
30: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
29: Mater, Pla de Balanyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
30: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
3: El nou FM. El nou so d'Osona.
29: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, bona.
0: Som dijous, per tant, començarem a repassar les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
1: Que avui La Vanguardia, doncs, fa referència a hi va haver, encara que a Catalunya fos festa, ahir va haver-hi debat al Congrés, on evidentment es va parlar del cas Koldo, també dels casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista, i el que llegim és: Sánchez avisa que no rendirà i Feijo augura que serà imputat. El president relativitza l'allau dels casos judicials i adverteix que el PP és la corrupció sistemàtica. El cap de l'oposició l'acusa de ser el nexe corruptor i insta els aliats a apartar-se'n. Esquerra i el PNB critiquen sense trencar i Junts demana sense èxit que el cap de l'executiu triï relleu. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, evidentment, els dos protagonistes de la jornada d'ahir, el president espanyol, Pedro Sánchez, i Alberto Núñez Feijó, el cap de l'oposició, durant aquest debat al Congrés.
0: I mencionar també una cosa que, tot i que els diaris ara no sortirà a les portades, però també mencionar que aquesta matinada a Venezuela s'ha produït
1: dos terratrèmols,
0: que de moment es compten 32 morts i 700 ferits, tot i que, òbviament, les xifres pujaran. El primer terratrèmol ha estat de 7,2 i ha estat a les 6 de la tarda d'allà. I llavors, 39 segons després, encara hi ha hagut un segon de 7,5. Per tant,
1: és probable que demà les portades dels diaris
0: es parli sobre el terratrèmol i també, doncs, ens actualitzaran sobre com està la situació allà. Andreu, seguim ara per la portada del diari Ara.
1: Que igual, no marxem del Congrés. Sánchez respon a la sentència Ábalos amb atacs a Feijóo, titular. El president espanyol acusa el líder del PP de no fer res amb els casos que esquitxen el seu partit. Junts reclama al cap de l'executiu que s'aparti perquè la majoria de la investidura triï un altre president. I la imatge, doncs, es veu ahir durant aquesta sessió parlamentària, Pedro Sánchez responent a Alberto Núñez Feijóo dirigint-se cap a ell.
0: Seguim, Andreu, per al periòdico.
1: Que avui obre el diari amb Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. Nega que hi hagi corrupció generalitzada al PSOE, entre altres retrets dels seus aliats. Feijóo li exigeix eleccions i l'acusa del nexe corruptor per la sentència d'Ábalos. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, obríem avui l'informatiu parlant sobre aquest incendi a Sant Quirze Safaja. És la imatge que ens porta en portada avui al periòdico, on es veu un helicòpter dels bombers, doncs, intentant evitar que anés a més aquest incendi. I bé, el que llegim és: les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. I bé, en referència a l'incendi, un incendi obliga a confinar els veïns de la localitat de Sant Quirze Safaja.
0: Seguim i acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt Avui.
1: Agafem el cotxe i anem una mica més amunt de la comarca d'Osona, ja que avui el Punt Avui parla de la Garrotxa. I llegim: la Garrotxa tanca el cercle. La comarca, amb una forta tradició productiva i exportadora, afegeix al desenvolupament tecnològic al seu teixit econòmic.
0: Doncs, Andreu, obrim mirada, seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem, com sempre, per la portada del País. Que què hi diu avui?
1: Doncs que també, evidentment, parla del ple al Congrés dels Diputats ahir. Sánchez apura la legislatura. Com no anem a continuar? Que són unes declaracions que va fer durant les seves intervencions. Feijóo torna a plantejar sense èxit una moció de censura instrumental. El president i els seus aliats parlamentaris intercanvien durs retrets. Junts proposa que dimiteixi i que el PSOE presenti un altre candidat per rellevar-lo. I la imatge es veu a Pedro Sánchez intervenint ahir al Congrés.
0: Seguim per al Mundo, Andreu.
1: El Mundo, que avui, evidentment, obre també la portada fent referència a la jornada d'ahir del Congrés. L'agenda de Zapatero retrata el seu poder com un comissionista internacional. La UDEF descobreix que va cobrar 200.000 euros amb un contracte simulat per gestions amb el president de Bolívia. L'expresident feia viatges exprés a la República Dominicana i preguntava a Gerto per als diners de forma constant. va assumir la negociació amb Puigdemont i a Suïssa i reportava a Cerdán i Bolaños i en reunions a la Moncloa. I la imatge, doncs, és Pedro Sánchez, el protagonista de la jornada d'ahir, doncs, on es veu Pedro Sánchez durant la seva intervenció, una imatge molt, molt explicativa, on se'l veu, i amb el dit alçat, doncs, durant, segurament fent referència que el PP no li ha de donar lliçons en casos de corrupció al PSOE, que és la línia i el discurs que ha mantingut des de que han esquitxat tants casos al Partit Socialista.
0: Doncs, Andreu, seguim per la portada de La Razón, perquè és una imatge prou significativa,
1: sí,
0: simbolisme.
1: Dóna la sensació que Pedro Sánchez estigui demanant perdó, cosa que no va passar, i l'altre és Alberto Núñez Feijóo,
0: que l'està exigint.
1: Exigint una imatge com d'atac, fent referència al que ha passat aquestes últimes setmanes amb la publicació de tots aquests presumptes casos de corrupció. I el titular que llegim, fent referència als casos de corrupció que hi ha hagut al PSOE, la UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero. Un informe assenyala que va cobrar 200.000 euros per mediar en Bolívia per beneficiar una empresa peruana. L'exmandatari va recórrer a la intermediació del president Arce davant el fiscal general del país andí.
0: I acabarem el repàs de portades. Per la portada de l'ABC, òbviament, també sí, obrem un tema.
1: Tenen la mateixa estructura. El titular fa referència a aquesta nova informació sobre el cas Zapatero. La UDEF revela que Zapatero va cobrar 200.000 euros per influir a Bolívia. Detecta que va utilitzar una societat pantalla per cobrar a un grup empresarial peruà les seves gestions amb el govern de la Paz. I la imatge destacada, doncs, evidentment, és Pedro Sánchez sentint segurament a Alberto Núñez Feijóo, i una imatge que mostra com un gest de
0: passotisme, no?
1: Sí. Avorriment, d'estar cansat d'haver de sentir tota l'estona el mateix. I bé, doncs aquesta és la imatge de Pedro Sánchez, que és la que destaca avui en portada l'ABC.
0: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
1: Fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 7 minuts de 9:45. Com sabem, l'estiu ha començat amb una intensa onada de calor arreu. A Osona el diumenge es van superar els 38 graus i aquesta setmana s'espera fregar els 40 durant tots aquests dies. Les temperatures, per tant, són extremes i són cada cop més freqüents, especialment des de principis dels anys 2000. I avui aquí al Territori 17 tenim ja amb nosaltres en Manel Dot, meteoròleg i també coordinador de l'Observatori de Vic, per parlar sobre la calor. Un tema, doncs, òbviament, que és molt recurrent aquests dies. Bon dia, Manel.
6: Hola, bon dia.
0: Aquests dies hem estat vivint la primera onada de calor que s'ha viscut sobretot aquí a la comarca d'Osona. No sé si per aquestes dates, no sé si ho consideres un fet que és excepcional o que ara realment ja és un fet que és normal, aquests últims dies de juny, Manel.
6: Bueno, no és normal. De totes maneres, si fem una repassada de molts anys enrere, el que ens hi estem és acostumant. Per molts anys enrere, per exemple, onades de calor havíem tingut, per exemple, el 1950, Vigues va arribar a 35,9 de temperatura, però és que després fins als 65 no va tornar a pujar la temperatura tant. O sigui, hem anat de menys a més. I cada vegada, doncs, els últims anys, tenim temperatures més altes. A partir del 2003, per exemple, ja es van enfilar cap a 38,6, el 2005 a 37,9, si ens anem al 17 en 35, i sobretot el 2019 la màxima va ser la més alta que tenim dades a la comarca d'Osona. A Vic, per exemple, des del 1950, doncs, vam arribar als 41,9, en algun punt fins i tot es va superar aquesta dada. També tenim el 2022 en 38,2. O sigui, conforme hem anat passant aquests anys, s'ha incrementat les temperatures, han anat pujant i cada vegada ens hi anem acostumant. Abans passar dels 40 graus era una cosa excepcional, en canvi ara pràcticament cada any ens hi arribem. Destacar aquestes dades que us he passat són del mes de juny, però és que ja portem pràcticament des del gener que les mitjanes, la mitjana climàtica de cada mes, doncs, el superem en un o dos mesos, i bueno, el cas el d'abril va ser ja extraordinari, va ser un rècord absolut. O sigui que ens hi anem adaptant, però anem, cada vegada anem a més temperatures altes.
0: Aquests dies a Vic s'han superat els 38 graus, també a Vic hi ha diversos punts d'Osona. No sé si en algun punt s'ha arribat a fregar els 40 aquí a la comarca.
6: Sí, tenim 39 bolos de Lluçanès, per exemple, davant del Lluçanès també s'escalfa, un punt que s'ha escalfat molt, 39 bolos de Lluçanès, a Oristà 39-3, aquí a Vic 38-3 van tenir, i en algun punt potser s'hi van fregar doncs, els 40. Però d'un moment et dic que 39, entre 39 i 40 graus ha estat el que hem tingut. No hem fet rècord, millor que no, però segueixen mantenint doncs, aquestes temperatures altes i seguiran encara aquests dies. No tant, tenim tendència a baixar una mica, però en principi els 35-36 graus aquesta setmana encara els anirem tenint.
0: Clar, quins factors expliquen que o sigui, ens trobem amb aquestes temperatures a la comarca i també per aquestes dates que, com deies tu, Manel, no és una cosa normal, sinó que és un fet excepcional que, tot i això, ens anirem acostumant amb el pas del temps. Quins factors ho expliquen?
6: Bueno, les entrades d'aire càlid del sud, són bombolles d'aire càlid que venen de l'Àfrica, se'ns situen a sobre, a més, per acabar d'arreglar, hi ha el polsament amb suspensió, que això fa que encara la temperatura pugi més. De fet, ara s'han netejat una mica, però encara en queda. I això fa doncs, que l'ambient sigui molt més càlid. O sigui, són situacions de sud que pugen cap a nord, que abans eren, doncs, passaven de quan en quan, però ara són més seguides, passen molt més sovint. O sigui, ha canviat el que és l'atmosfera, està canviant del temps d'abans amb el d'ara. Jo us ho puc assegurar perquè faré els 73 anys i del temps que tenia quan tenia 8-10 anys no té res a veure amb el que tenim ara. Sempre dic que el que és, per exemple, els llevants que teníem abans no hi són ara. Aquest any no ens podem queixar perquè ha estat un any doncs, amb pluja, per sort, ha estat un any doncs, excepcional, que hem tingut molta precipitació, molta pluja, els pantans estan tots plens, però, o sigui, el que és temperatures, o sigui, llavors n'hi ha pocs i el que és temperatures, doncs cada vegada puja més la banda del sud ambient càlid del sud cap a nord que no pas el que teníem abans.
0: I també, clar, un fet també que trobem és que no només fa calor durant tot el dia, que és normal, òbviament, també pel sol, sinó que també a la nit també hi ha cada cop més nits tropicals, que les temperatures no baixen dels 20 graus. Clar, això no sé si és una cosa que també ve donada d'aquest canvi en l'atmosfera o també de la temperatura.
6: Sí, nits tropicals cada vegada n'hi ha més i fins i tot tòrrides, aquí per sort no hi arribem encara i esperem que no hi arribem. El cas de la costa sí que passen dels 30, bueno, 29, 26, 27, 28 graus poden tenir de mínimes. Aquí o sigui, hi ha una excepció, o sigui, el tenir aquesta bombolla d'aire càlid en alçada o en altura, el que fa és que els punts més alts les temperatures siguin molt més altes. Si, per exemple, les mínimes d'avui, si fem una repassada a Baix de Bojons, per exemple, la mínima era de 11,6 graus, Sant Sadurní dels Horts Morts. En canvi, si ens anem a dalt a Bellmunt, la mínima ha estat de 20,3, o a Bracons amb 19,5, en fi, tot el que és els punts més alts han sobrat els 20 graus. Les fondalades, doncs, tot i que han pujat també les temperatures, doncs es mantenen encara força fresques. Això dic sempre, ventileu al matí, perquè el que és a partir de les 9 d'avui ja no es pot ventilar de l'escola, el sol ja comença a entrar i el sol ja comença a escalfar fort. El que hem tingut més aquests dies ha estat sobretot aquestes inversions tèrmiques amb temperatures, doncs, tal com deia, doncs, fresques o que és a les fondalades, però en canvi a muntanya, degut a aquesta aire càlid que tenim en alçada, doncs es manté la temperatura molt alta amb nits tropicals.
0: I clar, Manel, no és només aquí a la conoscència

0: 26 hem anat pràcticament amb temperatures doncs, que hem passat dels 39 a 40 graus. O sigui que, de moment, sembla que es manté i es mantindrà doncs, aquestes temperatures altes. Hi ha un altre, bueno, això que deies ara d'Europa, sí, doncs el cas de la banda de França, Anglaterra, doncs, tota aquesta bombolla d'aire càlid arriba fins allà i fins i tot allà hi ha punts que són doncs, més altes que no pas aquí amb nosaltres. També hi ha una altra cosa a destacar, i és que, per exemple, el que és en la comarca d'Osona i el que és sobretot la plana de Vic, i altres planes, altres punts també d'altres comarques, és el nivell d'Osó. Degut al vent del sud, el vent de marinada, el vent del sud que ens bufa a partir del migdia, porta tots els contaminants cap a les planes, i això fa doncs, que amb les temperatures altes doncs, es reactivi i es formi Osó. Això també doncs, és una altra cosa que agreuja a més doncs, a aquest ambient que tenim.
1: I clar, no només són aquestes altes temperatures, sinó que també va de la mà amb l'augment d'incendis. També ahir, per exemple, doncs, es va veure aquest incendi a Sant Quirze de Safaja. Això també entenc que no és una cosa que ens estranyi, sinó que va també directament de la mà, no? Vull dir, altes temperatures, més risc d'incendi.
0: Sí, esclar, és lògic. I a més, aquest any que el sotabosc doncs, ha crescut molt degut a que ha estat ben regat, degut a les pluges que hem tingut, i això fa doncs, que l'herba estigui molt més alta i després amb aquestes altes temperatures s'asseca l'herba i és un perill molt gran d'incendi. Per sort, encara tocant fusta, de moment hi ha hagut aquest de safaja, però de moment tocant fusta que no passi més perquè hi ha molts camps també de blat que estan a punt de segar, que encara no s'han segat, i pràcticament, si us hi fixeu, quasi és blanc de la calor. En fi, hi ha aquest risc, esclar, que hi ha molt risc d'incendi, vull dir que s'ha de tenir molta precaució.
1: Ja, Manel, per anar acabant, mirem cap a aquestes properes setmanes. Ja explicaves abans, no?, que òbviament ara hem trobat aquest pic de calor, però tot i així les temperatures entenc que almenys potser s'aniran regulant i també baixaran una miqueta. Quines previsions tenim per aquest estiu? No sé si entenc que pinta més calores que altres anys, però no sé si com ens hem de preparar per aquesta calor.
0: Bé, home, una mica de bones notícies us les donaré. Encara seguirà aquests 35-36 graus, puntualment 37, també fins diumenge. A partir de diumenge hi ha una mica d'entrada d'aire fred en alçada, a dalt que és el Pirineu, Prepirineu, i podem començar a tenir doncs, els primers ruixats i les primeres tempestes. El que fa aquest mes, acabarem aquest mes de juny, doncs, en principi amb precipitacions, i sembla que comencem el juliol també amb precipitacions. De cara al juliol, la primera setmana de juliol, doncs de moment pinta que les temperatures baixen una mica, no seran tan altes com ara, màximes arribaran als 31, 32 graus, o 33 m'ho estirà, els primers dies de juliol. I les tardes, sobretot el que és dilluns, dimarts, dimecres, podem tenir doncs, aquests ruixats i aquestes tempestes que refrescaran una mica l'ambient. Però el que és dels pròxims dies és difícil de predir, però més de moment pinta que el mes de juliol doncs serà normal el que és en precipitacions, temperatures sembla que es normalitzen una mica, i el que és de pluja, bueno, ja sabem que el juliol generalment són tempestes el que tenim, i tempestes que poden ser fortes amb aquests canvis de temperatura que hem tingut, amb aquestes temperatures que hem tingut, pot ser que tinguem doncs, tempestes fortes i acompanyades de vent. El mes d'agost també pinten, segons els models, doncs, que seria més plujós del normal. Aviam si hi ha sort i almenys això refresca i les temperatures no són tan altes.
1: Doncs, Manel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més al Territori 17 i també per explicar-nos com ens haurem de preparar per aquest estiu. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta setmana.
0: Igualment a tothom, a cuidar-se.
1: Adéu, Manel, adéu. Passen 4 minuts de 3 quarts a 10. I avui a l'entrevista també parlarem de dansa, i és que el teixit artístic està més viu que mai, especialment si mirem cap a les danses urbanes. I per parlar-ne avui a la Laia l'acompanya Marc Codony. Ell és ballarí, coreògraf i professor de dansa, i com dèiem, ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Anna. Doncs sí, avui parlarem de dansa i ho farem amb el Marc Codony, que a part

0: de ser ballarí i coreògraf, també és director i fundador de la companyia Nòmads Dance Fem del Moianès. Primer de tot, donar la benvinguda a Marc Udony. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí al Territori 17 i a una codinenca.
1: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per voler comptar amb mi.
0: Clar, primer de tot, per qui no et conegui, anem a centrar-nos una mica en el teu recorregut. Quina és la teva experiència i des de quan fa que balles?
1: Doncs mira, jo ara mateix tinc 31 anys i vaig començar, no diré tard, perquè tampoc hi ha com una edat, no?, que diguis mai és tard, però sí que és veritat que per lo que és habitual no sóc el típic perfil de persona que va començar des de ben petit. A mi sempre m'ha agradat l'art en general, la dansa, el teatre, cantar, però potser no havia com especificat en començar a formar-me en dansa fins als 15 anys.
0: Uau.
1: O sigui, realment va ser l'estiu dels 14 als 15 anys que jo vaig veure una actuació en el programa Jo sóc de Castellcí, ara visc a Barcelona, però sóc de Castellcí, i vaig veure una actuació de dansa que estava marcada en el programa de la Festa Major de Castellcí d'un grup de Mollà, que van venir a actuar. I quan els vaig veure vaig dir, ostres, que xulo, a mi m'encanta perquè jo ballava, però ballava a casa meva, el típic que em posava música, i ballava igual que cantava, vull dir, m'agradava l'art en general, però no era com el típic que deia, ostres, jo de gran vull ser ballarí, la meva passió és la dansa, exacte, més com per mi, per passar-m'ho bé, o a vegades ajuntava els amics del poble i ens muntàvem una coreografia, però mai havia com pensat en vull ballar, no? Vull prendre classes. I arrel d'aquesta actuació em vaig apuntar en el grup que hi havia a Mollà en aquell moment, i a la que vaig començar a ballar i rebre classes i veure que, ostres, que m'agradava moltíssim i que em volia formar més, ja vaig començar a moure'm i començar doncs, també a anar a Barcelona, a anar a intensius, però jo primer vaig començar amb les danses urbanes i de partir d'aquí ja vaig com anar obrint una mica el ventall i llavors... No et diré que he fet de tot, però, per exemple, la dansa clàssica, que és una de les danses com, no?, pues, potser més disciplinàries i d'on parteixen també moltes danses. Et diria que potser és l'únic estil que no he tocat.
0: A
1: mi em passa, i no és una crítica ni molt menys, és una opinió superpersonal i subjectiva, que a mi m'agrada molt expressar-me a través de la dansa. I quan potser una disciplina és tan tècnica i, entre cometes, no et pot sortir d'uns paràmetres perquè la cama ha d'estar aquí i et dona molta disciplina,

0: Castell sí, el local estava lliure, però l'altre cap de setmana no. Llavors buscàvem a Castell d'Arsol. Llavors miràvem allà.
1: Havíeu d'anar canviant d'espai.
0: Sí, perquè no hi havia un espai com a tal. I arrel d'això va venir la primera competició i, clar, et demanen un nom. Quan tu vas a competir, et demanen doncs, com us dieu, no? I us heu de registrar. I així, pensant, dic, no sé com va ser que vam fer un dia en broma, no? Parlant, quan ja estàvem, que ja havíem preparat tot el ball i estàvem motivats a dir, va, anem a competir, a veure què, després de tota la temporada. Dic, és que no, hi semblem nòmades, perquè estem ara aquí, ara aquest poble, ara l'altre, ara no sé què. I així dic, i però sí, per què no ens diem nòmads? Que potser en anglès sona una mica més...
1: No?
0: Com més professional, sona millor... I va ser això, va dir, ah, doncs pues nòmads, sí, ens agrada nòmads. I a part la filosofia d'una persona nòmada, no?, que tota l'estona s'està movent, creixent, adaptant-se a l'entorn. Vaig dir, ostres, doncs sí, m'agrada també el que simbolitza, no?, que la dansa és això, és moure't, formar-te, seguir, no estancar-te en un únic lloc. I així va néixer el primer grupet, que justament va ser el 2017, l'any que ve ja farà 10 anys, i res, va ser molt bonic per això, perquè va néixer amb un únic grup adult, i a dia d'avui són més de 100 ballarins a la companyia.
1: Més de 100? Sí. Clar, jo ara m'he quedat amb molt... O sigui, he tingut com molta informació.
0: T'he donat molta informació de cop, no?
1: De cop, però m'he quedat... Jo sempre tinc... Jo conec gent que balla i que fa competicions i em pregunto com és el món de les competicions. Perquè al final tinc informacions de tot tipus. Vull dir, de gent que es matxaca cada dia i vull dir... Jo sé que hi ha gent que cada dia, abans de la competició, ballen tots els dies i queden cada dia, perquè fins que no surti perfecte no es pot portar a la competició. Com és tot aquest món? Tothom pot anar a una competició?
0: Jo tinc com podríem dir, sentimientos encontrados amb el tema de les competicions, perquè penso que és molt bonic, perquè es crea un compromís i un objectiu comú, no?, de hem d'anar a competir, llavors ja hi ha una disciplina, que tornant a el que dèiem abans de la dansa clàssica, de la disciplina, ostres, doncs crec que també la dansa t'aporta, no?, doncs aquesta disciplina, aquesta responsabilitat, que tu saps que si faltes a un assaig, entre cometes, et perjudiques a tu mateix, perquè t'estàs perdent informació,
1: però també al grup,
0: no? Llavors, a mi el tema de la competició em va agradar molt, perquè quan amb aquest grup adult, amb el primer grup, amb nòmads, vam decidir anar a competir, clar, ja es va crear un compromís de dir, vale, ja hem de començar a separar, si això és un hobby per molts de vosaltres i veniu a passar-ho bé, però si voleu anar a competir, ostres, hem d'anar a una, hem d'estar tots a tope, perquè es nota molt en el grup, si un està motivadíssim, si l'altre no, llavors ja es crea una responsabilitat, i a mi això m'agrada molt, perquè fa que el grup estigui motivat.
1: I cohesionat, també.
0: I cohesionat, exacte. Però alhora, jo sempre he intentat inculcar des d'una vessant molt sana, de dir, ei, anem a competir, però la competició és amb nosaltres mateixos, o sigui, ens hem d'anar a superar nosaltres, a intentar, quan anem a la competició, donar-ho tot, perquè si no, no hi anem, vull dir, per fer-ho per fer, no, si ho fem ho hem de fer bé, però no pensant en que hem de guanyar sí o sí, perquè al final és un procés i per mi és la culminació d'un procés, d'uns assajos, i que és molt bonic, perquè al final anar a competir com el premi, no? Després de tota la preparació, va, ara anem a competir, anem a ensenyar qui som, la feina que hem fet, i m'agrada molt perquè jo sempre parlo de competir i compartir, perquè al final és un dia que comparteixes amb moltes altres escoles, molts altres grups, veus altres grups, t'inspires, jo he fet molts amics que he conegut en competicions, i ara, a dia d'avui, som superamics, que m'ha regalat la dansa. Mm.
1: I heu guanyat?
0: Hem guanyat moltes competicions, moltes no, també.
1: Bueno, però està...
0: Però sí que és bonic perquè...
1: És important.
0: És important i és un reconeixement, i al final és molt gratificant, no?, quan vas a competir, i a mi sempre m'agrada molt també posar un valor, que nosaltres, al final, no som una escola, és a dir, ara sí que hem crescut molt, i ja tenim moltes classes de formació, però vam començar amb aquest grup adult de nòmads, que assajàvem, crec que ara ja no sé si era 2 hores o 1 hora i mitja, 1 hora i mitja a la setmana, per únicament preparar el ball de competició, i ens en vam anar a competir. Quan competíem contra escoles que tenen el seu grup que fa les classes de competició, que potser assagen 4 hores a la setmana, i a part els ballarins fa les classes de formació d'avui tenen a tal estil, avui tal. Llavors, clar, es nota molt i els diuen, nois, té molt mèrit, m'invento que en aquesta competició hem quedat tercers competint contra tants grups que són grups que ja estan consolidats i que es formen i són més professionals.
1: I no tant amateurs, en aquest cas, potser.
0: Exacte.
1: Clar, i ja per anar tancant, m'has parlat del festival, m'has fet un spoiler d'un festival i ara vull saber.
0: Doncs sí, mira, t'explico, quan em veu fer la proposta de venir vaig pensar que bonic venir aquesta setmana, perquè justament aquest cap de setmana hem realitzat el nostre festival que fem cada any, i res, molt bonic, perquè nosaltres després de

0: tota la temporada som com un curs escolar, comencem al setembre i acabem al juny, doncs fem una mostra, però mai ho hem encarat com un festival de final de curs.
1: Vale.
0: O sigui, jo sempre m'he volgut separar una mica, igual que amb les competicions, m'ha agradat fer-ho des d'un costat com de compartir, de crear valors, que uneix molt el grup i que penso que és molt més sa que anar, no, no, hem d'anar a guanyar, hi ha un únic objectiu. Amb el festival, doncs, sempre m'ha agradat oferir un espectacle al Moianès, no? Perquè sempre jo he intentat donar aquí el que jo, quan vaig començar a ballar, doncs m'hagués agradat tenir, no? I llavors vaig pensar que bonic seria fer un espectacle de dansa, que també convidem, a, per exemple, ve a ballar la companyia de Dansa Somnis, que és una companyia de dansa contemporània de Moià, per crear com un espectacle de dansa, que no sigui un festival de curs on els familiars venen a veure els seus fills ballar i prou,
1: sinó que sigui
0: un espectacle que vagi més enllà. I justament ho vam fer aquest cap de setmana i ha sigut molt maco, perquè al final és un dia on ve molta gent a veure l'espectacle, que potser no hi tenen ni a cap alumne, ni familiar...
1: Simplement és
0: ni
1: perquè conegut, volen veure el festival.
0: Perquè volen veure el festival i és molt maco. A part, fem de tot, els hi fem entrevistes, fem sortejos, hi ha un fotocall, fem moltes activitats perquè al final ens agrada que el públic també participi i sigui una experiència com immersiva, no? Que no sigui el típic festival de dansa, que vens, te sentes, veus el teu fill i te'n vas, pràcticament, sinó que sigui un lloc on la gent li agradi venir, s'ho passi bé, i pels alumnes és meravellós perquè és un espectacle que gaudim moltíssim. I, a més, fem una cosa, que és que els ballarins de la companyia, que tenim de totes les edats, els hi donem un espai perquè puguin ensenyar qui són ells mateixos, a banda dels seus balls grupals, i els oferim també crear les seves pròpies coreografies.
1: Vale.
0: Alguns ho fan de manera solista, altres s'ajunten amb duos, altres ho fan en grupets de tres, però és molt maco perquè és com un dia on ensenyem qui som, no? Com a companyia i com a artistes, i és molt bonic, perquè al final també és un dia on compartim tots els grups, que hi ha grups que no es veuen més que potser el dia del festival, no?
1: Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per estar aquest matí a Ona Codinenca i al Territori 17. Estaria amb tu parlant moltíssima estona més, perquè segur que m'he deixat moltíssimes coses. Només diré que suposo que ballar pot ballar tothom.
0: I tant que sí. Jo, com dèiem abans que mai és tard, tampoc hi ha un perfil per ballar. És a dir, per mi l'art és una manera d'expressar-se i va molt més enllà que una edat, un físic. L'art és per tothom i és per compartir, i crec que no hi ha res més sa que poder gaudir de la dansa per tothom.
1: Doncs amb aquest final ens quedem, així que moltíssimes gràcies, Marc, per haver vingut aquest matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: I arribarà el moment de saber quina és la cançó del dia.

És Billie Jean de Michael Jackson, i és que avui, 25 de juny, fa 17 anys que Michael Jackson va morir als 50 anys, víctima d'una intoxicació aguda de propofol, un sedant molt potent d'ús hospitalari que l'hauria administrat el seu metge personal, Conrad Murray, acusat d'homicidi involuntari.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, una notícia del dia de la Revetlla de Sant Joan que vam saber després, i és que la nostra estimada línia R3 de Rodalies va patir un nou robatori de coure entre la Garriga i el Figaró dimarts sobre les 7:48 del matí, i els trens no paraven a la Garriga. Precisament dimarts es va recuperar el servei ininterromput de trens entre la Garriga i Ribes de Freser després dels treballs de millora duts a terme des del passat 11 de juny al pont sobre el riu Ges, que havia obligat a interrompre el servei entre Vic i Torelló. Arrel d'aquesta incidència, el servei no arribava a la Garriga i els trens tenien la seva terminal al Figaró, i es va oferir el servei alternatiu per la carretera habitual entre Fabra i Puig, a Barcelona, i Puigcerdà i la Tour de Querol. A partir de 9:45 del matí, una altra incidència entre Ripoll i Ribes de Freser va obligar a tallar la línia entre les dues estacions. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la circulació de trens de la línia R3.
3: Bé, doncs, en primer lloc, comentar que la línia R3 ja ha recuperat el servei des de Figaró fins a Ribes de Freser, ja que les obres que s'havien de dur a terme a Torelló doncs, ja han estat per finalitzades. Però què ha passat? Doncs que ahir vam tenir circulació suspesa tota la línia ahir a la tarda.
2: Tota la línia,
3: Tota la línia. I ara et comentaré el perquè. El que llegíem al compte d'X de Rodalies R3. Circulació suspesa tota la línia a causa d'una incidència per incendi a Granollers-Canovelles que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. S'estableix el servei alternatiu per carretera habitual entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tour de Querol. No veus algo estrany aquí? No.
2: És a dir, un incendi a Granollers?
3: Sí.
2: És estrany, però podia ser possible.
3: Però ara mateix el tren on està operatiu?
2: Clar, ara, clar, és cert.
3: A partir de la Garriga.
2: A partir de la Garriga.
3: I Granollers-Canovelles, en teoria, no hi ha trens.
2: No hi ha trens.
3: I va haver una incidència. És increïble.
2: Ostres, ostres. Ens haurien de donar més explicacions a...
3: Hauríem.
2: Estarem pendents també demà com està aquesta circulació de trens.
3: Que en teoria avui del matí, primera hora, ja s'havia recuperat la normalitat. Ara
2: bé,
3: ja m'agradaria saber quina normalitat és.
2: Exacte.
3: La de Rodalies.
2: Almenys, si no, sabem que una cosa que no ens falla de moment són el servei per transport per carretera. O sigui
3: sort.
2: Que tenim aquesta sort. Andreu, moltes gràcies i fins després.
3: Fins després, Ona.

0: De seguida parlarem sobre pagesia ecològica amb Quino, un pagès de Cardedeu. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us explicàvem feia una hora. I al Moianès, un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze a Safaja. La proximitat de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant hores, com us explicàvem això fa una estona. Però després, l'esperada variant de Sant Miquel de Balenyà també està en marxa. La consellera Sílvia Panecchi ha visitat l'inici d'unes obres llargament reivindicades que permetran desviar el trànsit del nucli urbà. Andreu.
1: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Panecchi, va visitar aquest dilluns els treballs que el departament ha iniciat per construir la nova variant que permetrà alliberar de trànsit el nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. L'obra compta amb una inversió de 2,3 milions d'euros i té un termini d'execució de 10 mesos, de manera que la nova carretera ha de ser una realitat l'estiu de l'any que ve. Així ho explica la consellera.
2: És una obsessió que tenim des del govern de la Generalitat, la millora de la mobilitat en general i del transport públic, per fer-la més segura, com us deia, més ordenada, per permetre aquesta millor urbanitat, no?, en els nuclis dels municipis i també per descarbonitzar.
1: La variant tindrà una longitud de 830 metres amb dos carrils de 3,5 metres. Començarà una nova rotonda que està acabant de construir la Diputació just després del pont que s'ha aixecat nou sobre la línia del tren R3 i arribarà fins a l'actual carretera de Ceba un cop passat el nucli de Sant Miquel de Balenyà. També es farà un accés a la via perquè pel carrer Torre Llebreta, amb una inversió de 350.000 euros. L'alcalde de Ceba, Pol Bernils, i la presidenta de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà, Inés Puig-Naró, en fan èmfasi.
3: La variant de Sant Miquel de Balenyà és molt més que una nova carretera. Com hem dit, és una actuació que permetrà reduir el trànsit del pas del nucli urbà, millorar la seguretat viària, facilitar la mobilitat i, sobretot, guanyar qualitat de vida dels veïns i veïnes del poble de Sant Miquel.
4: Això ens permetrà tenir un poble molt amable, molt tranquil de caminar, sense sorolls, sense trànsit. Per tant, jo crec que és una cosa molt positiva, que hem d'estar supercontents i superorgullosos perquè al final la tenim aquí.
1: La setmana que ve acabaran els treballs de la primera fase i ja es podrà utilitzar el tros nou de la via per anar cap a Taradell.
0: I com us explicàvem, al Moianès, un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze, Safaja. La proximitat de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant 7 hores, Laia.
5: 40 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris van treballar per controlar les flames des de quarts de 4 del migdia fins a les 8 del vespre, quan el foc va quedar estabilitzat. Tot plegat en una zona de cingleres que dificultava la tasca dels bombers. Un foc a poca distància del poble que va obligar a confinar la població de tot el municipi per seguretat. Joan Reyes, sotsinspector de bombers i cap de la intervenció, explicava que van poder estabilitzar el perímetre del foc cap a les 8 del vespre.
6: El foc s'ha estabilitzat fa els casos de menys. Ha tingut un intent començat a ocupar-se de l'administració, ha tocat a la des del costat, a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
5: Els primers moments van ser els més crítics de la jornada. La preocupació va augmentar quan les flames van agafar direcció Puigdolena, on hi ha un centre de menors. Carles Lupiáñez és alcalde de Sant Quirze Safaja.
7: Inicialment hi ha hagut bastant caos perquè la gent veia les columnes de fum i la direcció del foc no estava clar, estava molt a prop del nucli urbà, del casc antic del poble. Després sí que és veritat que ha canviat la direcció i el fet de que hi hagués, bueno, el confinament. Això també ha creat nerviosisme. Hem avisat a la població de que era un confinament per precaució i també per evitar que la gent estigués al carrer i afavorir el trànsit de Mossos d'Esquadra, de bombers, d'ADFs, de personal que estigui per l'extinció del foc.
5: Els agents rurals estan investigant l'origen del foc. Aquest es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping Lilla i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
7: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
5: Durant la nit, els bombers han continuat treballant en el foc per evitar cap revifalla i aconseguir donar-lo per controlat.
0: I com us explicàvem feia una hora, Cardedeu ha donat el tret de sortida a les activitats programades amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI+, amb la taula rodona Maternatges Dissidents. Enric Rubió.
8: Així és on ha de fer l'acte que s'ha celebrat al Teatre Auditori a Cardedeu. Ha comptat amb la participació de Gràcia Camps, impulsora de l'exposició Embarassos, maternatges i masculinitats, Eva Vela, llevadora i activista, i representants del col·lectiu La Vorera i de l'LGTBI Baix Montseny. Escoltem a Gràcia Camps.
9: Hi ha visibilitat perquè la gent que té famílies queer fa molts esforços per visibilitzar-se, s'associen, tenen els seus espais, però després en l'àmbit escolar, que és l'àmbit en què estem ara, som una minoria molt petita i llavors realment les estructures estan fetes en una altra forma i costa encaixar en aquestes estructures. Llavors nosaltres treballem per desmuntar aquestes estructures i que totes les identitats tinguin més espai per existir, per ser.
8: La trobada ha servit per compartir experiències de criança dissident i reflexionar sobre les dificultats que encara troben moltes famílies per identificar-se amb els models predominants de maternitat i família. Segons els participants, la iniciativa neix precisament de la necessitat de crear espais on poder-se reconèixer i compartir vivències durant processos tan sensibles com l'embaràs, el part i el postpart.
9: Les criatures necessiten referents també, igual que nosaltres els necessitem i els hem necessitat sobretot en infància i adolescència, les criatures també necessiten entendre que la seva família no està malament o no és rara, no, és una família que existeix i que l'important de la família és que hi ha unes persones que es cuiden de tu i que t'estimen. Llavors, poder oferir tota aquesta diversitat de models familiars a les criatures els ajuda a sentir-se també més còmodes.
8: L'exposició que acompanya aquesta activitat recull diferents experiències de maternatges dissidents i posa el focus en la diversitat dels cossos, identitats i formes de construir família. Les impulsores expliquen que moltes de les persones participants van trobar suport en xarxes i col·lectius queer davant la manca de referents visibles en els espais habituals de criança.
0: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb l'Enric Rubio.
8: Avui a La Foc Lent no entrevistarem un restaurant, sinó que anirem a l'origen del producte, de la matèria primera. I és que ens quedarem a Cardedeu i parlarem de pagesia, d'agricultura, de les coses ben fetes i de la convicció de que una altra manera de fer les coses no només és possible, sinó necessària. Així que parlarem amb en Quino Ortí, impulsor de la Fanecada, amb qui volem tancar des de Ràdio Televisió de Cardedeu l'última secció a Foc Lent de la temporada que ens toca a nosaltres, a la nostra casa. Així que anem cap a conèixer millor el nostre entrevistat d'avui, que el tenim via telefònica. Quino, molt bon dia, com estàs?
10: Hola, molt bon dia, com aneu?
8: Molt ràpid. Mira, amb ganes de parlar amb tu, ja feia anys que volia tenir-te aquí, així que va, avui aprofitarem. T'enxampem al camp o fent gestions amunt i avall avui?
10: M'enxampeu al camp collint préssecs.
8: Mira, ves que no vingui d'aquí una estona, eh? Escolta'm, Quino...
10: M'han sobrat.
8: Ben fet, ben fet. En primer lloc, deixa'm fer-te alguna pregunta per conèixer més d'on ha sorgit tot plegat, no? Com va començar la teva vinculació amb la terra, l'hort, amb aquesta manera de fer les coses? De fet, de ben petit ja hi estaves vinculat o és quelcom que et va arribar més tard a la vida?
10: Doncs no ho sé, no hi estava vinculat. Jo no vinc de pagès, vinc de zona agricultora, però no vinc de pagès. I vaig fer moltes coses en aquesta vida, vaig estudiar agricultura, vaig canviar de professió i finalment vaig veure que el model de vida i de coses que volia fer en la vida estava molt més relacionat amb el camp, amb la terra, amb l'aire lliure, amb la salut, amb la natura, amb els cicles, i vaig decidir posar en marxa un projecte d'agricultura ecològica.
8: Encara que soni atòpic, seria allò de trobar el teu lloc al món, no? El lloc d'un mateix.
10: Sí, una mica és... tots hi ha algun moment en la vida, no?, en què decidim, ens n'adonem de que hem de decidir si volem viure com ens ve de gust o volem fer el que ens diuen. I jo vaig tenir la sort, en aquest cas, de primer de saber el que volia i de segon de poder fer el canvi, així que vaig decidir trobar aquest lloc, no físic, sinó més teòric.
8: Què produeixes actualment?
10: Doncs actualment tenim una explotació que estem bastant diversificats, estem fent horta, estem fent fruita i ara, si tot va bé, començarem també a fer oli.
8: Ep, això és no sé si és novetat, però bé, aquí al Vallès cada cop s'està produint de més qualitat en aquest aspecte, oi?
10: Sí, aquí, tema oli, aquí al Vallès s'està produint bastant bé i s'està començant a posar la gent molta il·lusió. Hi ha un Tenim la sort de tenir una varietat tradicional d'oliva, que és la olivera vera, que és un oli de moltíssima qualitat, i hi ha un grandíssim projecte per recuperar aquesta producció, inclús s'està analitzant la possibilitat de fer una DOP, aleshores estem molt engrescats perquè a poc anem entrant en aquest projecte a veure si ens pot donar resposta.
8: Quines particularitats té aquest oli, aquesta oliva?
10: Doncs mira, la veritat és que hi ha gent que te'n podria parlar més, però el que et puc dir és que és una varietat que es troba bàsicament als Vallesos. Hi ha alguna varietat que s'assembla a Manresa i així, però bàsicament és una oliva bastant tardana i que dona un oli d'altíssima qualitat, amb molts polifenols, molt aromàtica, que l'oli té molt bona persistència en el temps, i és un oli que últimament està guanyant bastants premis a nivell nacional i a nivell a Catalunya, i és un oli que s'està fent molt bona feina.
8: I tant que sí. I mira, que gràcies a iniciatives com aquesta, que no es perdi la terra del Vallès, que sembla que cada cop són més els polígons i urbanitzacions i menys agricultura. Escolta, Quino, visitar els teus camps és suficient per poder constatar les dues formes de fer més antagòniques del nostre país, i és que colindes amb un camp de golf, no? És d'alguna manera una dualitat bastant particular.
10: Sí, bé, bueno, aquí una mica tot el que sigui zona periurbana, i per desgràcia sí. Vallès també és ja periurbà, està com vinculat a aquest teixit, a aquest mosaic tan intens, no? Aquí tenim, limitem això mateix amb la trama urbana, limitem amb un camp de golf on estan tots els estrangers tot el dia després d'anar a jugar, a comprar a la Roca Village, venen aquí a jugar a golf, i nosaltres fem agricultura ecològica, tenim el camp inundat de pilotes de golf, que els jugadors, i sí, és aquest mosaic que tenim aquí al Vallès, que per desgràcia cada vegada queden menys espais agraris i gairebé tot està més destinat a serveis i indústria, però encara alguns resistim.
8: Escolta'm, gràcies a aquesta bona feina que dus a terme, tot el que produeixes, a on es pot trobar, a on es pot comprar o per on ho distribueixes tu mateix? A tots els que ara t'estiguin escoltant, com poden aconseguir aquest fruit?
10: Doncs mira, el model que nosaltres fem, després de molts anys de fer moltes proves i d'adaptar-nos també als canvis que hi ha hagut, és una mica el model que estem seguint tots els productors petits i mitjans que hi ha arreu de Catalunya, jo diria. Parlo dels petits i mitjans, eh? Bàsicament, el que ens centrem és en la venda directa o semidirecta, diguem-ne, els canals més curts possibles, perquè és una de les úniques maneres que tenim de... Primer, que el producte que nosaltres estem servint, que té tota una història i un sentit i una explicació, doncs pugui arribar aquesta explicació que el consumeix, perquè si ho portem a una botiga o fem cistelles o ho venem a mercat, doncs podem explicar-li a la gent el que és aquest producte. I l'altra qüestió és que si no anem per aquest canal, el que ens permet obtenir un preu més digne del producte és que no existeix l'opció econòmica, perquè si entres en xarxes de distribució més grosses o intermediaris, així de seguida perds tota la capacitat de sobreviure, no? Estem molt, molt apurats i o fem venda directa o no tenim gaires sortides.
8: En definitiva, anar de la mà de la pedagogia, no? Que per si volem transformar d'alguna manera la mentalitat de la societat, és que tot vagi de la mà d'aquesta pedagogia d'explicar, no? D'alguna manera, que sàpiguen el valor de les coses, que sàpiguen com es treballa i per què és important.
10: Així és, sí, es tracta de... A mi sempre em sorprèn molt, quan li explico a algú que el tomàquet aquí al Vallès arriba per Sant Joan i la gent no ho sap. I creu que hi ha tomàquet, ja a partir de l'abril ja tenim tomàquets o coses d'aquestes, no? La gent que ve a buscar, no sé, mongeta tendra a l'hivern, perquè diuen, és a l'hivern i sempre hi ha mongeta tendra. Em sorprèn molt, no?, que la gent encara no sàpiga això. Els que ens dediquem a això tenim claríssim i em sembla que ho sap tothom, però després resulta que la majoria de gent està completament desvinculada amb les dinàmiques alimentàries, no?, i del camp. I clar, aleshores els pagesos ens dediquem bàsicament a fer pedagogia i realment són bastant més educadors a vegades que productors.
11: I tant.
8: Aquí no, de forma, ara breument, perquè de fet ens queda poc tros d'entrevista, sempre voldríem fer molt més, però sempre és un espai curtet, però deixa'm preguntar-te, Cardedeu és un lloc amb una sensibilitat especial per la sostenibilitat i la producció ecològica, o només és un miratge que tenim els que estimem aquesta vila?
10: Jo diria que sí. Jo diria que sí que ho és. No sé en comparació amb altres municipis si és més o menys, però aquí a Cardedeu existeix un grup de persones bastant sensibilitzada amb aquestes qüestions, amb l'agricultura, amb la conservació del territori, amb la conservació de les tradicions, de la cultura pròpia, amb el respecte pel medi ambient. És bastant potent. Evidentment, també hi ha molta gent que amb la seva dinàmica diària doncs, no li dedica temps o no li pot dedicar temps, hi ha de tot. Però crec que Cardedeu sí que té... Sí que hi trobes, un gruix bastant important de gent.
8: I tant. Doncs escolta'm, Quino, ens quedem amb això, hem de desconnectar, que ja arriba la publicitat. Moltíssimes gràcies per la feina ben feta i esperem tenir-te ben aviat de nou per casa nostra.
10: Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
8: A reveure.
12: El nou FM, el nou so d'Osona.
13: 24/7. Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
13: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
13: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
13: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
13: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
14: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
15: A ALR tenim el vehicle que busques.
16: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
15: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a ALR.cat.
12: El 9FM, 92.8.
17: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
18: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
17: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
18: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
17: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
18: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
19: Cocodril Club.
20: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
21: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
22: Hasta luego, cocodrilo.
12: El 9FM. El nou so d'Osona.
23: Territori 17.
0: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Doncs saludem un moment més del Territori 17 a l'Andreu. Bon dia, Andreu, què tal?
1: Hola, bona, doncs aquí estem.
0: Saludar també en Guillem, que està com un marajà.
1: Està fent un voluntari.
0: Està gaudint molt en Guillem a la platja.
1: Molt.
0: I...
1: S'ho està passant teta.
0: Que ens ho expliqui quan torni, però de moment encara té vacances, per tant, que gaudeixi d'aquestes vacances. Nosaltres seguim aquí, sempre explicant-vos...
1: Al peu del canó.
0: Exacte, al peu del canó, explicant-vos el que passa a xarxes. Andreu, comencem. Vinga, va.
1: Doncs va, en Mario, que ens diu: he passat aquesta onada de calor a Alemanya, sense aire condicionat i en cases de pedra d'un metre de gruix de paret. No tornaré mai més a queixar-me del calor de Sarnalona, fent referència a Barcelona.
0: Mira, t'he de dir que justament tinc una amiga meva que està a Alemanya i avui al matí m'ha enviat un àudio dient-me: està fent més calor que aquí, no hi ha, a molts locals d'allà no hi ha aire condicionat.
1: Clar, no estan acostumats.
0: Les piscines estan a tope i diu: estic passant una miqueta malament, però des d'aquí un petons i abraçades, Laura, i esperem que puguis suportar aquesta onada de calor el millor possible.
1: Que ja s'acaba, com ens ha dit en Manel Dot.
0: Exacte, diumenge esperem aquests 35 graus i llavors ja començaran a veure regular-se una miqueta les temperatures.
1: I vinga, va, més calor. Si el Mundial del 2030 coincideix amb una onada de calor com aquesta, el de Qatar 2022 quedarà en anècdota. Clar, posar en context, el Mundial de Qatar es va jugar el mes de desembre, per no fer-ho en plenes d'estiu al desert, que els jugadors s'haguessin desfet al mig del terreny de joc. Però clar, veient que Espanya s'ha de disputar un Mundial el 2030 en aquesta època de l'any, déu-n'hi-do la calor. Hauran de climatitzar els estadis com està passant en aquest Mundial.
0: Exacte. Què més, Andreu?
1: Mira, una altra, de la calor. Mira, odio la calor extrema. Però és que en tots els llocs on poseu l'aire, els poseu com l'Àrtic. Estaré encostipat a 50 graus tot l'estiu.
0: 100% d'acord. O sigui, de veritat que l'estiu és literalment amunt avall. És a dir, surts, et fregeixes de calor, però entres a un local...
1: I fa fred.
0: Un fred costa molt, també és difícil, poder com equilibrar les temperatures.
1: Sí, que estigui tot regulat, sí, és
0: però,
1: molt complicat.
0: És complicat. Almenys aquí, ja et dic jo, sempre estem molt bé, però quan surts de la feina... És allò que dius: ostres, sembla que hagis obert un forn.
1: I després vas al cotxe.
0: I encara és pitjor.
1: Va... ahir va ser Sant Joan, per tant toca parlar una mica de la revetlla, eh?
0: Exacte, va.
1: Mira, l'Àlex ens diu: anar a l'hotel Vela per Sant Joan és com anar al Reggaeton Beach Festival. Molt bona comparació. Estic
0: 100%
1: d'acord, eh?
0: És xarca per mi.
1: Xarca. Sí, una mica sí, sí.
0: És a dir, per posar en context, és a dir, per Sant Joan... Jo crec que és l'últim en què penses és anar a l'Hotel Vela de Barcelona. O sigui, és més típic anar, per exemple, no sé, a alguna casa rural, no? O
1: sí.
0: No sé, però anar a l'Hotel Vela és com anar al Reggaeton Beach Festival, és que és així, eh? Xarc és com una miqueta com de dir...
1: No t'ho sabia traduir, no.
0: Com Choni, però més com Barrio Bajé.
1: Molt bàsic.
0: Sí, exacte.
1: Sí.
0: Sí, del Montón.
1: Va. Seguim amb en Jordi, també vinculat amb el Sant Joan. Reconec tenir enveja sana de les platges del nostre territori. Les platges de Lleida no són tan plenes de guarros inadaptats fent barbacoes a la sorra i deixant la platja feta una merda i escoltant reggaeton a tota hòstia. Dit això, a l'espera del meteorit, on eren els Mossos? Aquests també eren...
0: Entenc que platges es refereix a les platges de...
1: Sí, que... Doncs que... Va molta gent, es reuneixen per fer botellots, també per llançar petards en moltes
0: Exacte.
1: Zones, però clar...
0: També increïble la tasca de les persones
1: del
0: que...
1: Servei de neteja,
0: del
1: sí,
0: Servei de Neteja de Barcelona, no sé si vas veure vídeos,
1: sí,
0: a les 6 del matí en punt, un equipàs recollit tot, perquè a les 7, 8 del matí...
1: Chapo
0: ja hi havia els primers banyistes esperant
1: sí.
0: per banyar-se, per tant, un 10, un
1: 10.
0: Però la gent és molt marrana i és
1: va.
0: Així.
1: La coca de Sant Joan suposo que n'has menjat aquests dies,
0: sí.
1: Però ara anem amb una altra recepta que ens aporta l'Eli.
0: A veure.
1: Tens aquell pot de mantega de cacauet que vas comprar al súper seguint un rampell inexplicable i ara resulta que no saps què fer-ne. Talla una poma en talls no massa gruixuts i unta'ls amb la mantega de cacauet. Pot ser un esmorzar, un berenar o el que he sopat avui.
0: No sé, t'ha passat mai això, Andreu? De que et vingui un rampell de comprar-te mantega
1: sí,
0: de cacauet?
1: Sí, no mantega, però sí amb algun producte així dolç. Jo som molt típic de... Em pica per menjar això, res, un trosset, però després es talla els calaixos i si no ho arreplega algú altre de casa meva, si és per mi, allà s'hi queda.
0: 100%. A mi em va passar també, no sé, una època que vaig decidir... Suposo que veient receptes vaig comprar un pot de mantega de cacauet. 4 vegades el vaig fer servir i es va quedar allà.
1: I allà es queda.
0: Sort del meu pare que ho arreplega tot, en fi. Un petó.
1: I vinga, va. Un apunt de bàsquet, Ona.
0: Vinga, va.
1: Ahir el València va guanyar la Lliga contra el Barça, i el que hi hagi més. Bueno, primer felicitats al València Bàsquet pel títol de l'ACB. Han sigut millors que el Barça, i generalment el millor sol guanyar. Sobre el Barça, diverses reflexions i poques positives. Tercer any seguit sense menjar-se un rosco, i el més trist és que no s'ha construït res. Molt crític aquest usuari de X amb el Barça de bàsquet, que la veritat, tercera temporada en blanc. I bé,
0: doncs
1: s'ha
0: de mirar,
1: no?, emmirallar-se amb el València, que ha realitzat una magnífica campanya.
0: I què va, més, Andreu?
1: Seguim amb esports, dos apunts de futbol i acabem, eh? Hem arribat al punt en què els 155 milions per Julián Álvarez semblen una broma de mal gust per alguns. 150 milions, eh? Amb això, abans muntaves un equip per guanyar-ho absolutament tot. Per mi, Julián val 100 i dona gràcies amb els preus actuals.
0: Clar, és que, o sigui, no
1: és
0: entenc,
1: difícil,
0: però
1: perquè el mercat de futbol hi ha una inflació brutal. O sigui, tots els jugadors van amb un preu molt inflat. I clar, el Barça, si vol pagar per Julián Álvarez, li està robant un futbolista d'un rival directe, que competeix en la mateixa lliga. I si mires el darrer mercat de fitxatges, el que costava un davanter centre no et baixa dels 100 quilos.
0: Per és tant, que és molt, eh?
1: Són molts diners.
0: Jo a vegades penso que és com un...
1: Com el Monopoli, estàs jugant al Monopoli.
0: Sí, com un dia, en plan, sí, però és que realment són diners reals. A mi això...
1: Per una persona,
0: No,
1: per
0: no,
1: una
0: no.
1: persona que xuta la pilota, eh?
0: M'explota el cervell, sí,
1: la
0: veritat.
1: I vinga, va, acabem amb el possible fitxatge de Julián. També em fa molta mandra que cada estiu estiguem igual, amb supòsits i tonteries que ens posen directament contra la diana d'altres equips per malifetes de la porta. Estic fart perquè Nico Williams ni l'Aranya valen la pena la degradació que portem com a club. Molt crític amb Joan Laporta, eh? Aquest usuari.
0: Doncs bé, amb aquest...
1: Ja veurem com avança l'estiu. A l'1 de setembre sabrem si Julián juga amb la samarreta del Barça, l'Atlètic de Madrid o d'un altre club, perquè ell vol marxar de l'Atlètic de Madrid.
0: Veurem, Andreu. Ens haurem d'esperar a setembre, però... Va, ens veiem en una estoneta. Moltes gràcies, Andreu, i fins ara.
1: Fins ara, bona.
0: Passen gairebé 8 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema i, com sempre, ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: aquests crits els que fem molts quan ja ha passat Sant Joan i anem pel carrer i veiem nens amb coets i amb encenedors i amb petardos i amb, ja està, s'ha acabat, i anem fent ja, anem per aquí les cantonades amb aquesta posició d'amenaça. És que sí, Gerard, tu també?
1: Sí. El dia de Sant Joan és especialment... Sóc com un gos, amb els petardos no puc. I s'ha d'anar amb cuidado, s'ha d'anar amb cuidado. I a més amb aquesta calor que fa i tota aquesta alerta de sequera i aquestes coses. I que millor si no en tirem.
0: A mi no em desagraden, tampoc és que m'apassionin, però per Sant Joan i prou, és que si no és allò que dura...
1: Sí, sí.
0: Són com els uns de Nadal, no?, que es van allargant per davant i per darrere.
1: Exacte.
0: Molt bé, en tot cas...
1: Sí, crec que s'ha perdut una mica, crec, aquesta tradició de tirar tants petardos. Almenys jo diria que en sento menys.
0: Sí, pot ser.
1: Són percepcions.
0: Pot ser, també és que surts menys, potser te'n vas a dormir més d'hora, no? Ens fem grans, Gerard?
1: Pot ser. Bueno, encara surt una mica.
0: molt bé. Però no tens ressaca avui, ja t'ha passat.
1: Correcte.
0: Molt bé. Què vas fer, per cert?
1: Res, per Can Davano. El Cafre per Can Davano, ja està.
0: Sí. I va anar bé?
1: Sí. A més, està bé perquè si no has d'agafar el cotxe ni res, i això. Proves amb amics, ja està.
0: Molt bé, doncs va.
1: La música, bueno.
0: Molt bé. En tot cas, això, deixem-ho estar, que no tenim aquí per això, sinó per parlar de cinema, de les estrenes d'aquest cap de setmana, que continua doncs, amb aquestes grans estrenes que amb blockbusters, no?, que diem.
1: Sí, i amb cinema de terror, que com ja et vaig dir que a l'estiu s'està convertint en el nou Halloween, grans pel·lícules de terror que s'estrenen a l'estiu, aquesta setmana en tenim una. Però començarem pel blockbuster de la setmana, que es titula Supergirl.
2: Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
3: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos. Mi hogar está donde estés tú.
0: Molt bé, explica'ns una mica, perquè necessitem aquí context. La Supergirl, qui és exactament? És algú del planeta de Superman? És la filla? No té res a veure?
1: No. Supergirl és la cosina de Superman, de Clark Kent. Passa que tenen una història d'origen diferent. Per posar-nos en context, això estem en univers DC... diferent de Marvel, aquí tenim Superman, Batman, etc. I aquest univers de DC que va com reiniciar-se de nou amb la pel·lícula de Superman que es va estrenar l'any passat, de James Gunn, on aquest personatge ja feia un cameo. I la segona pel·lícula d'aquest univers és ja Supergirl, la seva pel·lícula pròpia. Per tant, no cal fer molts deures per anar-la a veure i de fet, ni tan sols cal anar a veure Superman. Simplement és anar a veure Supergirl. El que ens porta això... És un personatge que ja té molta tradició amb els còmics. Això és aquesta cosina de Kal-El, que també va néixer al planeta Krypton. També es va salvar de l'explosió del planeta Krypton. Passa que no va parar a la Terra, no va créixer amb uns pares que l'eduquessin i que l'estimessin, sinó que va viure en un context de guerra, en una roca allà al mig de l'espai, on bàsicament va veure com els seus familiars eren assassinats. I fins que de més gran doncs, aconsegueix arribar a la Terra. El tema és que el converteix en un personatge molt, molt més agre, amb, diguem, més de tornada de la vida, també amb un punt més de desesperança, una mica al contrari del que representa Superman. I aquesta pel·lícula que ens porten ara està basada en una sèrie de còmics bastant recent, que es va publicar entre el 2020 i 2022 o alguna cosa així, que es diu Supergirl, la mujer de la mañana, de Tom King. I, de fet, és de les novel·les gràfiques de superherois més celebrades dels últims anys. Per tant, el material de base és potent. Ara és veure què han fet amb la pel·lícula, si ho han resumit tot, si està allà, o simplement ho han agafat com a referència, com a vegades també fa Marvel, no? Que diu que fan adaptacions de còmics però no són ben bé literals. Bé, és una mica quin caràcter l'hem donat al personatge. Al final, Millie Alcock ja és un personatge que, si l'heu vist en televisió, coneixerà de la Casa del Dragón, Però bueno, també porta un carisma molt especial a aquest personatge. I bé, com a mínim el càsting està bé, llavors ja és veure cap on porten tot aquest territori.
0: Jo discrepo amb això del càsting està bé, perquè aquí veiem a Jason Momoa, que no sé quin personatge fa, no el conec, però ell ja té un personatge dintre de DC, no? Del món DC, no és Aquaman?
1: Sí, però ja ens n'hem d'oblidar d'això, això ja no existeix, l'univers s'ha reiniciat, i la qüestió és que han fitxat a Jason Momoa per fer de Lobo, que també és un personatge bastant conegut dels còmics, de sèries ja així més fosques i tal, i de fet és que és un millor càsting per fer de Lobo que per fer d'Aquaman.
0: Sí, no, això tant, no ho dic, però ostres, vull dir, fer això amb dos pel·lícules recents d'aquest món de superherois, totes més Marvel, em sembla que també ho està a punt de fer, no?
1: Bueno, de fet ja ho havia fet, el Chris Evans havia estat l'antorxa humana dels Quatre Fantàstics abans de ser el Capità Amèrica. I dic que això al final ja són coses que han passat, i ja tenim Robert Downey Jr. que farà de dolent, no sé si amb alguna vinculació entre el Doctor Doom i Tony Stark, però vaja, que no passa res. La qüestió és, si llavors la pel·lícula funciona, ens oblidem ràpid d'aquestes coses.
0: Molt bé. Doncs, pel·lícula que, evidentment, es podrà veure a tots els grans cinemes, al Cinema Sucre i al Cine de Granollers, igual que la següent.
1: La següent, que és un dels fenòmens de terror de l'any, en portem uns quants ja. Aquest és també més especial per nosaltres, perquè va guanyar a Sitges contra tot pronòstic,

0: Dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
1: Nicky, espera, iba a preguntarte...
2: ¿Qué?
1: Déjalo, se me ha olvidado.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
3: I funciona, però no com ell espera, no? Veig.
4: Exacte. És com la típica història aquella de la pota de mono de vigila quin desig demanes perquè se't girarà en contra. El que passa que dintre d'aquesta història, que és absolutament tòpica, sí que està narrada i abordada d'una manera que la fa molt, molt especial. Al final, òbviament, és un thriller, però bueno, diguem que porta molt al límit aquesta reflexió sobre l'idealisme de les relacions romàntiques o fins on estem disposats a arribar per aconseguir el nostre somni. És una pel·lícula que presenta una tensió brutal, el gore és increïble, i és d'aquestes que colpeja fort, saps? Que dintre del tràiler, que jo recomano que no el vegueu més enllà d'això, perquè ensenya bastantes coses de la pel·lícula, però sí que et porta per territoris sorprenents, és realment inquietant, i és una gran sorpresa d'aquestes que, viscudes en col·lectivitat, crec que funcionarà molt bé i espero que tinguin molt, molt bon èxit de públic. A més això, director debutant, Corey Barker, també havia fet diversos curs, vídeos de YouTube, ara estem tenint molts directors que venen d'aquí, i és interessant que trobin el cinema de gènere com aquest espai per fer el salt a la direcció de llargmetratges i aportant veus molt interessants, vull dir, com ha passat ara també amb Backrooms, va passar també amb Hokum, per exemple, amb La Mòmia també, amb l'altre nivell, i ara amb Obsessió també, per tant, estem d'enhorabona.
3: Molt bé, doncs anem per la tercera, que aquesta sí que només es podrà veure el sucre, de moment.
4: Sí, i mira que és una pel·lícula produïda aquí, amb una història bastant potent, a més basada en fets reals, es titula Viaje al País de los Blancos.
5: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí? No lo pensáis, porque la respuesta es demasiado dura. Solo era un niño cuando salí de mi país.
6: Hola.
7: Hola.
6: I need your help.
8: I am alone here.
7: ¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
9: Estás en una situación irregular. Es una falta grave.
7: Y dime una cosa, Usman. ¿Qué te gustaría hacer?
8: Estudiar, trabajar.
3: Muy bien. Explica'ns.
4: Bé, aquesta és una pel·lícula que està basada en fets reals, que de fet està basada en el propi llibre d'Usman Umar, està protagonitzada també per ell, la pel·lícula, i bàsicament explica la seva història. És la història d'un immigrant que això de molt jove va abandonar el seu país, que era Ghana, va arribar a Espanya com va poder, va arribar a Barcelona, i allà doncs jo estava sol, anava com deambulant per allà, en llocs d'acollida, etc, fins que aquesta dona que es diu Montse doncs la va acollir, el va acollir, i amb el fet d'aquest acolliment doncs li va donar una possibilitat doncs de desenvolupar-se i de tenir un futur aquí. Per tant, són aquestes històries que a dintre del context global amb aquesta mena d'odi contra els immigrants també està bé que s'expliquin, que es vegi com el costat més humà d'aquestes històries. Aquí la pel·lícula està tractada, òbviament, amb molt positivisme, i està bé que no tingui tant la cosa pel melodrama, però al final la història que t'explica no, al final d'aquestes lliçons ètiques, morals, però tot i així està bé. I a més, a part d'Usman Umar, que és actor debutant, doncs hi ha Emma Vilarassau, Jordi Bosch i tota una colla d'actors que dintre d'aquest càsting de suport estan molt bé. Hi ha la curiositat que aquesta pel·lícula es va presentar al festival a Màlaga. Màlaga ens va acabar sent la porta

0: d'entrada de los mans, si no recordo malament, perquè vaig sentir-ho en una entrevista, diu, clar, la primera vegada va ser quan vaig arribar a Espanya, la segona vegada que he estat a Màlaga és per presentar la pel·lícula al festival, no? I com a nivell de història o com a culmen d'aquesta història, doncs també té, bueno, que és bonic i està bé que s'hagi presentat allà. I a més em van sortir molt bones crítiques, per tant, esperem que la gent ho vagi a veure.
1: Ho hauré de confirmar, però jo diria que surt Sant Joan de les Abadesses al tràiler.
0: Ah, aquí no ho sé, no m'he fixat.
1: Jo crec que és el Gord de Malatosca, que ja moltes
0: Ah,
1: vegades es demana
0: també.
1: per fer rodatges, però hi ha un moment en què el protagonista es banya amb amb una gorga, i jo diria que sí. Sí.
0: No diguis gaire alt que no hi hagi més turisme del compte.
1: Bueno, ja, això ja està perdut, la batalla està perduda. Molt bé, doncs escolta, seguim, si et sembla, amb el repàs de la resta de la cartellera, perquè diria que no tenim notícies aquesta setmana.
0: No, aquesta setmana hi ha poques. Bueno, no hi ha hagut novetats.
1: I doncs seguim amb el Cinema Comtal de Ripoll, on hi haurà Viva i Toy Story 5.
0: Sí, Toy Story 5, que segueix en cartellera, i Viva, que la incorporen, pel·lícula que vam parlar la setmana passada, que es va estrenar, que està protagonitzada i dirigida per l'Aina Clotet. Per tant, bona oportunitat per veure-la aquí al nostre territori.
1: Seguim el casal Camprodoní, Asesinato en la tercera planta.
0: Sí, de fet, ens vam colar la setmana passada i vam anunciar aquesta pel·lícula.
1: Que la gent va anar a veure això,
0: Disculpem aquí.
1: però era per un bon motiu, perquè la que feien potser no us cridava l'atenció, però també era molt bona, que era Pizza Movie.
0: Correcte.
1: Aquesta setmana,
0: I
1: sí.
0: aquesta setmana sí que tenim aquesta comèdia francesa d'aquest matrimoni, doncs, que intenta posar xispa a la seva vida investigant un presumpte assassinat.
1: El cinema Catalunya de Ribes, el dia de la revelación.
0: Sí, aquí apostant per Spielberg, que a més també amb una data bastant pròxima a l'estrena. Per tant, mira, la gent que vingui aquí de turisme, doncs, també la pot anar a veure tant dissabte com el diumenge.
1: El cinema Alhambra, de la Garriga, Toy Story 5, Viva i El dia de la revelación. Curiosament, em sembla que hem
0: Sí.
1: parlat de les tres, eh?
0: Sí, exacte. O sigui, l'aposta d'aquesta setmana està sent molt aquestes, ja es veu quines són les estrenes grans. Però bueno, la setmana passada només veiem Toy Story i ja sabíem que ampliarien la seva cartellera, sempre ho fan, i també en aquest cas d'apostar per Viva, òbviament en català i pel dia de la revelació.
1: El Casal de Gràcia de Manlleu, Estrany Riu.
0: Sí, en aquest cas la pel·lícula que ja ha estat voltant amb el cicle Gaudí, i en aquest cas també posa fi al cicle Gaudí fins ja a partir del setembre a Manlleu.
1: Seguim repassant més cinemes de l'Esbarjo de Cardedeu, Mas Palomas.
0: Sí, en aquest cas no tenen aquelles sessions de retrocine o aquest tipus de sessions més variades. I projecten Mas Palomas, que és una pel·lícula que parla sobre l'homosexualitat a la tercera edat. És aquest punt de comèdia-drama que està molt bé, que és molt, molt interessant. Una de les grans pel·lícules de l'any, crec.
1: Molt bé, i ja ho tindríem tot, perquè com vam comentar la setmana passada, el Cine Club de Vic ja s'ha acabat, no hi ha res fins al setembre.
0: Correcte. Bueno, el que sí que et puc comentar, bueno, no hem parlat de notícies, però si us agraden els festivals, si us agrada el terror, aquest cap de setmana se celebra el Creep Show a Badalona, que és un festival molt petitet, on també es veuen curts de temàtica de terror, de gènere. Però volia destacar una sessió bastant especial que es fa, que sempre es fa una sessió amb música en directe, amb alguna pel·lícula que normalment és així, muda o experimental. Enguany es projecta Bigoten, que és una pel·lícula experimental que té a veure amb l'experiència propera a la mort, que la va rodar el director, parlant una mica com les al·lucinacions que va tenir després d'un accident de trànsit i va estar una mica així entre la vida i la mort. Allò va traslladar en pantalla i es projecta així amb música en directe, que és una sessió molt interessant, que es fa diumenge a la tarda. Però, bueno, el dissabte també hi ha sessions de curs i tot, per tant, és un festival molt casolà, però molt entranyable, també.
1: Molt bé, doncs ara sí que ja ho tenim tot. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Fins la setmana vinent.
0: Molt bé, fins la setmana que ve.
2: Territori 17, el
1: Adéu-siau.
2: 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Queden 5 minuts per arribar a les 11 del matí. Andreu Jiménez, bon dia de nou. Avui no parlarem de sèries.
4: Continuem de pel·lícules.
3: Continuem de pel·lícules perquè ens ha vingut molt de gust parlar sobre pel·lícules de Pixar.
4: Les millors.
3: Les millors. Per mi les millors, Pixar. O sigui, és a dir, jo tinc un gènere preferit, que són les pel·lícules d'animació. Les de Pixar són brutals, però també, per exemple, DreamWorks m'agraden molt.
4: També Disney també.
3: De Disney també.
4: Disney n'ha fet de molt bones. Però
3: avui hem fet
4: un top 5.
3: Un top 5 de pel·lícules de Pixar.
4: Amb el motiu de l'estrena de Toy Story 5.
3: Exacte, que estem pendents els dos de veure-la. Andreu, comença tu perquè t'he de dir que...
4: Què fem? Anem dient 5, 4, 3, 2, 1 i diem...
3: Sí,
4: va.
3: Jo t'he de dir una cosa, no he pogut fer un top 5, he fet un top 7 perquè no puc ni gairebé ni ordenar-les en top 5. Per tant, intentaré sobre la marxa com em vingui de gust ara.
4: Va.
3: Top 5, va, comencem, 5.
4: Et dono explicacions al final, o sigui, la cinquena, Cars 3.
3: Vale, per tu és Cars 3, top 5. Jo he col·locat més o menys els Increïbles 2.
4: Val.
3: Més o menys.
4: Jo quarta poso Toy Story la 1.
3: La primera, eh? Sí. Toy Story 1. Jo he posat Coco, però també posaria en la mateixa línia Inside Out, la primera. Coco i Inside Out.
4: Jo la 3, Toy Story 3, que és la que més recordo i més m'ha marcat, per tant la poso aquí. Normalment la primera sempre és millor que les altres, que les que vénen després, però Toy Story 3.
3: Jo he posat Luca i en la mateixa
4: molt bona, Luca, eh?
3: I en la mateixa línia seria Soul també, Luca i Soul, les dues.
4: Jo segona, Ratatouille. Anem als fogons.
3: Molt bona, Ratatouille. Jo he posat Up.
4: On, també. I la primera.
3: I la teva primera, home, quina és?
4: Evidentment, la millor pel·lícula de Pixar, Cars.
3: La teva és Cars, és la primera, entenc, la primera de Cars.
4: És la que més m'ha marcat.
3: I jo he de dir que la meva primera no és una pel·lícula antiga de Pixar, sinó que és Elemental, que és del 2023, és bastant nova.
4: Això em sorprèn, perquè per mi jo he posat totes...
3: Per mi les millors són les antigues.
4: Les antigues, per mi...
3: Però t'he de dir que aquesta pel·lícula la vaig veure quan va sortir el 2023. Ostres, i em va marcar moltíssim. Molt. Bàsicament és una història, vull dir... O sigui, totes les pel·lícules de Pixar tenen un missatge... Però, ostres, aquesta, no sé, em va moure bastant i em va agradar molt. I, a més, les animacions, clar, amb el pas del temps milloren moltíssim.
4: Milloren, sí, no es nota molt.
3: Ostres, i parla dels elements de la Terra i com està representat el foc i l'aigua, que, clar, vull dir, són elements que no, diguéssim, es poden representar, però una passada de com estan fetes les animacions.
4: Doncs ja ho tindríem, no? Un mes a la butxaca.
3: Un mes a la butxaca, si vols, per la següent ronda de sèries / pel·lícules, comentem un top 5 de pel·lícules de DreamWorks i de Disney. Què et sembla?
4: Em sembla bé.
3: Perfecte, Andreu, doncs que vagi molt bé i ens
4: Igualment.
3: Veiem demà puntuals aquí, al Territori 17.
2: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El 9FM.

0: Després de la revetlla d'ahir al vespre, què hi ha millor que una bona sessió de jazz? Molt bona nit de Sant Joan i benvingudes i benvinguts a l'últim programa de la temporada. Durant aquests mesos hem recorregut territoris, paisatges i cultures que ens han ajudat a entendre millor la diversitat musical i humana que ens envolta.
1: Molt bona nit, estimada audiència. Sí, tota aquesta tercera temporada hem caminat per costes, muntanyes, valls i ciutats. Hem escoltat veus que neixen de la terra i d'altres que arriben del món.
0: I avui tanquem aquest viatge per tota la península i les illes i ho fem a la Comunitat de Madrid.
1: Un lloc que per molts identifiquen com a centre, però que en realitat és cruïlla, punt de trobada i també punt de partida. Així que prepareu-vos per aquest darrer viatge sonor de fi de temporada. Arrenquem!
0: Obrirem el programa d'aquest vespre amb una sonoritat delicada i cinematogràfica. Madrid també pot ser això, pausa, detall i imaginació. I per aquest vespre hem triat aquesta cançó de l'any 2020 que es diu Bella. Amb totes i tots vosaltres, Mastreta i el seu tema Bella.

El sol també ha tingut espai a Madrid. Energia càlida per seguir el camí. Igual que la cançó de l'any 2007 que hem seleccionat per al programa d'aquest vespre. Plena de sonoritats emmarcables dins el jazz. El soul i el blues amb notes psicodèliques. Tot un tema ple de força. Amb tots vosaltres, Beautiful, del grup The Sweet Vandals.

just

Continuem el nostre darrer viatge d'aquest vespre amb una mirada íntima, elegant i nocturna. Madrid també sap parlar amb veu baixa, i això queda molt present amb aquesta cançó de l'any 2007 del grup Marlango. Amb totes i tots vosaltres, Pequeño Vals, Marlango.

Continuem viatjant i ho fem amb una proposta de jazz contemporani de l'any 2015, amb un aire introspectiu que aboca espais oberts dins la ciutat. Amb tots vosaltres, Sol de Lluvia, intro, de Luis Verde.

Avancem amb el temps i ens situem l'any 2020 amb una harmònica i un jazz amb personalitats pròpies. Abans de fer una pausa per mirar cap endins, us presentem el tema Blue Drag d'Antonio Serrano, una autèntica delícia.

La pertinença és una necessitat humana i està molt relacionada amb la identitat, la salut emocional i el benestar. Des que naixem, necessitem sentir que formem part d'alguna cosa més gran que nosaltres mateixos. Una família, una comunitat, un grup d'amics, una cultura o potser un projecte compartit. La pertinença ens aporta autoestima, ens dona capacitat per afrontar les dificultats, ens augmenta el benestar emocional, ens redueix els sentiments de soledat i d'aïllament i ens reforça la confiança en un mateix i en els altres. En canvi, quan la pertinença es veu amenaçada o desapareix, poden aparèixer sentiments de desorientació, de tristesa profunda, d'exclusió o de manca de sentit. La pertinença no consisteix en ser igual que els altres, sinó a poder ser un mateix sense deixar de formar part del grup. Com una improvisació de jazz, la vida ens convida a trobar la nostra veu personal mentre escoltem la dels altres. La pertinença no és perdre la pròpia melodia, sinó descobrir que aquesta melodia té un lloc dins nostre i té una harmonia més gran. Quan una persona se sent part d'alguna cosa, deixa de preguntar-se si té un lloc al món i comença a contribuir amb el millor de si mateixa.

Després de l'espai terapèutic dissenyat pel Ricard, tornem a l'aquí i a l'ara, amb un jazz modern i molt narratiu basat en música de Johann Sebastian Bach i arranjat pel gran Moisés P. Sánchez, que ens demostra, amb aquest tema de l'any 2020, que els camins no sempre són rectes. Amb totes i tots vosaltres, Invention No. 1 in C Major de Moisés P. Sánchez.

Qui no recorda els grans del jazz i en concert aquell conegudíssim tema de Nat King Cole titulat Smile? Veureu com ha canviat la història amb aquest grup afincat a Madrid que es diu Blue Tomasa i que aquest tema de l'any 2024 que es diu Smile us encantarà.

I ara deixem-nos portar per una proposta íntima i delicada del grup Arnaut, una cançó de l'any 2013 que parla d'un aprenentatge que tots hem hagut d'afrontar alguna vegada a la vida. Conviure amb la solitud, entendre-la i fins i tot fer-nos-la nostra. Escoltem, per tant, el tema Learning How to Live Alone, del grup Arnaut.

I abans d'acomiadar-nos, sentirem una formació madrilenya que ha sabut fusionar amb gran sensibilitat el soul, el jazz i els sons contemporanis. Una música càlida i envoltant perquè posi punt i final en aquest viatge compartit. Escoltem la cançó de l'any 2017 titulada Lonely, Lonely del grup Cosmosoul.

0: Tots els viatges deixen una empremta.
1: Sí, i aquesta temporada n'ha deixat moltes.
0: Paisatges que hem escoltat.
1: També músiques que hem compartit.
0: I silencis que també hem format part del camí.
1: Avui, aquest vespre, tanquem una etapa.
0: Però no tanquem el viatge.
1: Potser la propera vegada que ens trobem ja no estarem només recorrent la península.
0: Potser creuarem fronteres.
1: O potser descobrirem nous sons.
0: I noves històries.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta darrera temporada.
0: Molt bon estiu.
1: I fins molt aviat.
0: I el viatge continua.
1: Qui us parla, Jordi Brito.
0: I Enric Díaz, amb el suport tècnic d'en Robert Garrigós.
1: I ara us deixem amb aquest tema de l'any 2022, que es diu Miss Sunshine.
0: Bona nit
1: i ja escoltem jazz. Adeu.
2: Melo.

0: 24 de juny de 2026, benvinguts al desè taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que un cop al mes us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. I avui som en aquesta nova edició d'aquest Taula per 5, en aquest cicle que està sent un Taula per 2, perquè estem fent aquest repàs amb els portaveus dels grups municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Vam començar amb Anna Maria Vilarrasa, de Junts per Catalunya, Junts per Codines. Vam seguir amb Laia Jordana, del PSC, i avui és el torn de Pere Pladevall Vallcorba, de Junts per Sant Feliu de Codines. Avui som dia 22 de juny, per tant, som dos dies abans que vosaltres esteu començant a sentir aquesta entrevista. L'estem enregistrant un dilluns a les quarts d'11 del matí des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca amb el Pau Ibars, el control tècnic. Bon dia, Pau.
1: Bon dia.
0: Gràcies per ser-hi.
1: Un plaer.
0: I ara sí que venim cap aquí a l'estudi. Qui ens acompanya és Pere Pladevall Vallcorba, va ser cap de llista de Junts per Sant Feliu de Codines l'any 2023, amb aquest lema que portaven que es deia Som-hi, actualment regidor a l'oposició i portaveu d'aquest grup que té 5 regidors. Benvingut, Pere.
2: Hola, molt bon dia, i quan s'estarà matent haurà passat la revetlla, doncs molt bona nit i espero que tots hagin passat molt bona revetlla.
0: Molt bé, doncs dic que no ha vingut sol, ha vingut acompanyat amb el Frederic Sala i estem a punt de començar aquesta entrevista. En primer lloc, com està?
2: Perdó, com estic?
0: Sí.
2: Bé, fantàstic. Ja ho veus, un dilluns al matí, amb aquest solet ratllant lo tòrrid, però encara es pot suportar, doncs mira, hem anat a fer un cafè i bé, feliç. Ahir vam treballar tot el dia, dissabte també, divendres també, i avui descans.
0: On hagués volgut fer aquesta entrevista si en lloc de citar-lo a l'estudi hi haguéssim deixat triar un lloc al carrer o on fos?
2: Mira, com una vegada vam fer una amb el Ferran Polo, precisament, a la plaça. És un dels llocs que m'agrada més del poble, junt amb el Parc Usart, però a la plaça, sí, sí, perquè me l'estimo de debò, i m'agrada, i l'ambient, i bueno, la gent, sobretot la gent, eh?
0: La seva experiència en política municipal és dilatada, va ser alcalde pel PSC entre 2007 i 2015, també amb el seu actual partit Junts per Sant Feliu de Codines va ser alcalde entre 2015 i 2020, quan va passar el relleu a Mercè Serratacó, i ara aquesta vegada és una nova etapa, en aquest cas a l'oposició, que no és un terreny desconegut perquè de 2003 a 2007 ja va ser a l'oposició també. Com es va plantejar aquesta nova etapa quan vau començar?
2: Com tota la vida, si toca fer alcalde perquè has guanyat unes eleccions, encantat de la vida, i si toca estar a l'oposició perquè no les has guanyat, o no has pogut assolir uns pactes, doncs encantat de la vida. A la vida venim a diguéssim, a complir unes missions que són les que et toquen, que sovint no es trien, però quan et toquen les has d'assumir.
0: Quines similituds o diferències diries que hi ha en exercir l'oposició en aquestes dues etapes diferents?
2: És una cosa que m'he plantejat jo també moltíssimes vegades, eh? Del 2003 al 2007, tot i que jo havia fet moltes coses, com tu recordaràs, a l'Ajuntament, eh? Comissió de festes, a comissió, diguéssim, d'activitats mediambientals, havíem fet moltíssimes coses, però era allò nou, allò que fas per primera vegada. Teníem dos regidors, de fet, només. En tenim cinc, és diferent.
0: Enric Blancafort.
2: Sí. Bueno, primer el Joan Puig. No ho dic malament. Primer l'Enric Blancafort i llavors se'n va anar a Brasil i va venir el Joan Puig, que és amb qui vam anar a les següents eleccions de número 2. I la veritat és allò que és nou, allò que explores, que aprens, tot és nou cada moment, i amb molta, molta il·lusió la primera vegada, i va acabar doncs, amb els 8 regidors del 2007. I ara és una mica diferent. Ara és allò, tot el fil que hem anat desfent amb els anys, ara es tracta de recollir-lo, i jo me'l prenc doncs, com una ensenyança de la vida, com un col·laborar amb el poble, a la democràcia d'haver-hi oposició, si no, no és democràcia, perquè t'oblides, no? Si estiguessis sol governant, al final t'acabes oblidant doncs, per inèrcia, no. Per tant, és com un... com una tasca que la vida m'ha posat, jo me la prenc amb molta il·lusió, i evidentment és molt diferent, perquè ara jo tinc molts coneixements que llavors no tenia, i el que faig és intentar traspassar-los a tota la gent nova que està en el grup, que la immensa majoria és gent jove. Som 5. No és el mateix que ser 2, i també hi ha un període que entre que va marxar l'Enric i va venir el Joan, també està sol allà, i bueno, i era diferent, era una altra història, també era un alcalde llavors amb molta experiència, perquè era la seva tercera legislatura, diria, sí, i bueno, era diferent. Però la veritat, jo havia col·laborat amb el Pineda, de fet. Jo anava pels bars a recollir el cartró i el vidre amb una colla de voluntaris, imagina't, si havien fet coses pel poble abans, eh?
0: Com definiria el tipus d'oposició que esteu fent?
2: Normal, com allò que estem d'acord, ho votem i ho recolzem, i són moltes coses. Tu segueixes els plens, i per tant són moltíssimes coses que estem a favor i algunes que estem en contra, i tenim tot el dret del món, diguéssim, estar en contra, perquè nosaltres no hem vingut aquí a fer de comparses de ningú, sinó a defensar el nostre programa. Nosaltres tenim 5 regidors, més de 1.000 vots, per tant creiem en les nostres idees, en les nostres propostes. I si hi ha una regidora que té un regidor al govern i farà la plaça... No, doncs nosaltres també tenim dret a defensar les nostres idees.
0: Què creu que porta Junts per Sant Feliu de Codines en aquest govern, en aquest consistori?
2: Oposició ferma i recolzament ferm quan cal. Hem recolzat moltíssimes coses, eh? Vull dir,
0: en si, repassarem alguna.
2: Doncs. Sí, si ho repasses, veuràs que diràs, ostres, la passa que n'hi ha algunes que no. I algunes que no hem recolzat, hem ofert alternatives. Recordo que vam elaborar una ordenança pròpia de l'aigua, de les taxes de l'aigua, que vam plantejar el cobrament de les taxes també d'escombraries, que vam fer una proposta pròpia en base a marxar del Consorci de Residus i, per tant, reduir costos. També vam fer de l'escola Bressol. Hem fet moltes propostes, moltíssimes. I a la plaça, pues, malgrat nosaltres creiem que tot ha de fer canvis, jo em vaig fer molts
0: ara,
2: a la plaça.
0: Ara hi anirem, a la plaça.
2: Quan hi anem, te'ls explicaré. I alguns potser hi ha gent que ni els recorda ja, perquè, clar...
0: Diria que hi ha bona entesa amb el govern?
2: És que no, ni bona ni dolenta. Ells fan la seva, no van fer ni traspàs. Amb nosaltres no vam fer, bueno, o sigui, amb mi, amb algun regidor, vull dir, jo no vaig fer traspàs, jo vaig fer traspàs amb la Mercè i els regidors que quedaven, però em consta que els regidors que van quedar, tant els que es van presentar per Esquerra Republicana com els que no va haver-hi cap tipus de traspàs pràcticament, o sigui, zero. Llavors, i amb mi menys, perquè jo ja venia de 3 anys i mig enrere i la veritat és que no els interesso per res.
0: Però hi ha relació més enllà de la que podem veure escenificada en els plens?
2: La paraula escenificada ja sé que no es fa servir mala intenció, però jo ja m'entens, oi? Nosaltres no escenifiquem res, el que defensem ho defensem de debò. La veritat és que no hi ha massa relació, perquè ells van molt a la seva. Jo també vaig patir una oposició molt emocional, cap proposta mai, pràcticament. Això ho diuen sempre els governs, també, és que l'oposició ha fet propostes. Però jo vaig patir una oposició molt emocional que es basava els últims anys en que no ets tant com jo de... I ja m'entens. Va arribar a dir la Montse Arentó que alcaldes d'Esquerra Republicana no havien permès muntar al seu poble les consultes locals. I jo estava al Partit Socialista i es va muntar.
0: I amb el PSC, quina relació teniu?
2: A mi m'agradaria tenir-la millor. La veritat és que hem col·laborat amb coses aquesta legislatura, algunes. Clar, jo la política sempre me la miro com un exercici racional, no emocional. Per tant, podries veure persones que t'han fet mal, però no les vull veure. i ells també poden considerar doncs, que jo vaig deixar el partit i va passar de repente de 10 regidors a 1 i doncs, potser no ho poden haver acabat d'entendre o de pair, però al final cadascú ha de fer el seu recorregut. Jo vaig entrar al Partit Socialista amb l'època del Maragall. Jo sóc sobiranista i va haver un moment que no m'hi sentia bé. No m'hi sentia bé i vaig marxar. Ja vaig marxar amb els d'Avancem, amb el Joan Ignasi Elena, amb el Fabià Moedano. I ells han anat per Esquerra Republicana i jo no. Ja sí que els voto a les eleccions al Parlament de Catalunya i altres eleccions diferents, a Sant Feliu no.
0: Abans de passar al capítol de la plaça, sí que l'alcalde us ha retret diverses vegades i en plens que per fer oposició difongueu informacions que al seu parer no eren certes.
2: Bueno, pot dir que vulgui, que me les demostri. Es pot dir que vulguis, però que me les demostri. M'entens? Va, em va acusar de dir mentides. Digo, home, no sé, no et pot acusar de mentider un mentider. Jo li vaig demostrar que ell a les eleccions del 19 va mentir. Vaig demostrar amb el que ell va dir públicament al Casal i el que em van dir gent de l'ANC temps després. Per tant, aquell que menteix poc pot acusar ningú de mentir. Que em digui, no m'ha dit mai. Nosaltres hem fet unes afirmacions sobre la plaça, per exemple, i no sé quina és la mentida. Que serà sorra compactada. No és una mentida. Que treuen les moreres. No és una mentida. Que sortim pels carrers estrets. No és una mentida. Que s'utilitzarà el Joan Maragall. S'utilitzarà el Joan Maragall. No és una mentida. És que, no sé, és molt fàcil acusar. Diuen mentides. Bueno, que et digui en concret. Més, jo em sento molt lliure de defensar allò que crec, perquè ho crec.
0: Sí que
2: i ho parlem molt amb el grup, eh? Nosaltres tenim gent jove, com el Fede, l'Àlex, que són gent amb idees molt fermes. I jo no podria sobreviure amb un grup dient mentides, perquè cauen per si soles. O sigui, les mentides cauen per si soles. Tant és fàcil dir que un diu mentides, doncs s'ha de demostrar. I si diu mentides, doncs molt bé. Però la meva mare sempre deia, no?, que les mentides tenen potes curtes. Per tant, es demostren de seguida.
0: Jo sí que recordo, però que no l'he pogut recuperar, perquè dedueixo que es deu haver esborrat i potser va ser fruit d'una falta d'informació, un vídeo que en el seu moment explicàveu que del pou nou no sortia aigua.
2: Jo no, aquest vídeo jo ni el recordo, però si vaig dir això algun moment, duria ser perquè les proves donaven en aquell moment que hi havia poca aigua. Ja està. No té més importància que aquesta. Nosaltres, per l'aigua, quan el problema de l'aigua, vam oferir alternatives que no es van valorar pràcticament mai. És a dir, vam dir, al golf hi ha un pou que fa molts anys que no es fa servir i que donava molta aigua i que deu estar ple. Es va demanar un projecte que valia, no sé si deien un milió d'euros, no sé què, però es va anar perdent el temps quan es podia fer servir de seguida per carregar aigua i portar-la de Can Bosc als dipòsits a les Sabrugues, ja a 300 metres. No sé si arriben. I aquell pou està carregat d'aigua i el propietari estava disposat. Jo havia parlat amb ell. No volia cobrar res, però jo no, ja no sé. Aquí, a la fàbrica, hi ha un pou que fa 10 anys que no es fa servir, que era el que funcionava quan els tinys, antigament, i quan la lavanderia només es rentava amb aquella aigua. Estava a tocar del bògit. A tocar. Llavors, un té la sensació que quan fas propostes, potser millor no fer-les perquè igual si se'ls ocorreixen les utilitzaran i en canvi si les dius, com que són fetes per mi no interessen perquè sóc l'objecte del pecat per ells, no? Tinc aquesta sensació, no dic que sigui veritat, eh? Dic que tinc aquesta sensació. Llavors dius, poder millor callem i igual se'ls ocorreix, però tampoc se'ls ocorria i per tant no ho vam dir-ho.
0: Està d'acord per això amb la posada en marxa del pou del Plaquer?
2: Aquest pou el va projectar la Mercè Serratacó, que jo recordi, vull dir, simplement, i ella va aconseguir la subvenció i ja està. I al principi jo recordo que les proves que es feien, jo hi vaig anar allà i vaig parlar amb tècnics i donaven molt poca aigua. molt poca aigua, ja està, no té més, que ara dona més aigua, perfecte. Ara, aquests diners que teníem per millorar tota la canonada, jo recordo en un ple que es va parlar això, o s'acaba el pou o s'arreglen les canonades que van de Llobateres al Flaquer, perquè algun dia s'anirà a la sequera i aquesta aigua és la més barata. Bueno, ara tenim aquest pou, que tenim molta aigua tot arreu i potser no caldria, perquè si en el futur també hem de tenir aigues Ter Llobregat, i en canvi les canonades que van de Llobateres al Flaquer estan totes destrossades. I és l'aigua més barata, perquè surt a 8 metres del terra. Per tant, això va sortir molt ple. I el pou sempre està allà present. Però les canonades van perdent, perquè tota aquesta primavera és l'aigua que s'ha fet servir. Jo recordo venir amb els caçadors a vegades i dir-me, espera, que hem vist un riu d'aigua. I era un estrès, perquè és la millor aigua. Perquè és bona igual que totes les que tenim i molt barata. Pensa que la del Fitor està a 450 metres de fondària. Aquí ara també estem a 450 metres de fondària. No ho sé si per l'aigua que dona val la pena gastar aquesta quantitat de diners o d'energia elèctrica. I potser millor ja anar directament a l'ACA. Però no ho criticaré. Simplement dic que crec que el que sí és molt important és la de Llobateres. Les canonades,
0: Pau, fem un canvi de bloc i anem cap a la plaça. M'he avançat amb el titular, però abans de la plaça tinc un parell de preguntes més.
2: Jo somio amb la plaça, me pateixo molt. Dic en sèrio,
0: jo també, encara que no em creieu.
2: Sí, jo et crec. No, a tu jo no t'he acusat mai de dir mentides, no. Tens clar, no? Sí. És que clar, a vegades, de matisar.
0: Què destacaria de l'acció de govern d'aquests 3 anys a Sant Feliu?
2: Bueno, destacaria que sobretot a l'àmbit de serveis socials doncs, no s'ha deixat de banda. El nostre govern tenia l'informe del Consell Comarcal, que era el poble que gastava més diners percentualment, vist el seu pressupost, en serveis socials. És un poble que hi ha gent envellida, nens també amb risc d'exclusió social. Vam fer la decisió pròpia de que el centre obert seguia, encara que no el pagués la Diputació, i s'ha seguit. Per tant, doncs, tant en el Ramon com a la Sandra, enhorabona.
0: I ara sí que si parlem d'acció de govern és inevitable parlar del projecte que sens dubte és el més debatut d'aquest mandat, que és aquest projecte de la plaça, que ara sí, ja sabem que les obres comencen el 25 de juny, per tant, demà, si s'està escoltant l'entrevista quan toca, d'aquí tres dies, que és quan la gravem. Inicialment, el seu partit ja va ser crític tant amb el projecte com amb la consulta prèvia que es va fer al febrer de l'any 2025. Què no els agradava?
2: Bueno, que era una consulta esbiaixada. És a dir, nosaltres creiem que... Si tu que veig que mires els programes, nosaltres parlàvem que s'havia de fer una consulta, no sé si integral, oi? Em sembla que dèiem.
0: Dèieu millora de la plaça amb la participació activa i pública de tothom que així ho desitgi.
2: Vale. Per tant, hi havia molta gent que desitjava participar del no i no va poder. I això es va demostrar amb les 900 signatures que diuen que no les han vist mai. Bueno, s'ha presentat el protocol notarial al ple. Evidentment, 900 són moltes més que 770 i escaig persones que van anar a votar per un dels 3 projectes i ja no diem el guanyador de 400 i escaig vots. No, ja de seguida vam veure que la sortida ells renuncien a millorar l'accessibilitat rodada de la plaça. Se centren molt en els vianants, que és important, evidentment, però nosaltres sortir tots per aquests carrers estrets, què vols que et digui? Ens sembla una aberració. I tu em vas preguntar a l'anterior campanya, a l'última entrevista, què és el primer que faràs, i et vaig dir obrir l'escletxa, perquè l'escletxa es podia obrir amb la nau comprada o sense la nau comprada, perquè és públic. I tots els terrenys de la dreta, que seran jardí i zona verda, un ja és nostre, que és el que ara hi ha aquell mur esllavissat al carrer Vic ja fa més d'un any, i tot l'altre són sessions de zona verda. Per tant, es podia fer quan volguessis, ells diuen que no volen fer-ho, i nosaltres creiem que s'ha de fer. Dit això, un cop obert, perquè tots els que venen del nord entrin per allà i surtin per allà, reduint molt el trànsit del carrer Vic i sobretot de la travessia i de la pròpia plaça, a partir d'aquí crec que es pot començar a parlar de què fem de la plaça.
0: Com
2: la... De la mobilitat de vehicles a la plaça, eh?
0: Quan en el seu programa portaven això, de millora de la plaça amb participació activa i pública de tothom que vulgui, amb què pensaven? És a dir, com ho plantejarien?
2: Amb millores, amb millores puntuals, però no amb aquesta reformulació de la plaça tan integral. No, perquè són coses que saps com comencen, però no saps com acaben. La plaça de Sant Feliu s'ha anat fent amb els anys. Amb els anys. Diuen, és que abans ja era plana, esclar, segurament, i com que se'n van donar compte que l'aigua s'emportava la sorra, perquè era un pendent de més del 2%, per això està la sorra elevada i lluny de les corrents fortes d'aigua que baixen del carrer Sant Pau, Avinguda de Generalitat i carrer Joan Maragall, venint ja de la carretera. Per tant, per algun motiu la sorra està alçada i a més a més, aquell pendent està al 2%, perquè si els paletes i els tècnics diuen que és la mida justa, perquè no es facin bassals, els bassals es fan quan és pla, ni la pluja s'emporti la sorra. Val? Per tant, ens sembla bé que s'han de millorar l'accessibilitat, segurament. Mira, l'altre dia estàvem a la plaça posant els crespons negres amb el grup que s'ha creat de persones que estan en contra d'aquesta reforma, i va passar una persona amb una cadira de rodes, i jo li vaig preguntar, què milloraria vostè d'aquí? Diu, jo res. Diu, jo res. Diu, bueno, potser la sortida, que hi ha aquella mica de rebava, que està per la sorra, eh? Diu, es podia millorar, es podia fer amb rampes? Sí, segurament. O sigui, es poden millorar moltes coses. Es poden millorar. Evidentment, les moreres de la plaça Petita estan fetes caldos, estan destrossades, però ja fa... Ja quan van entrar aquest govern ja van penjar un cartell que ho millorarien, perquè va coincidir amb allò que va passar a Barcelona, que va morir aquella noia, te'n recordes, oi?
0: Que va caure un arbre
2: i ningú ha tocat res. I ningú ha tocat res d'aquelles moreres. Aquelles sí que estan malament. A més, aquelles són moreres que ataquen. Bueno, jo quan he petit anàvem a buscar els cucs de seda i tenen anys, eh? Però ja han arribat al seu final de cicle de vida i tot té un cicle. I, en canvi, les de la plaça, quan es van posar? Estava jo d'alcalde el 2008, recordo un tuit de Convergència dient estan assassinant els arbres de la plaça. Estaven molt, molt fets malbé i vam posar aquestes moreres i ara estan a la seva joventut, estan pletòriques. I, a més, són... Tinc una paraula que no queda bé, són bordes, és a dir, no fan fruit que taca, ni porten insectes ni res. Són arbres molt, molt urbans. I fan molta ombra, dius, ara precisament, i inclús dius, bueno, a l'estiu, segur que no es poden ni intentar replantar, ens sembla un despropòsit, que no es reconsideri l'escletxa, que la plaça Petita es faci aquell queixal tan gran que eliminarà un terç o més de la plaça Petita, per tant, perdrà funcionalitat per fer carga i descarga, quan és molt útil, jo ja no dic... el queixal de la plaça que dona la Quintana, però allà on ara aparquen, a davant de la banda Sabadell, allò és via pública, allò sí que és via pública. Allò és via al públic. Ja ho sé, que les pioganes entren una mica a la cera. Bé, ja ens entenem, no? Allò és via al públic, allà hi volen posar arbres, també. Bé, doncs no sé, potser s'ha de repartir, no?, la carga i descarga. La fots amb un costat, amb el perill que té tots els cotxes que baixen de la travessia, i han de travessar tota la plaça per anar a l'altre costat. Doncs potser s'ha de repartir, com ara, que n'hi ha aquí, que n'hi ha allà, no sé. La veritat és que jo ja ho veia venir, tot això, perquè volen canviar tot el que no han fet ells, a vegades tinc aquesta sensació, no? Tot el que no han fet no serveix. Bueno, aquesta plaça té 160 anys o més, i hem de valorar tot el que s'ha anat fent, i hem de millorar allò que es creu que no està bé, com l'accessibilitat, i en el seu moment, els arbres, que els bancs també estan un pèl alçats i... Bueno, parlem d'arreglar-ho, aquells queixals amb els arbres, per si els tacataques no poden entrar-hi bé a la gent que va en tacataca. És clar que s'ha de millorar les coses, però canvis tan radicals sense saber què passarà. I el més fotut, quan es va fer l'Avinguda de Generalitat, es va protegir la volta. I va posar una xapa de formigó armat de 40 centímetres davant de banda del carrer. La volta aquella ja no treballa pel carrer, treballa per si mateixa. A l'escletxa igual, aquí no hi ha cap obra ni cap estudi per protegir la volta. I tu què saps? Si quan les obres... Perquè el pes sí que l'aguanta una volta. Pel tac-a-tac, el pica-pica, baixar rebaixem a tocar 80 centímetres de la volta a un dels embornals. És res, això, eh? Quan passaven camions que anaven al pàrquing, un dels camions, bueno, això sí que no s'hi estava treballant, però és un lloc de pas, no? S'hi va fer un esvoranc de dalt a baix. No sé si ho recordes. Per tant, si sense tocar res de la plaça, res, ja va passar això. Me'n recordo que després vam haver de canviar tots els refrigeradors de l'Ajuntament, d'urgència, i vam llogar una grua de 25 metres o 30, no sé, molts, que no es va posar sobre la volta. Ens vam preocupar molt. La vam deixar quasi mitja plaça i ho pujava tot cap dalt, perquè això va ser després, eh?
0: El juliol de l'any passat, Junts per Sant Feliu de Codines, el PSC i Esquerra veu impulsar la creació d'aquesta comissió de la consulta popular de la plaça, que demanàveu que es fes aquesta nova consulta. Al principi, els tres partits que no governeu anàveu junts en aquesta...
2: A la consulta, sí.
0: Esquerra s'ha difuminat, almenys ha deixat de fer missatges o de traslladar-nos-els.
2: Jo per Esquerra no puc parlar.
0: I el PSC se n'ha desmarcat, és a dir, creieu que ara esteu... Anava a dir més sols, no, però... De manera diferent que fa un any, quan veu crear aquesta consulta que anàveu junts,
2: bueno,
0: aquesta comissió que anàveu junts.
2: El no muntar la consulta, l'alternativa és aneu al jutge, perquè com que no hi ha un règim ni de sancions ni d'obligat compliment... Doncs aneu al jutge, i nosaltres vam valorar i vam dir, no, nosaltres no anirem al jutge, no volen fer-ho, doncs, bueno, no, cadascú segueix el seu camí. Amb la consulta pensàvem molt igual, amb altres coses no. Amb altres coses no. L'ha fet la Laia i jo ja saps que pensem molt diferent en moltes coses, oi? Però vaig notar que no parlava especialment de mi, especialment malament de mi, el qual li agraeixo, perquè jo tampoc vull parlar malament d'ella. Han sigut circumstàncies polítiques i no personals. Jo vaig marxar del PSC no per les persones, sinó per certes idees. No totes, eh? Certes.
0: Per part del projecte. Entenem.
2: Projecte nacional, eh? Jo sóc socialdemòcrata. Ho segueixo siguent.
0: El que dèiem, demà, teòricament, comencen aquestes obres. Fareu alguna acció més com a partit?
2: Bé, tot això es va parlant i jo, a més, som dimarts avui. Això són coses internes. La veritat, no crec que ara jo pugui parlar aquí de què farem més.
0: També amb acció de govern, però en aquest cas del govern de la Generalitat, com heu viscut la notícia de l'inici de les obres de la variant?
2: Home, com un alleugiment. Jo fa molts anys, que també he estat... Perquè recorda que vaig entrar al govern i just acabaven d'anul·lar el projecte que l'Ajuntament del Pineda, de l'alcalde Pineda, s'havia posat en contra, que era els 5 carrils. Nosaltres també, els socialistes, llavors tampoc ho veiem massa clar. Val? I jo vaig tenir moltes reunions. Sí, és veritat que el Terrades era el diputat que una mica ens ho traslladava, però jo també haig de reconèixer i torna a ser la gran tasca del Manel Nadal, el secretari d'Infraestructures de llavors i el d'ara. El 2010 just estaven en funcions... I el vaig anar a veure i dic, home, Manel, no deixareu això penjat. I estant en funcions van encarregar l'estudi del nou traçat, que és el que es va aprovar doncs, a la legislatura nostra de l'11 al 15. Hi havia tres variables, una tocant el Gurugú i dues més cap a la Boana, de les quals una de la Boana anava per dalt, diguéssim, tota la part de... O sigui, dues anaven per Camp Esclans, per les granges, i una altra s'anava cap a la granja de Can Déu, per sobre. I vam optar per la que anava per Camp Esclans, és a dir, les granges quedaven a fora, val? I a tocar de la Boana, perquè el Gurugú, t'imagines el Gurugú i tot l'entre el poble, Camí del Molí i Joan Miró, bueno, ha sigut un drama. I vam optar per aquesta. I llavors ja el govern del Mas va encarregar el concurs públic per fer el projecte executiu, i quan el van tenir fet, l'any 15-16, va quedar en un calaix. Vam fer al·legacions, nosaltres en vam fer moltes que s'han acceptat, vàries. Sobretot que no quedés aïllat tota la part, diguéssim, de Prat de Dalt i de Cossonell, que quedava aïllat, val? Sobretot que hi hagués el pujador cap al carrer Pau Casals, que no hi era, ja hi havia existit, No sé si tens prou anys tu per recordar-lo.
0: Sí, massa, sí. Bueno, massa. Recordes, mai, que mai són masses, però
2: recorda
0: sí.
2: Recorda que s'entrava per allà i viu un pujador, ho recordes, oi?
0: Perfectament. Recordo.
2: Fa anys, però...
0: És a dir, per qui no conegui la zona, quan puges de Caldes, abans d'entrar al carrer Doctor Fleming, que és sí, el primer sí. carrer que es troba ara, pujant a la dreta, hi havia una entrada prèvia que anaves recte cap al Seulon. Sí,
2: que quan van fer la rotonda i el tercer carril es va eliminar. Vale? Doncs això s'ha recuperat, es va recuperar ja llavors també, i bueno, una sortida doncs, de Santo Domingo cap a les Granges, que no una entrada directa al poble, perquè l'entrada directa és a les Granges, però de les Granges cap aquí que no quedés aïllat. Que es pugui sortir i entrar per allà, un barri té que tenir entrada i sortida, ni que sigui d'emergència. I és quan vam posar la canonada d'aigua per dalt, per la cara del terme, ja vam preveure aquesta possibilitat. Es van acceptar aquestes al·legacions i va quedar amb un calaix. Llavors Esquerra Republicana ho va recuperar, doncs va trobar que l'estudi d'impacte ambiental havia prescrit i el van haver d'encarregar de nou i finalment el Terrades i el Manel Nadal han tornat al cap de 15 anys o 16 i això va endavant. Per tant, jo estic molt content. I el nostre partit, més.
0: Com s'ha de preparar Sant Feliu?
2: Com s'ha de preparar Sant Feliu? Bueno, hem vist pobles que els ha costat molt, Caldes de Montbui no li ha sigut tan fàcil. I mira que és gran, Però Caldes de Montbui tenia el centre històric molt viu, i fins que no el van aïllar una mica... Ara és una mica fantasmagòric aquell barri, A vegades, quan hi vas, però bueno... No va començar a donar vida... al centre més comercial de tota la carretera. Jo recordo que quan anàvem a l'Oguena a fer gimnàstica al pavelló, a la piscina, i anàvem a la bossa penjada per la carretera, perquè allà era tan estreta que hi havia aquells bots de les llambordes, i recordo passar un autobús i em va fregar tot a la bossa. El que tenia davant es va girar i estava blanc. Això passava a Caldes. Ceres molt estretes. Per tant, Sant Feliu de Codines té un petit problema, i és que només té una via que l'uneix de dalt a baix, que és la C-59. Per això jo sempre parlem que s'hauria de desenvolupar tota la part del centre cívic cap al Camí del Molí, i llavors ja tens un possible de i del Camí del Molí a la rotonda, i ja en tindries un d'entrada i un de sortida. Evidentment s'ha de fer tot un eix cívic a la carretera, arbres, bancs, papereres, és a dir, que convidi a caminar, però no només, sinó també hi ha que pugui haver-hi algun carril doncs, per bicis i patinets elèctrics, que perquè és molt llarg Sant Feliu, i puja molt, i segons qui a peu tampoc, per molt que millori. Vull dir, tu vius allà baix, oi? Ja, esclar, puja avui aquest matí a 40 graus, per aquella carretera, encara que estigui pacificada. Per tant, hem de treballar amb varis fronts. Amb varis fronts. Hi ha algun pla parcial que queda molt a la perifèria del poble i s'ha de redensificar el poble. No podem tenir tantes coses soltes, perquè és que és molt complicat. I, evidentment, no perdre l'essència del nostre centre urbà, que no el té gaires pobles. Ves on vulguis, Per tant, per això tenim por que no es perdi aquest centre, perquè una plaça no és només un espai, és un espai de trobada, és un espai cívic, que va començar sent un espai d'unió, unint el barri de les Creus, que era on teixien, amb el barri comercial del Pla de l'Os, i del carrer Sant Joan, i de tota aquella part que es diu la Rabanderia. És una cosa que va començar sent d'unió, i amb el canvi dels usos, ha acabat sent de trobada, de lleure, de joc infantil, de moltíssimes coses, però de totes. I creiem que una sense l'altra no s'entén, perquè tu pots planificar, però al final el gran planificador és el temps, els usos i les costums. I tu has d'anar modulant. Però si vols canviar-ho tot molt, et pots equivocar molt.
0: Seríeu partidaris d'avançar amb un PUM, amb un nou pla urbanístic? De fet, s'estan posant les bases, si no tinc mal entès, perquè així sigui.
2: Bueno, abans hem de decidir què es fa amb el que hi ha en el pla actual. Pensa que és un poble pensat per 12.000 habitants. Hi havia estudis d'aigua que així ho deien. De fet, el vaig rebre jo aquest estudi, just vaig portar un any d'alcalde. Deia que hi havia aigua per 12.000 habitants que estan 220 litres per dia per persona. No? En gastem 110 i amb 100.000 ara ja s'ha vist que si hi ha una sequera forta no cal créixer... massa més, val? Per tant, primer hem de veure què fem amb tot aquest sòl que han pagat durant 25-30 anys IBIs urbans, perquè és que si et dic que llocs que són edificables et podràs esgarrifar molt, perquè te'ls dic ara mateix, tot fins al Parc Usar, tot a baix fins a Lloberes, tot per sobre de les escoles, tot el sot, diguéssim, que va de la des de la policia fins dalt a l'Era Nova. És que, clar, a sota el carrer Joan Miró, a l'entrada del poble a la dreta, allà aquells camps que hi havia hagut al Quantia Park, i unes 30 cases a Solanes, unes 38 al Golf, unes 18 al Maset, quan arribes a dalt,
0: Coll
2: de Poses. Clar, primer hem de pensar què fem amb això, perquè són molts diners, si no es negocia bé, molts diners, molts possibles contenciosos, és complicat. Per tant, has d'implicar, has de redimensionar el poble, també. I has de pactar amb tothom que té alguna cosa a dir, perquè els hi van donar l'any 87 i és un dret adquirit. No podem jugar amb els valors de la gent en la nostra societat. És així, és això. Està a la Constitució. La propietat d'un és, diguéssim, inalienable.
0: Tornem a canviar de bloc i anem a parlar de diversos equipaments. Comencem amb la compra del casal. Uh-huh. Com valoreu tant el procés participatiu previ com la compra de l'equipament? Perquè en aquest cas sí que era un tema que ningú el portava de manera explícita al programa.
2: Bueno, no ho sé, perquè jo m'ho he llegit, perquè clar, fa temps, i nosaltres el que diem textualment és potenciar el casal cultural codinenc invertint en la seva millora i ampliació. És probable, com per dir, home, sí, per invertir àmpliament, cal comprar-lo, perquè si no ho regalarem, oi? Cal comprar-lo, i això és el que vam impulsar. Es van fer unes reunions ja a l'inici de la legislatura i nosaltres ho vam dir. Nosaltres o sigui, això es va començar a negociar sent jo alcalde. És així, però el bisbat no en volia saber res. Jo ho haig de dir clarament. Ja en parlarem, no sé què. Sembla ser que el 15 es va acabar el contracte que tenien, i bueno, ho tenien molt. Això és nostre i aquí ho tenim un contracte que ja havia prescrit, val? A partir d'aquí, llavors ja va arribar, a mi em van fer fora, va arribar la pandèmia, imagino que aquests anys no se'n va parlar, i això ara va ressorgir amb força. I nosaltres sempre nosaltres creiem que s'ha de comprar, perquè creiem, ho digués el programa o no, però és que a més del nostre programa s'escau que hem de fer el màxim perquè funcioni com a centre. S'ha de comprar, es compra, s'ha de llogar, es lloga i el que calgui. I nosaltres vam impulsar aquesta consulta, sí, amb reunions amb la Junta i amb els partits polítics, nosaltres ho vam verbalitzar allà, vam dir que nosaltres creiem que s'ha de fer una consulta i el que digui el poble. I al final doncs, el govern hi va estar d'acord, els del casal suposo que encantats, i la consulta doncs, la va guanyar qui creia que s'havia de comprar i seguir-hi invertint. Jo m'estimo molt el casal. És a dir, jo he vist els peixets, he donat molts cèntims, Els peixets aquells que et donaven amb unes bosses, tu poder això ja no arribes, Gemma?
0: No.
2: Els pollastres van uns pollets, he donat molts cèntims, he fet moltes obres de teatre, jo havia assajat molt, anys enrere també, quan jo em dedicava al teatre també havia anat allà a assajar, que el president era el Jaume Grau. Clar, és que quan ets una mica gran, llavors m'estimo molt moltes coses del poble i que s'han d'anar renovant, s'han d'anar adquirint, s'han d'anar... Bueno, a poc tot ha d'anar-se posant al lloc on la inèrcia i les institucions de la gent t'indiquen.
0: Com s'ha de governar aquest espai?
2: Nosaltres ho vam dir, a l'última reunió que vam anar amb la Junta, i bueno, va ser que era una assemblea i ens van convidar. Nosaltres vam dir que, aviam, els que havien governat fins avui en dia, a pesada, perquè, oi?, fred, pluja, o sigui, era molt difícil governar aquest edifici i el van tirar endavant, qui millor que ells per creure en ells. Llavors nosaltres creiem que la Junta del Casal ha de signar un conveni amb l'Ajuntament i l'Ajuntament ha de posar, evidentment, com amb la Junta, com es fa amb la Junta de l'Associació de Jubilats, que gestiona el casal de la gent gran, i també ha d'haver-hi un ús, doncs quan per exemple, el casal de la gent gran, això ho vaig impulsar jo. Sempre era d'ús exclusiu de l'associació. Va haver un moment que vam dir, que ens havíem trobat amb algun petit problema de no tenir espais, no és que ells ens haguessin posat cap problema per anar-hi, però dic, escolta, això hem de regular-ho. I es va regular que quan els usufructuaris principals no hi hagin de fer cap activitat, l'Ajuntament o les associacions del poble, d'acord amb la Junta, en puguin fer un ús. Pues jo crec que hauria d'anar per aquí.
0: I la resta de grups de teatre que al darrer Consell d'Entitats ja van manifestar la seva voluntat de poder fer servir també aquest espai?
2: Clar que han de poder anar. Igual que el Zoo Casal va anar al Centre Cívic. Al Centre Cívic també hi ha un teatre. I el Casal, per tant, ja, quan nosaltres vam fer obres al Centre Cívic, la Junta actual no ens va posar mai, el conveni no parlava de res d'això, no ens va posar mai cap problema per anar a fer el que volguéssim al casal i sempre vam trobar espais. Per tant, jo, amb l'experiència que en tinc, encantat de que la Junta actual, amb un conveni ben treballat, gestioni el casal, perquè ho han sabut fer fins ara. Vosaltres, quan vam fer obres aquí, vam anar a l'antic ajuntament, us en recordareu, oi? Pues allà hi havia, feien classes de pintura a baix, la Mercè Julià, classes de dansa, aquella noia que es deia Ruth, que estava a les escoles. Vull dir que, i també ens vam organitzar i tot hi va cabre. Per tant, amb bona voluntat, tothom s'entén.
0: Anem, abans apuntaves a aquells temes que heu votat a favor, que són diversos, anem amb un d'ells, que és aquest projecte que s'ha presentat al Pla de Barris, el qual té un cost de 12 milions i mig d'euros, que està vinculat amb la compra de la nau Vallcorba, que també vau votar a favor de la compra d'aquesta nau. Vosaltres en aquesta zona, ho apuntaves abans, prioritzaríeu que s'obrís el carrer fins a l'Escletxa, i de tot aquest projecte, amb què us quedeu?
2: No, bueno, jo un projecte que no... que és paper, no en faig gaire cas. Vull dir, aviam, jo... L'única llei de barris que s'ha donat a Sant Feliu a la primera vegada va ser mi sent d'alcalde, per tant, jo sé el que s'ha fet.
0: Tampoc se n'ha convocat cap més fins ara, també és veritat.
2: No, se'n van convocar més, sí, se'n van convocar més, però ja anàvem desenvolupant el nostre llei de barris, no? Per tant, jo d'un projecte que és... Bueno, és un paper, és una voluntat, vull dir, la veritat, fins que no el vegi no crec que hagi d'opinar, perquè és especular. És el seu projecte, a nosaltres ens sembla bé, però fins que si no existeix, no existeix, no? Si tu a mi em preguntes què em faríem d'allà, i em sembla que ja t'ho vaig dir, fa 3 anys, ho he insinuat abans, és a dir, nosaltres obriríem el carrer, però no per anar a la plaça, per anar al pàrquing i tornar a pujar amunt, sobretot els cotxes del nord i a l'oest de la població, val? Que són molts. I ja no baixarien pel carrer Vic, ni col·lapsarien la travessia, ni la plaça. Tota la zona dreta ja és zona verda, no s'hi pot fer res més que zona verda. És així, és per definició urbanística. Una ja és nostra, que és aquella permuta que es va fer amb el Girotacó, que és aquella part doncs, que ara està esllavissada, precisament, i que no s'hi intervé, sent de l'Ajuntament no s'hi intervé, ja fa més d'un any. I a la nau nosaltres de moment la habilitaríem com a aparcament per acostar-se a la plaça, Correus, tota aquesta zona. Perquè creiem que el poble és molt llarg, és molt costerut, tota la gent gran que ha d'anar a comprar, que ve de Santo Domingo, de les escoles, de Lloberes, del Racó del Bosc, de la Doctor Fleming, dels Saulons, que també fan molta vida a Sant Feliu, de Gallifa, han de poder venir al centre. No l'han de matxacar al centre. Recorda que la plaça s'havia aparcat, a tot el volt de la plaça, encara era jo alcalde. Tota la travessia fins a la Caixa no hi passaven els cotxets, eren ple de cotxes. I la Quintana, a banda i banda. Per això vam fer els pàrquings, tant el de Can Comas com el del costat de l'Ajuntament. El de Can Comas és un conveni amb la propietat i amb els que hi ha ara, amb el Condis. Ells paguen el lloguer, ells paguen la llum, tot això, i l'Ajuntament l'ha de netejar i gestionar a nivell governatiu. I el del costat de l'Ajuntament. Són 4.000 metres quadrats, i el del costat de l'Ajuntament hi caben 145 cotxes. Són 45 a baix, 45 a dalt i 35 a dalt. 140, 145, perquè a dalt també hi ha uns trossos que no està marcat, però també se n'hi poden posar ens anem a 140-145 cotxes. Per tant, són molts cotxes, però, com veiem, en un poble de 7.000 habitants, això s'està quedant una mica petit. Llavors, aparcar a les naus de Can Segarra, diguéssim, la nau hi ha uns cossos annexes que són Auralita, tot això ha d'anar fora, però hi ha una part de la nau principal que no té ni soterrani, que està sobre sòl ferm. I allà parlem de 1.000 metres quadrats, pràcticament, doncs 1.000 metres ho divideixes entre 20 metres quadrats per cada plaça de cotxe, no? I te'n donarà, que te'n dona uns 50? Doncs pues mira, oi? De moment, tot estudiant de cara al futur, doncs, si és que cal també fer habitatge assistencial per gent gran, o habitatge de lloguer per joves, habitatge, saps, una mica per la gent jove que comença i que no hagi de pagar 900 euros de lloguer. O cal fer-hi també, doncs, algun tipus d'activitat terciària o cultural. Que la cultura cada dia és més un valor. Un valor, a vegades no en parlem gaire, però cada dia és un valor més important a la nostra societat. Fixa't l'altre dia què ha posat Barcelona al mapa. A part de la fe religiosa, l'art. L'art és bàsic. Sense art no hi ha màgia a la vida.
0: Ara apuntava aquesta llei de barris que va assolir l'any 2008, i he recuperat aquí un text, preveia 38 accions que s'havien de desenvolupar entre 2008 i 2012, i entre les que hi havia la bianalització del carrer Vic.
2: La, perdona, la?
0: Peatonalització
2: del carrer Vic, sí.
0: I també reformar la plaça i la plaça del centre cívic.
2: La plaça del centre cívic sí que es va fer. Recordo que s'entrava al centre cívic, era un sorral, tu recordaràs,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Que no hi havia cap joc infantil. A baix també era un escampat i vam fer l'Skate Park. I vam asfaltar tot el baixador, que no estava. Tot allò era sorra.
0: Apuntava només les dades, no estem per fer balanç de pa.
2: A la plaça, jo l'any 19, abans que em fessin fora, estàvem treballant amb una empresa, a la qual també hi havia els arquitectes que han fet que van fer el projecte tant de l'antic ajuntament com de l'antiga farmàcia i una consultoria per, en participació pública, treballar que s'havia de fer a la plaça. Ja no sé què va passar després de mi.
0: Però era el seu partit. Era el seu partit.
2: No, tothom sap perfectament les relacions que teníem, doncs, amb certs membres del meu partit i jo. Perquè al final anem a les persones, oi?
0: Sí.
2: Diguéssim, ho dic, perquè al final...

0: Sí, és clar, en essència hi és, unes directrius, un president, però quan el president ja no hi és, hi ha un altre president, canvia tot, no? Vull dir, no és el mateix que la ràdio la dirigeixis tu o que la dirigeixi una altra persona. Segurament serà la ràdio municipal, però tindrà matisos diferents i pot ser que entre els dos directors no hi hagi ni comunicació. De fet, jo he treballat en molts llocs i l'experiència em diu que a vegades quan canvien els càrrecs, els nous, també deu haver passat a algun lloc, no volen saber res dels que hi havia abans. A vegades és aquesta forma doncs, que un es vol autoreafirmar, no? No hi ha res a dir, no hi ha res a criticar. Som així també els humans. Per lo bo i per lo dolent, eh?
1: Anem a una altra iniciativa que també vam votar a favor, que és aquesta, la compra dels horts de la rectoria i sí. del viver de Calullà, que és aquest terreny que hi ha aquí davant de la ràdio, que en el seu moment es va desbrossar, però ara per ara no s'hi ha fet cap acció. Per què veu votar a favor i què hi faríeu?
0: Vam votar-hi a favor perquè ens sembla que és patrimoni que queda públic, per tant, no ens hi posarem en contra. Sí que és veritat que aquí es va pagar a meitat de preu que la nau de Can Segarra, és a dir, la nau de Can Segarra, si haguessin de fer cases, surt a 2.000 euros al metro quadrat, aquí surt a 1.000, val? Simplificant. Per tant, era molt més barat. Nosaltres aquí, segurament, de moment, hi faríem aparcaments, però potser abans véssim parlat amb qui ens ha de facilitar poder anar a l'aparcament, cosa que van obviar.
1: I anem ja, Pau, fem un canvi de bloc i anem cap al futur.
0: Perquè... Explicant, no, amb això? Clarament, no? Això últim, suposo que ho has entès, no?
1: O pot ser més explícit, eh? Perquè jo potser t'he entès, però no sé si l'audiència...
0: No, que no tenen per on entrar.
1: Això ho vam parlar amb un...
0: No tenen per on entrar? Bueno, sí, podien entrar per allà aquella cosa... Saps aquell raconet que hi ha en el túnel del Salamanya, que allà hi havia una porteta molt estreta, i quan va venir el Martín Campbamba, el bisbe de Vic em va dir, escolta, això has d'ampliar-ho perquè el capellà ha de fer una mica d'esport i que pugui entrar. I vam dir, home, sí, tant, aquí ha de poder entrar una màquina. I vam ampliar que puc, però entra just un cotxe, just un multicultor per anar a treballar al camp. Allà ho havien deixat sempre els caçadors i tenien perdius, jo ho havia vist. Però, esclar, no, és molt difícil anar allà a aparcar, entrar, sortir, oi? I pujar per baix, doncs, sembla ser que no tenen permís de moment.

0: Parlem ara una mica de futur i tens ganes de seguir endavant políticament?
1: Jo tinc ganes sempre de fer moltes coses. Fins que rebenti, perdó. Sempre, ja em coneixes, ja m'has vist, jo no he sigut polític en molts anys de la meva vida. De fet, jo he sigut alcalde 13 anys i de l'oposició 4 són 17 i ara 4 més, doncs seran 21, no? Per 30 anys de la meva vida, jo havia fet teatre Sant Feliu, havia fet el Correfoc, soc fundador del Correfoc, de la Pinya, havia fet moltes coses, perquè sempre he necessitat estar actiu i sentir que col·laborava en fer una societat una mica millor. Tampoc penso que vull dir, molts podem fer que la societat sigui una mica millor, perquè hem de viure junts. És a dir, això, el ser humà vivim en comunitat. No triem on vivim, però ja qui som, que sigui el més interessant possible, el més bonic possible, que estiguem feliços d'estar junts, i si pot ser, doncs, amb més coneixement, millor. Per tant, jo ara no ho sé què faré, no ho sé què faré, soc sincer, de moment estem fent oposició, de moment estem lluitant perquè no ens destrossin la plaça, però, bueno, ja amb el futur, doncs, ja s'anirà veient.
0: Per tant, no pots afirmar ara si et presentaràs el 2027?
1: Que jo ajudaré en política, t'asseguro que sí. Perquè això és una opció personal, no. Val? A partir d'aquí nosaltres tenim un partit amb 60 simpatitzants i ells i elles doncs ja decidiran.
0: No em diràs si optaràs perquè aquesta assemblea d'aquest partit amb
1: 60 persones... Ara tinc el cap molt posat. M'està canviant molt la vida perquè, bueno, saps? I vaig a treballar a Barcelona, i no sé què, i saps el que vull dir? Els caps de setmana, oi? Saps de què parlo, oi? Es baixa bé, això sí. Es baixa amb 30.

0: de 8 minuts, eh? Però bueno, allà a Sant Just deu ser uns 45, però bueno.
1: 36.
0: Eh?
1: 36.
0: Imagina't. Jo vaig a Sarrià per dalt, però vaig a fer la ronda, tu ja vas per fora. Però és que no ho hem plantejat. O sigui, ara estem molt centrats en el paper on ens va posar el poble, a l'oposició. I quan creiem que hem de donar alternatives les donem, quan creiem que hem de donar suport el donem, i són moltes vegades, i això és demostrable, i quan creiem que no, també són algunes, i és que no, i nosaltres amb 5 regidors tenim el mateix dret, si no més, de qui governant amb un regidor vol canviar el centre del poble per sempre.
1: Sí que has dit en diverses ocasions al llarg d'aquesta entrevista quan em van fer fora.
0: Sí, és que jo vaig viure així, eh? Clar, tu em preguntes a mi. Jo no estic en un debat polític, diguéssim, estic en una entrevista. Llavors, com que tu em preguntes a mi, dius, quan em van fer fora, sí.
1: Però,
0: jo he viscut així.
1: Però veu signar un acord de govern que preveia que al cap d'un any hi hauria un pas al costat, que et quedaries com a regidor.
0: Sí.
1: Però deixaries de ser alcalde.
0: Però és que jo vaig haver de sortir de l'Ajuntament. Vaig haver de sortir de l'Ajuntament si no ens muntaven una moció de censura. Primàries amb Esquerra Republicana de llavors i socialistes. I a mi em van trucar gent d'Esquerra Republicana de Barcelona dient-me doncs, que estigués al cas perquè això estava coent i que una tal Laia Jordana i no sé què. I jo dic, home, doncs abans que muntin una moció de censura i que la gent s'esbaralli, i mal rotllo, ja saps que quan hi ha mocions de censures passen aquestes coses, doncs jo dic el que em van dir. I vam dir, doncs jo plegaré perquè no vull merders i menys amb el Covid. M'explico, eh? Jo em vaig tocar a viure el Covid els primers temps, eh? Els de... que no... Vull dir que la gent no tenia vacunes i he estat amb gent que han estat molt malament després.
1: Sí que hi va haver... Bueno, ara no repetirem l'entrevista.
0: Hi havia una amenaça de moció de censura, sí.
1: Dic, no repetirem l'entrevista que vam fer el maig del 2023, que parlàvem això dilatadament perquè ens estem quedant sense temps, ja ens queden 3 minuts.
0: De què parlàvem, perdona?
1: De tot aquest episodi de l'any 2020 i del relleu.
0: Ah, bueno, ui.
1: Sí que abans de tancar...
0: És passat, eh? Aigua passada, no remou molí. I t'asseguro que jo no tinc cap problema personal, emocional, amb ningú, perquè entenc com és la vida, entenc com és la política, i per tant, no... Ara les coses jo les dic pel seu nom, com jo les sento. A mi em veuràs parlar amb totes les persones que estaven que estaven llavors amb aquesta moguda, eh? M'hi veuràs parlar amb algun estem, amb alguna entitat, junts, fent coses pel poble.
1: Sí que per tancar, m'agradaria... Una pregunta com més d'anàlisi. Tu parlaves del vostre partit a nivell local, d'aquests 65 militants que hi ha. No
0: 60 simpatitzants, els diem nosaltres.
1: Simpatitzant.
0: Sí, perquè militants, oi, això?
1: Bueno,
0: quan pagues una quota i estàs... Amb...
1: No sé si Sant Feliu és singular respecte a la resta de municipis, però de 13 regidors que té aquest consistori, 11 formeu part de partits que no tenen adscripció a nivell nacional.
0: Sí.
1: No és un fenomen tampoc únic, perquè Castellterçol també governa una agrupació d'electors, a Santa Eulàlia també, a Caldes la segona força és també una agrupació d'electors. Creieu que aquesta situació política a nivell nacional, amb un desgast molt important dels partits per casos de corrupció que s'estan investigant, etc., beneficia que la gent deixi de creure tant en partits amb escut?
0: És diferent. Clar, un poble és... Cada poble té la seva singularitat. Sant Feliu sempre hem sigut una mica frèstecs. Estem aquí dalt, una mica encodinats, que diuen, oi? I jo me'n recordo, vaig viure un temps a Granollers i m'ho deien, diu, escolta, Sant Feliu, ja ho saps, no, això? I jo pensava, què diuen aquesta gent? Però sí, una mica sí. Però recordo que el primer alcalde de la democràcia va ser d'un partit independent, també. Llavors, quan el Fernández va marxar de Convergència, no va anar amb un altre partit. Va crear un partit independent que es va associar al FIC, això sí, i jo també, quan vaig deixar d'estar al Partit Socialista, és veritat que molts companys meus que van marxar al Partit Socialista s'anaven a Esquerra Republicana, i a mi sempre m'hauria agradat tenir molt bona relació. No ha pogut ser pel motiu que sigui, és igual, no hi ha res que afegir, no? Però jo, vull dir, jo, si tu em preguntes políticament on et sents més proper a l'hora de votar ideològicament, jo em sento molt proper o a Esquerra Republicana. Però Sant Feliu, com que hi ha gent molt diversa i les ideologies mai són totes clavades cap a una direcció, saps el que vull dir? Vull dir, tots tenim una mica d'aquí, una mica d'allà. Pues un partit independent et dona molta llibertat per treballar només per Sant Feliu.
1: Doncs Pere Pladevall Vallcorba, portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, gràcies per venir al Taula per 5 en aquesta entrevista. M'hagués agradat també que vingués als debats d'aquesta temporada, però no ha estat així.
0: Però saps que no és una encabeçonada nostra, que fa anys que t'ho venia dient, jo una hora no ho veig, torno a repetir el ple, i mira, aquest any ens ha anat malament. Jo no dic que no tornem, vam venir molt sempre, i tu saps que jo venia, amb perdó, a la força, amb bona voluntat, però venia o veníem. I si no trobàvem algú, a última hora també. Però ja veure que tornar a repetir el ple al cap de poc temps no ens semblava prou bé i que no ha anat prou bé, però, escolta'm, una molt bona proposta que la podeu seguir fent, només faltaria.
1: Doncs ho deixem aquí. Podeu recuperar totes les entrevistes a www.onacodinenca.cat i gràcies també per haver-nos seguit.
0: Bueno,
1: fins la propera.
0: Bueno, ens anem sortint, no?

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
3: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
2: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
4: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
5: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
2: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
4: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
2: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
4: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
2: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
4: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
2: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
6: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'Hockey Lliga i el Barça de Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
2: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
2: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
9: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
2: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
10: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
11: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
10: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
2: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellué, bon dia.
12: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
13: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
12: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cada cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
2: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
4: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
14: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
1: Notícies en xarxa.
2: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
15: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
2: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
16: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
2: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
4: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
18: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
17: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
5: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca, més control. Aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica, els preus baixen o es moderen.
17: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
2: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
4: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als fons monetari internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
19: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
4: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
5: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
2: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
4: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
1: Notícies en xarxa.
2: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
20: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
2: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
4: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
21: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
4: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
2: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
0: Ambdues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel pa en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
6: Jo els he dit que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
0: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
2: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
23: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
22: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
2: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
25: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
24: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
26: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
24: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
2: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
27: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Toranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Veseli, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
28: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, clar, que ens hem posat en debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
27: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
3: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
27: L'Igualada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta Hockey Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez jugant a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
11: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
12: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així. Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades com més busques menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa i amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una Marieta.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimecres 17 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que... Invasió d'art a Sant Feliu de Codines, una activitat artística que surt de les aules de FEDAC per arribar als carrers del poble. Els ADF del Moianès es preparen per la temporada d'alt risc d'incendi amb l'ús de drons per millorar les tasques de prevenció i control. 1.159 voluntaris inscrits a l'etapa del Tour que passa per Sant Feliu.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició de l'E59 d'avui explicant-vos que l'art ha envaït diversos espais de Sant Feliu de Codines de la mà dels alumnes de quart d'ESO de l'escola FEDAC, que han tret fora de les aules una activitat artística que han estat realitzant a classe. Es titula Invasió d'art a Sant Feliu de Codines i combina grans obres de la història de l'art amb espais quotidians del poble. La Gemma Permanyer ha viscut una part d'aquesta invasió.
2: Vale. La obra que està situada aquí, Can Xifreda, és La nit estrellada, vale? Va néixer el 1889 i el va pintar un autor que es diu Van Gogh, Vincent Van Gogh, des del sanatori de Saint-Rémy. En Vincent la va pintar a l'època del postimpressionisme. Aquesta època els artistes pretenien pintar les coses que no eren de la realitat, sinó que feien servir colors vius i pinzellades fortes per pintar els seus sentiments. En Vincent, per exemple, estava molt trist sempre i va pintar el meu quadre per ajudar a treure tots els sentiments que ell sentia.
3: Això és el que passava un dia de juny, cap a 10:15 del matí, al parc de Can Xifreda. Qui parla és la Martina Baqués, alumna de quart de secundària de l'escola FEDAC Sant Feliu. I qui l'escolten són tot d'alumnes de primària, de quart. Ella du a les mans un treball tipus collage que combina el quadre que els està explicant amb l'espai on es troben, al parc de Can Xifreda.
4: Estrellada,
5: vale? Com es diu l'obra?
6: I de qui és?
7: De Van Gogh.
6: No, no era cessant.
7: No, de Vicent.
6: Segur?
3: Val. És part del projecte Invasió d'Art a Sant Feliu de Codines, en el qual els alumnes de quart d'ESO han fusionat grans obres de la història de l'art amb diferents racons de Sant Feliu. Ens ho explica la Mariona Capell.
8: Hem fet un projecte, la Invasió d'Art de Sant Feliu, que hem agafat quadres originals, pintures, de pintors famosos com Van Gogh, André Derain i més, i hem agafat llocs de Sant Feliu de Codines i les hem fet un conjunt per ajuntar-les i que s'assemblin.
3: En aquesta sortida acosten el treball alumnes de primària perquè descobreixin tant els quadres com els racons que han treballat.
8: Sí, els hem portat als espais on hem triat que les obres es fagin, no? Que combinin, i explicar-los pues, sobre l'obra que hem triat, com La nit estelada, que estem fent a Can Xifreda, i que els nens aprenguin més sobre l'art. I
3: la Martina Macià i la Carlota Urux són alumnes de quart de primària que segueixen les explicacions dels seus companys més grans. Al coll hi porten una cartolina on van marcant amb estrelles els espais que ja han visitat.
9: És que tens que adivinar les imatges i si les adivines et donen estrelles i doncs després mirem totes les estrelles i veiem qui té més estrelles o qui no té. D'igual, no és una competició.
3: Però aneu aprenent, és a dir, cada estrella és un espai que heu visitat i en aquest espai heu après alguna cosa. Què és el que trobeu a cada lloc?
9: Trobem un espai de Sant Feliu amb una foto, la qual busquem perquè tenim una obra d'art dibuixada i hem d'adivinar quin lloc és.
3: I ara som a Can Xifreda, aquí què heu trobat?
9: Hem trobat La nit estrellada, que és... per Can Xifreda, que un autor que es deia Van Gogh la va dibuixar i va sentir com perquè vegin els seus sentiments.
3: El projecte va més enllà del treball que els joves han fet a classe i de la sortida que han fet els més petits. Els alumnes de quart d'ESO han tret la seva feina al carrer i passejant per Sant Feliu es poden descobrir aquestes intervencions artístiques amb cartells on es poden veure les composicions. Es poden trobar les cartelleres i també en diversos comerços. A més, inclouen un codi QR on es pot veure la composició final, l'obra original i també conèixer millor tant la pintura com l'espai del poble on s'ha integrat. Una iniciativa que, segons explica l'escola, és una invitació a mirar Sant Feliu amb uns altres ulls.
0: La resposta ciutadana per formar part de l'organització del Tour de França a casa nostra ha superat totes les previsions. Des del Departament d'Esports de la Generalitat s'han registrat 1.159 sol·licituds de persones que volen fer de voluntàries específicament en la tercera etapa de la Ronda Ciclista, la que viurà una sortida històrica des de Granollers el proper 6 de juliol i que passa per Sant Feliu de Codines. Aquesta xifra forma part del gruix de més de 7.000 inscrits que s'han mobilitzat arreu de Catalunya per col·laborar de forma altruista en el denominat Grand Départ. Cada municipi comptarà amb un responsable que s'encarregarà de coordinar i distribuir els voluntaris al llarg del recorregut oficial en funció de les necessitats de cada tram. Entre les principals funcions que hauran de desenvolupar aquests voluntaris hi ha la de garantir la seguretat del públic i dels corredors, facilitar informació de mobilitat sobre els talls de trànsit i els accessos i donar suport logístic tant en la zona de sortida com en els punts de pas. Precisament Granollers ha estat una de les seus escollides on ja s'han començat a impartir sessions informatives organitzades amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme de cara a preparar els equips tècnics municipals i perfilar el manual de seguretat d'una cita que projectarà la comarca a nivell mundial. Els incendis d'aquesta setmana posen en alerta el govern de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Quan queda només una setmana per la festa, la Generalitat ha presentat un dispositiu especial de prevenció. Ens ho explica en Jordi Gibert.
4: Justament qui feia la presentació era la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
4: Per això, la consellera anunciava un increment del 50% pel que fa als efectius de bombers respecte a una jornada ordinària. Aquest reforç es preveu entre les 7 de la tarda del dia 23 i les 9 del vespre del dia de Sant Joan.
5: A part del reforç d'efectius, de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
4: A banda del dispositiu de prevenció pel que fa als incendis, la Conselleria d'Interior també es preocupa per la gran mobilitat de vehicles que hi haurà a les carreteres. Preveu que s'incrementi tota la mobilitat, encara que sigui en dia entre setmana a la Revetlla de Sant Joan. En aquest sentit, s'espera una operació sortida de gairebé 500.000 vehicles al dia de la Revetlla. Des del departament fan una crida a la responsabilitat i recorden que no s'han de llançar objectes als vorals de les carreteres, sobretot les burilles de tabac.
0: A casa nostra, les tasques de prevenció i control del territori tenen un pes especial als voluntaris de l'ADF. En el cas del Moianès, l'ADF, els cingles, s'ajuden dels drons per millorar la seva eficiència. En Jordi Gibert n'ha parlat amb ells en una conversa que podem escoltar a l'espai de l'entrevista.
4: Al Moianès, l'ADF als Cingles té la particularitat que utilitza els drons en la gestió i la prevenció d'incendis forestals. De fet, recentment, aquesta primavera ha estat premiada per com han desenvolupat tàctiques utilitzant aquests elements. Avui, per conèixer els detalls de com els fan servir i per felicitar-los per aquest premi, ens acompanya el seu president, el Miquel Buixó. Hola, Miquel, bon dia.
10: Bon dia.
4: Miquel, primer de tot, vam parlar amb tu fa uns anys quan vau presentar aquest projecte. Primer de tot, després de rebre aquest premi per part de la Diputació de Barcelona, com ho heu rebut des de l'ADF?
10: Amb molta il·lusió, perquè d'alguna manera rebre un segon premi en una activitat doncs, que és similar a la primera, és com un reconeixement de la feina ben feta i dels resultats i el que s'ha fet fins ara, no? Uh-huh. Llavors, molt positivament.
4: Clar, com surt, recapitulant una mica, crec que va ser el 2021-22, no?, que comenceu a utilitzar drons des de l'ADF. Com surt la idea d'aplicar-los en la prevenció d'incendis?
10: Bueno, ja quan vam fer fa uns anys una entrevista, quan vam rebre el primer premi, bàsicament, inicialment va sortir, doncs, gràcies a que teníem el Drone Center aquí a Mollà, Mollà Collsuspina. Llavors vam tenir el suport de dir, home, aquesta tecnologia és una tecnologia que pot ser utilitzada doncs, tant per la prevenció com per, inclús, ens plantejàvem extinció, però també gestió forestal, i vam fer el primer projecte. Això estem en un món que les tecnologies canvien molt ràpidament i el primer premi ens va servir per consolidar i fer una sèrie de coses i ara tenim doncs, uns nous reptes. No? Uh-huh. Llavors, per nosaltres ha sigut això, no? De dir, la gent ha vist el que havíem fet nosaltres fins ara amb els drons i ha apostat perquè hi hagi aquesta expansió amb aquest segon premi per poder implementar noves tasques, aplicar noves tecnologies i fer créixer l'equip de pilots. No? Mm-hmm.
4: Clar, aquest premi també va acompanyat d'11.000 euros. Abans d'explicar en què els destinareu, explica'ns, Miquel, a dia d'avui, fins, diguéssim, abans de rebre el premi, amb què utilitzeu vosaltres aquests drons?
10: Bueno, els drons fins ara els hem utilitzat bàsicament per... No? Una ha sigut fer tot el manteniment, tot el que és manteniment, estat de dipòsits i bases, i per això hem fet un mapa en Google Maps on es poden veure tots els punts d'aigua que té la nostra ADF, tots els hidrants, i es pot veure fotografies actualitzades, vistes des dels drons, on tu pots veure quin és el nivell, l'estat, etcètera, etcètera, amb totes les dades que bombers i la gent d'extinció d'incendis necessiten per poder operar, no? Poder saber si estarà operatiu per treballar amb helicòpters, si està operatiu per treballar amb mitjans extres. Doncs tota aquesta feina s'ha fet i s'ha posat i s'ha compartit doncs, amb bombers i administracions en general, Diputació i Generalitat, no? Llavors, aquesta ha sigut una tasca, i això és una tasca contínua, perquè, clar, anem...
4: Actualitzant.
10: Fotografies i actualitzant les dades, i, bueno, aquesta és una de les feines. I l'altra, clar, ha sigut, òbviament, quan hi ha hagut algun avís de columna de fum o d'alguna cosa rellevant, doncs poder enlairar el dron i poder veure més enllà, tenir aquesta vista d'ocell que sempre ajuda, no? I especialment quan estem parlant de llocs que tenen difícils i que poden ajudar, no?
4: Clar, més en un territori com Moianès, no?, que hi ha zones boscoses, frondoses, desnivells, de zones de difícil accés, en el vostre cas en teniu bastantes.
10: Sí, vull dir, el Moianès és un altiplà, tenim totes les puntes que són cingleres, tenim puntes que són molt... o els voltants que són doncs, cingles, i allà és difícil accés, no?, tot el que és tant al nord com al sud. Doncs tenim zones molt muntanyoses i de difícil accés. Uh-huh. El flanc sud amb cingles de Bertí és complicat i tota la banda de Granera, d'això també tenim allà dificultats, no? Uh-huh. I llavors, bueno, es podem cobrir molt millor que o fàcilment es podem cobrir, perquè si no hauríem d'anar a fer voltes o mirar-ho o tenir intuïcions, però la vista d'ocell ens ajuda molt, no?
4: Clar, actualment quanta gent teniu que pugui manejar aquests drons? Tenim, a l'associació?
10: Tenim sis pilots. Uh-huh. En aquest moment som sis pilots, i llavors nosaltres, que ja és un número important, però si tens en compte, doncs, que s'han de fer actualitzacions, especialment a la campanya, actualitzacions com a mínim cada 15 dies dels diferents punts d'aigua, i de punts d'aigua en tenim molts, ja pots imaginar que s'han de fer bastantes sortides, no? Uh-huh. Nosaltres el que tenim, la de Falls Cingles, està formada per sis pobles, i llavors sortim amb els per parelles de persones, i en aquest moment amb sis persones estem cobrint, bueno, els sis pobles, no? Uh-huh. Uns agafen Castellterçol i Granera, els altres agafen Castellcí i Sant Quirze, i els altres agafen Moià i Collsuspina.
4: Miquel Buixó, moltes gràcies per atendre'ns i explicar-nos com funcionen l'ús dels drons en la prevenció d'incendi forestal.
0: I ara anem amb una informació de servei, i és que durant el pròxim dijous 18 de juny a la nit i el divendres 19 hi haurà afectacions a la circulació a la carretera C59 a causa de les obres del Brecat. Els treballs es faran de 10 de la nit a 6 del matí i consistiran en la reparació de sots en el tram situat entre Caldes i Palau. Aquestes tasques inicialment s'havien de fer a principis de mes, però degut a les pluges es van haver d'ajornar. Durant tota la nit hi haurà talls puntuals de circulació, tot i que es garantirà en tot moment el pas alternatiu de vehicles. I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio L'Escola, que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Això sí, avui us deixem amb l'últim episodi d'aquesta temporada.

Hola, sóc el Vikram de primer. Aquesta és la tercera setmana del mes de juny. I la dita és... El juny, allà, el dia es comença a escurçar.

0: Bon dia a tothom, som la Gala
1: i l'Oleguer
0: de Tercera.
1: Aquesta setmana fa anys a l'escola.
0: La Bela i el Lier i el Seiba de quart B.
1: El Nil de 4A.
0: La Linda de primer.
1: La Júlia d'I4B.
0: El Pol de tercera.
1: La Jana d'I5.
0: I la Thaís de segona.
1: Per molts anys a tots i a totes.
0: Que gaudiu del vostre dia.
1: I bones vacances a tota l'escola.

0: Hola, nosaltres som
1: la Caral
0: i la Laia.
1: Sabies que el 15 de juny és el Dia Internacional del Pare?
0: Sí, jo li estic fent un dibuix molt xulo.
1: Segur que li agrada.
0: El dia 16 de juny és el Dia Internacional de les Tortugues Marines.
1: A mi les tortugues marines m'encanten, neden molt bé. Laia, t'agrada el sushi?
0: Sí, m'encanta, és tan bo.
1: Doncs el dia 18 de juny és el Dia Internacional del sushi.
0: Uf, ja m'està entrant la gana.
1: Nois i noies, que aquesta secció ja s'acaba.
0: I això?
1: Doncs perquè arriba l'estiu i això significa que ens retrobem al setembre.
0: Fins aquí la nostra secció. Bones vacances a tots.

0: Bon dia a tothom.
1: Som l'Àlex,
2: la Inara
0: i la Lucía de Sisea. Avui fem l'últim programa de ràdio del curs i l'hem volgut anomenar l'última cançó, ja que és l'últim cop que entrarem i sortirem de l'escola amb una cançó. I la veritat és que costa de creure que ja hàgim arribat fins aquí.
2: Sí, perquè sembla que fos ahir que començàvem el curs, retrobant-nos després de l'estiu, mirant la nova classe i preguntar-nos què ens esperava aquest any.
1: I ara, de cop i volta, ja som al final. Han passat un munt de coses, excursions, projectes, colònies, activitats, moment molt, molt divertit i també algun examen, que preferim no recordar gaire.
0: Però si una cosa ens emportem d'aquest curs no són ni les notes ni els deures, són les persones i els moments que hem compartit.
2: Les rialles al pati, les converses a classe, els treballs en grup, les bromes entre companys i companyes, aquelles petites coses que quan passen semblen normals, però que amb el temps són les que acabes recordant.
1: Per nosaltres aquest final és una mica especial, després de molts anys en aquesta escola. Arriba el moment de marxar i començar una nova etapa.
0: Tenim ganes de descobrir què ens espera a l'institut, però també sabem que trobarem a faltar moltes coses d'aquí.
2: Trobarem a faltar alguns racons de l'escola, alguns costums, algunes rutines i, sobretot, les persones amb qui hem compartit tantes hores durant tot aquest any.
1: Per això volem donar les gràcies. Gràcies als mestres que ens han ajudat a aprendre i créixer. Gràcies a les famílies que sempre han estat al nostre costat.
0: I sobretot, gràcies als nostres companys i companyes, perquè sense vosaltres aquesta etapa no hauria estat la mateixa.
2: D'aquí uns anys, segurament cadascú seguirà el seu propi camí, però estem convençuts que sempre recordarem aquest any com un gran somriure.
1: Perquè hi ha llocs que es deixen enrere, però hi ha records que es queden amb nosaltres per sempre.
3: Gràcies per acompanyar-nos durant aquest curs. Bon estiu a tothom i molta sort en tot el que està per venir.

0: Bé, i sembla que ha arribat el moment que ningú volia que arribés.
1: El moment de recollir els micros i apagar els auriculars i deixar de parlar per la ràdio.
0: Això últim. No sé si ho aconseguirem gaire.

0: Ja, tens raó. Després de tot un curs fent ràdio, comentant cançons, entrevistant gent i explicant històries, ens hem acostumat massa a sentir la nostra veu.
1: Hem rigut.
0: Hem après.
1: I alguna vegada també ens hem equivocat.
0: Alguna vegada?
1: D'acord, unes quantes.
0: Però això també forma part de la màgia de la ràdio.
1: Ara sí, ha arribat el moment d'acomiadar-nos fins al curs vinent.
0: Esperem que hagueu gaudit tant com escoltant-nos com nosaltres fent aquest programa.
1: A totes les famílies, mestres, companys i companyes que ens heu seguit.
0: Moltes gràcies per ser a l'altra banda.
1: I recordeu, l'estiu és per descansar.
0: Per jugar.
1: Per llegir una mica.
0: I per no posar el despertador.
1: Nosaltres marxem, però abans us deixem amb una cançó que va perfecta per l'ocasió.
0: Amb un somriure i molta alegria. Adeu, adeu. Adeu.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa tanquem la 17a temporada. Qui ho havia de dir? 17a temporada a la veu de Sant Joan amb el Mixtures. I doncs ho fem, com sempre, resumint o anant a buscar aquells discos que més ens han tocat al llarg de tota la temporada. Que començàvem, com sempre, a la tardor i ho fèiem, doncs, bueno, amb una sèrie de programes, però és que de seguida, al principis de novembre, Glitterbeat va publicar aquest disc de la Griot cantant poeta de Mauritània, Noura Min Seymali. Aquest disc, que es diu Yembet, doncs es va convertir de seguida, perquè així ho diuen les llistes de millors discos de músiques del món, això, en un d'ells de l'any 2025, novembre del 25, a inicis d'aquesta temporada del Mixtures. El mateix novembre, una altra dona que admirem molt aquí al programa i que alguns ja diran és Mavis Staples, evidentment, va publicar un nou disc. El segell Anti li publica el disc Sad and Beautiful World, amb un tema com aquest, Chicago.

La gran Mavis Staples, que després d'aquest homenatge a Chicago, doncs, i d'aquest disc Sad and Beautiful World, doncs, ha iniciat una gira amb els seus 86 anys. I aquesta dona, doncs, no té aturador. És una autèntica llegenda perquè va començar, doncs, de petita, amb la família, amb les germanes i amb les germanes grans i amb el seu pare, amb aquells Staples Singers, i després, doncs a l'inici amb alguns entrebancs, però han mantingut una carrera que en els últims anys s'ha disparat, i l'hem sentit aquí al programa cada vegada que ha tret un disc, perquè realment és impressionant, i veure-la en directe també. No hi ha cap concert aquí a Europa, tots són als Estats Units, però bé, és capaç de tornar a Europa abans de fer-ne 90. Mavis Staples, una altra dona més jove, i aquesta sí, en una gira mundial del seu disc d'aquest 2026, és Carminho. Carminho i el seu fado, el seu disc es diu Eu vou morrer d'amor o resistir. I, de fet, doncs està de gira arreu del món, podeu veure-ho a internet, i en tot cas serà una de les caps de cartell del festival La Mar de Músiques. Això, doncs, és a Cartagena i serà el 25 de juliol. Carminho, Eu vou morrer d'amor.

Carminho i el fado en la seva millor expressió. Un altre, no deixem aquesta llengua tan bonica, però l'anem a buscar al Brasil, perquè durant aquesta temporada ja ha tingut lloc el debut en solitari del el primer disc de Zeca Veloso, fill de Caetano, que canta aquí amb el seu pare i els seus germans en aquest homenatge també a la seva ciutat. Si hem sentit Chicago, ara sentim Salvador. El disc de Zeca Veloso es diu Boas Novas.

Sota el cel de Salvador, el debut de Zeca Veloso que vam escoltar aquí al programa i que, això, amb tota la família Veloso. Del Brasil marxem a Cuba amb les dues veus, de fet és el disc de Vampy i Vampy és doncs, actualment una de les puntes de la música cubana, està omplint estadis arreu del món i aquí en el seu disc El rei de la Habana doncs, s'ajunta amb Cima Funk. Per tant, els dos xulos més xulos de la Habana en aquest disc i en aquest tema. Què vola? Vampy i Cima Funk.

0: Hola, qué hola.
1: Qué hola,
0: qué hola.
1: Yeah, hacer el.
0: Qué hola.
2: Irresistible, Vampy i Cimafunk, barrejant això, la salsa, el funk, la bachata, el reggaeton i el que vingui. De fet, a més, són molt joves, tots dos, 25 anys cada un, i això, fan irresistible la música urbana de l'Havana. I no marxem del Caribe perquè la següent que vam escoltar aquí al programa va ser el darrer disc que va publicar David Walters, l'artista de les Illes Guadalupe que revoluciona la música, en aquest cas a París. I en aquest cas convida el guitarrista nigerià Kethia Jones.
3: Hey. Get down inside the tingongo. Get down inside the tingongo. Easy. Talk about the passage of time. Life. How it flows. Nobody knows where it comes and where it goes. Just dig it. Be in the moment. Be right here, right now. That's what we want you to be. Be right here.

Nubian Twist, el col·lectiu creat i dirigit per Tom Excel, ha publicat aquest 2026 un nou disc, Chasing Shadows, un tema en el qual canta Fatoumata Diawara. Però nosaltres hem anat a buscar l'altre single del disc en el qual canta la cantant nigeriana Eniola, Body Flows. De fet, doncs, aquest grup Nubian Twist està ple de col·laboracions perquè doncs, és irresistible també col·laborar amb Tom Excel com a productor i alhora també com en la seva formació. Ells estan de gira arreu del món, o sigui, en aquests moments Nubian Twist està corrent per tot arreu i ho fa doncs, presentant aquest disc, que es diu Chasing Shadows. Tornem, però, doncs, a buscar la protagonista d'aquest tema, però amb el seu propi disc. Fatoumata Diawara, aquest 2026, ha publicat un disc en el qual, doncs, bé, això ja és premonitori, però, de fet, segur que estarà entre les millors, entre els millors discos de músiques del món d'aquest mateix 2026. La gira d'aquesta dona és impressionant. Quan vas a veure els concerts, doncs és impressionant la quantitat de concerts que ja ha fet i que farà aquest estiu. Per exemple, és cap de cartell a la majoria de festivals que tenen un mínim interès per les músiques del món. Val a dir que Fatoumata Diawara no és una artista africana qualsevol, és una artista moderna, molt moderna, és l'avantguàrdia africana i doncs en aquest sentit doncs més d'un festival s'interessa. Per exemple, serà a Bilbao, al Bilbao BBK, i serà, això és a principis de juliol, 9, 10, 11, ara no veig el dia exactament. En tot cas, per exemple, és cap de cartell absoluta en el festival Les Suds a Arles, un dels festivals de referència, en aquest cas sí, de les músiques del món. L'artista de Mali, Fatoumata Diawara, i el seu disc Massa.

0: Fatoumata Diawara, aquest 2026 i el seu nou disc Massa, i la seva aparició en multitud de festivals arreu d'Europa i del món. Hem dit que seria a Bilbao i no hi ha encara cap data a Barcelona, sí que n'hi ha una a Madrid, a la Riviera, el 2 d'octubre. Però realment la gira de Fatoumata és, bueno, per deixar qualsevol exhaust, perquè és data rere data i ciutat rere ciutat. Fatoumata Diawara. L'altre personatge, diguem-ne que gairebé un clàssic, que ha tret un disc aquest 2026, ha sigut Jorge Drexler. I ha tret un disc que es diu Taracá, en el qual ell doncs torna a gravar a Uruguai, torna a gravar a Montevideo i a fer-ho amb el ritme del candombe i amb l'acompanyat de la rueda de candombe. Jorge Drexler, que serà també doncs en diversos concerts, per exemple, al Festival Pirineu Sur. Això és el divendres 24 de juliol, allà a Lanuza, en aquell escenari sobre l'aigua, i que actuarà just abans de l'Omega 30 aniversari, o sigui, l'homenatge a l'Omega en el seu 30 aniversari. Nosaltres aquí li vam dedicar també un programa a aquest disc immortal, i en aquest homenatge aquest any, doncs Lagartija Nik està ahí. O sigui, qui posa la veu a Omega és Kiki Morente, el fill d'Enrique, i és Lagartija Nik qui acompanyarà Kiki Morente. Tot això el 24 de juliol, i abans Jorge Drexler amb el seu Tambor Chico i el seu disc Taracá.
1: De todos los contratiempos que uno encuentra en la vida, a ver si me explico. Yo prefiero en el candombe

Jorge Drexler i el seu disc Taracà d'aquest 2026. Però si hem tingut durant aquesta temporada una descoberta que ens ha impressionat ha estat la del disc de Pau Figueres i el cantant i mestre de cerimònies australià Ngulmill. I direu qui són. Pau Figueres és un guitarrista català de primera línia capaç de fer allò que vol. I es va aparellar amb aquest impressionant cantant, alhora això, mestre de cerimònies dels aborígens australians Ngulmill, que té una discografia molt especial perquè realment doncs, ens queda molt lluny tot això, però és impressiona. Impressiona la capacitat espiritual de la veu i de les cançons d'aquest home, que tenen això, un arrel molt important i que és per això que ens impressionen. Doncs bé, Ngulmill i Pau Figueres van coincidir aquí a Catalunya, algú els va aparellar, desconec en aquest moment qui, però van fer un disc que es diu tal qual, Catalunya, i que té temes com aquest, impressionants.

0: Pau Figueres acompanyant en Gulmilla, aquest cantant, podríem dir un xaman dels aborígens australians del nord-est d'aquell continent, d'aquella illa-continent. Aquest tema, doncs, es diu Bird Rain, per tant, l'ocell de la pluja. I ens explica històries que no entenem, però que, bé, això, que ens parlen de les comunitats aborígens a Austràlia. Ha estat una de les descobertes, busqueu el disc Catalunya i trobareu això, aquesta música increïble. Anem a buscar coses diferents, potser una mica més, diguem-ne, profanes, com pot ser el High Life, que tant ens agrada. Des de Ghana, una de les seves veus i un dels seus músics en aquest moment, doncs, més importants, que més despunten. Es diu Kay Slice i acaba de publicar un disc que es diu Atbuna. Escoltarem la veu de Yedubei Ambole.
1: Yeah. This is Yedubei Ambole and Kay talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What do we have to do? Go back and raise mother.

0: That's right. It's all about the kind of quietness.
1: Kay Slice amb la veu emblemàtica de Guy Double amb Volley. Dos músics, en aquest cas, de Ghana i aquest gènere del High Life. Bé, se'ns acaba el temps. Hem escoltat moltíssimes altres coses aquí al programa durant aquesta temporada. Fer una selecció és difícil, però bueno, de fet és per passar una estona. Per tant, doncs no hi ha cap problema. Marxem amb Balafon Evolution, un dels discos, podríem dir, de jazz, però de fet és un jazz empaltat de músiques del món perquè el seu protagonista és Ali Keita, un dels virtuosos del Balafon. Gràcies per escoltar el Mixtures durant tants mesos i esperem tornar després de l'estiu. Fins aviat!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rora. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ordena investigar les filtracions en el cas Plus Ultra. Identificar els seus responsables donada, diu, la gravetat dels fets i el seu potencial d'encaix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut de les seves agendes personals. El jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern, atès que s'han fet fins ara han estat insuficients. I encara a l'àmbit judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a la família de la Mina, que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis d'on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per rellotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
3: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
2: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera per cobrir el tram afectat. S'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa a la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari. L'obra musical es presenta al Teatre Romea a partir del dia 30 de juny i aquesta és una de les propostes que s'inclouen enguany dins el Festival Grec.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, les Ingus parla Mercè Rura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivat de les temperatures extremes. Catalunya és la comunitat amb més mortalitat de tota la península, ja us dèiem, des de diumenge i fins ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany.
3: Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual. I això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
2: I és que les dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i la gravetat també dels episodis de calor extrema. Per aquest motiu, Declaració Badalona demana a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu. Les entitats impulsores d'aquesta declaració insten a l'Ajuntament a garantir l'accés a equipaments municipals i espais públics d'ombra durant aquests mesos. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir els riscos per la salut, com és el cas dels cops de calor. A Badalona, on estàvem parlant en aquest cas concret, n'hi ha 14, però bona part d'ells va tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. I al Moianès, els bombers encara treballant l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. Tot i estar estabilitzat, els bombers encara no l'han donat per controlat. Els agents rurals estan investigant l'origen del foc que podria haver tingut un element pirotècnic. I Salut començarà a vacunar de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80 anys, embarassades i infants. El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació de la resta de grups d'edat. I 9 persones detingudes a Sitges acusades de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat el cos, es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments a turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la trama a Sitges.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Mercè Roura. Espanya, Itàlia i la República Txeca enviaran equips de rescat, alguns dels quals comptaran amb gossos de rescat. A Veneçuela, pels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 de magnitud d'aquesta matinada. La Comissió Europea s'encarregarà de coordinar la resposta internacional d'un desastre natural que ha deixat almenys 168 víctimes mortals i gairebé 1.000 ferits. Veneçuela havia sol·licitat activar el mecanisme europeu de protecció civil. Els tres estats membres han ofert assistència immediatament, un acte que ha definit com a solidaritat europea. I el creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de Cambres de Comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Una de les responsables de la memòria és Carme Poveda.
3: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
2: Poveda ha apuntat la problemàtica de l'accés a l'habitatge perquè diu té afectacions en l'activitat econòmica. Ha concretat que entre 2021 i 2025 s'han creat 200.000 llars i s'han construït 61.000 pisos, cosa que ha generat un dèficit, fent comptes, de 140.000 habitatges. Precisament avui hem sabut que l'economia espanyola va créixer un 0,6% durant el primer trimestre de l'any respecte als tres mesos anteriors, dues dècimes menys que el tancament de 2025. Així ho confirmen les dades definitives publicades avui dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'ells falsos dentistes, que operaven en clíniques odontològiques d'Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabat. Des de l'Ajuntament es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell. I el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de Lliga ACB amb una derrota contra el València, la tercera i definitiva per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebra una rua pel títol de l'Hockey Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo Múrcia.
1: Notícies en xarxa.

0: Let's go.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda. Comencem sessió ordinària del ple 25 de juny de 2026. A la Vila de Sant Feliu de Codines, el dia 25 de juny de 2026, es reuneixen a la sala de sessions d'Ajuntament sota la presidència de Pol Cabut i Borrell els membres de l'Ajuntament en ple, Manel Rodríguez Massaguer, Miquel Palau Cruixent, Maria Turcruz, Caral Vinyansa Galés, Anna Maria Vilarrasa Cullet, Pere Pla Vallvall Corba, Frederic Salamauri, Àlex de la Fuente García, Manuela Jiménez Aguado, Laura Petit Vidal i Laia Jordana Luna, assistits per la secretària de Corporació, Ana Maria Costa Moreno, i excusa la seva assistència per motius familiars, la regidora Sandra Tomasa Pons, a qui aprofitem també doncs, per donar el condol per la mort de la seva sogra, que justament és el que l'impedeix avui ser aquí. Comprovat que els reunits formen majoria absoluta legal del nombre de membres que de dret constitueixen la corporació, el senyor president declara oberta la sessió 7:45 de la tarda i seguidament es passa a tractar els assumptes compresos en l'ordre del dia. L'ordre d'avui tenim el despatx d'ofici, després donar compte de les actes de la Junta de Govern, donar compte dels decrets d'alcaldia i dins la part resolutiva tenim dos punts, que és el dictamen per l'aprovació de la xifra de població de Sant Feliu de Codines a 1 de gener de 2026. El segon punt de la part resolutiva és el dictamen per l'aprovació del calendari de festes locals per l'any 2027 i finalment assumptes diversos, tenim una moció que doncs, abans votarem la seva una moció d'urgència, que abans votarem la seva inclusió en l'ordre del dia i després doncs, ja explicarem. I finalment el torn de precs i preguntes, com sempre dels càrrecs electes i després de les persones que sou que seguiu al ple presencialment o per YouTube. Doncs comencem. Sí, però el despatx d'ofici, com sempre. Sí. Ja, dins l'hora del dia, comencem l'aprovació de l'acte de sessió anterior, de la sessió ordinària el 28 de maig, si hi ha alguna qüestió. Si no, doncs l'aprovem per assentiment. I dins l'activitat de control, ara sí, el despatx d'ofici, volem fer el control institucional doncs, al treballador de l'Ajuntament, el Pedro Vilchez, per la mort de la seva mare i del seu germà en les darreres setmanes i en nom doncs, de la corporació fer expressar doncs, el nostre condol. Ho vam fer també en nom de la corporació presencialment durant la vetlla, però doncs, com sempre fem en ple municipal, penso que està bé que com a institució també rebi aquest condol de forma oficial. Si algú hi volgués afegir alguna cosa, si no, doncs continuem amb donar compte del contingut dels actes de la Junta de Govern del dia 4, 11 i 18 de juny de 2026. Si hi ha alguna qüestió, si no, doncs es donen per informades i dels decrets d'alcaldia del número 328, del número 411. Si hi ha alguna qüestió.
1: Sobre la Junta de Govern, sobre una, que no sé exactament perquè és l'última.
0: Espera, no tens el micro. Davant.
2: Sobre les Juntes de Govern, és una pregunta, no. Perquè que diria que és l'última, però tampoc ho sé segur perquè vaig mirant el mòbil i bueno, a vegades se'm barregen. Però sí que em va semblar que veia que en una Junta de Govern s'havia prorrogat o tornat a fer el contracte amb l'empresa d'il·luminació aquesta, Ximénez Il·luminació, que a mi em semblava que s'havia fet per 2 anys i no em sonava que hi hagués una pròrroga possible, però potser sí, que és el que pregunto.
3: El contracte de les llums de Nadal es va fer per 2 anys, més un. I s'ha fet la pròrroga més un d'aquest any. De moment hem fet aquesta. Era dos més un, més un. Sí, sí.
0: Si hi ha alguna qüestió més, si no, doncs es donen també per informades i passem a la part resolutiva, que tenim l'aprovació de xifra de població de Sant Feliu de Codines el 1 de gener de 2026. Proposta dictaminada per la Comissió Informativa en sessió celebrada el 18 de juny de 2026. Vist el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, vista la resolució de 20 de juliol de 2028 de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Corporació Autonòmica i Local sobre la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants i el procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població, vist que ha finalitzat el procediment gestionat per la Unitat de Padró de la Diputació de Barcelona per l'obtenció de la proposta de xifres oficials de població, la xifra final del municipi de Sant Feliu de Codines a 1 de gener de 2026 és de 6.953 habitants i es proposa al ple l'adopció del següent acord. Aprovar la xifra final de població resultant de la gestió al padró municipal d'habitants referida a 1 de gener de 2026 amb 6.953 habitants, d'acord amb el que s'estableix a la resolució de 20 de juliol de 2018 de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local sobre la revisió anual del padró municipal d'habitants i el procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població. Si hi ha alguna paraula? Si no, doncs passaríem a la votació del punt. Vots en contra de la proposta? Abstencions? Vots a favor? Doncs s'aprova per unanimitat dels presents. Continuem pel següent punt, que és el dictamen per l'aprovació del calendari de festes locals per l'any 2027. Proposta dictaminada per la Comissió Informativa en sessió celebrada el 18 de juny de 2026, amb data 27 de maig de 2026, el Departament d'Empresa i Treball, de la mà del Consell de Relacions Laborals, comunica els dies festius proposats per al 2027 i requereix, abans del 31 d'agost de 2026, la proposta de les dates escollides com a festes locals del municipi. L'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, indica que de les 14 festes laborals, dues tindran de caràcter local. L'ordre de 25 de març estableix el calendari de festes laborals a Catalunya per l'any 2027 i determina que els ajuntaments han de proposar dues festes locals retribuïdes, no recuperables. L'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat per ple, tal com estableix l'article 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol. Per tant, procedeix proposar dues festes locals del municipi que no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius oficials que s'indiquen a l'ofici. Es proposa al ple d'Ajuntament l'adopció dels següents acords, proposar com a festes locals d'aquest municipi per l'any 2027 els següents dies, com sempre el 17 de setembre, divendres de festa major, i en el cas del 17 de gener, Sant Antoni, cau en diumenge, per tant, havíem d'escollir un segon dia, i també d'acord i consensuant-ho al Consell Escolar Municipal vam decidir que fos el 17 de maig, dilluns, segona Pasqua. Vam decidir proposar al ple que fos el 17 de maig, que és dilluns de la segona Pasqua, i aquests són els dos dies proposats, 17 de maig i 17 de setembre. I segon, comunicar la següent proposta al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat per tal que s'acordi la seva fixació. Per tant, si hi ha alguna qüestió en aquest punt, i si no passaríem a votació, vots en contra de la proposta, abstencions, vots a favor, doncs s'aprova per unanimitat dels presents. I amb això tanquem la part resolutiva del ple i l'assumptes diversos. Tenim una moció presentada pel grup del PSC d'Urgència, que en tot cas, explicar-la, justificar l'urgència, votem la inclusió i després llegim la moció.
4: Fa poc més de 72 hores ens ha arribat la notícia que una entitat ecologista de fora del municipi ha presentat una demanda contra el projecte de la variant. Llavors, em consta que tant el Pol com jo hem estat fent trucades avui perquè ahir era festiu i hi ha una petita possibilitat que ell m'arriba, bueno, ell i jo arribem al punt de que no creiem que puguin parar les obres, però hi ha la possibilitat petita de que ens puguin arribar a parar les obres al setembre i creiem que és important que fem una moció conjunta a tots els partits votant unànimament. Per això l'he enviat fa poc més d'una hora als grups, a la resta de grups. Hem tingut molt poc temps per llegir-la, llavors la passaré a llegir i si algun dels altres regidors vol fer alguna proposta de canvi, estem oberts a fer canvis, ja que ha sigut una cosa de bastant urgència i d'última hora. Com vulgueu. Bueno, hem de votar a favor, però crec que... Bueno, no sé si hi ha algú... No sé si teniu algun inconvenient per reincorporar-la.
0: Votem si decidim incloure-la o no i després discutim el contingut si s'escau. Sí? Ah, doncs llavors et demana llegir-la abans, per tant, llegeix-la i votem la inclusió. Gràcies.
4: Perfecte, la llegim abans a veure si decidim incorporar-la. Moció de suport a l'execució de la variant de la C-59. Atès que la variant de la C-59 és una infraestructura estratègica llargament reivindicada per Sant Feliu de Codines per millorar la seguretat viària, reduir el trànsit de pas pel nucli urbà i augmentar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, atès que les obres de la variant tenen previst començar aquest setembre, d'acord amb la planificació establerta. Atès el recurs contenciós administratiu presentat per una entitat amb l'objectiu de retrasar l'obra, el ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines acorda donar suport a la variant de la C-59 i a l'inici de les obres tal com està previst aquest setembre, rebutjar qualsevol intent de paralització de la variant i instar a les administracions competents a continuar la seva tramitació i execució sense més demores, garantint el compliment de la legalitat vigent i les mesures ambientals establertes. No hem entrat ni hem posat l'entitat, ni hem entrat en temes polítics de si ens agrada més o ens agrada menys el contenció exposat. Simplement es donem suport al calendari establert i que no es parin les obres.
0: D'acord, doncs votem incloure-la o no a l'ordre del dia. Vots en contra d'incloure-la, abstencions, vots a favor d'incloure-la. Doncs incloem a l'ordre del dia i ara sí, la donem per llegida i per tant si hi ha qüestions les demanem. Aprofito el torn també doncs, per explicar això. Jo he estat en contacte amb el Departament de Territori. En principi el calendari previst és el que és que la inici d'obres comencen al setembre i això no canvia. Però, com sempre, en tot procediment judicial doncs, ja ara els han demanat doncs, la informació sobre l'expedient. S'ha fet també aquest anunci per part de l'entitat, però que en cap cas això paralitza res pel departament, a no ser doncs, que el jutge decideixi aplicar mesures cautelars que fes això, però que amb les obres anunciades, adjudicades i a punt de començar-se, doncs és poc probable que el jutge ho apliqui, però no serem nosaltres els que direm el que determinarà el jutge. Però llançar també aquest missatge de tranquil·litat doncs, que en obres públiques doncs, hi ha la possibilitat doncs, que algú presenti un contenciós i llavors passa a ser doncs, responsabilitat del jutge determinar si allò pot continuar endavant o no, o s'han de prendre aquestes mesures cautelars i això doncs, és el que passarà amb això. Està en una fase molt incipient de l'expedient, tot just estan demanant la informació dels expedients i del projecte doncs, per avaluar-ho i per tant doncs, el més probable és que aquesta resolució trigui uns anys, un i mig, dos, en fer-se i per tant, a no ser que determini que hi ha d'haver mesures cautelars, doncs l'obra començarà al setembre, que és el que m'han transmès i comunicat des del departament. Endavant.
2: Llavors, ja que has elaborat la moció i sabeu una mica de què va, abans de votar també ens agradaria saber les mesures cautelars en què es basen. Si ho sabeu, és clar.
4: És que ho desconeixem, per això hem considerat necessari presentar la moció i donar suport a que estiguin les obres endavant.
1: No les coneix.
4: No les conec. Actualment no.
0: No m'he llegit jo la demanda, però no he tingut accés tampoc, però pel que em consta o pel que he llegit també amb la publicació que em fa l'entitat, no han demanat mesures cautelars. Pot ser que el jutge les apliqués. Aquí em perdo una mica, potser que ja ens pots ajudar, que si pot aplicar mesures cautelars, tot i no haver-les demanat la demanda. Doncs sembla que potser no. Per tant, tot indica que les obres han començat al setembre. Tot i així, ara aprofito perquè no ho he fet abans, que votarem a favor de la moció perquè, tal com ja vam fer amb una moció doncs, de suport al projecte, doncs, això reafirmar-nos amb això i si això doncs, pot ser un element més incorporar a l'expedient, doncs endavant.
2: Llavors, si no demanen mesures cautelars i pot arribar d'aquí 3 o 4 anys, en què es basa aquest contenciós? Quin és el punt principal? Nosaltres sí que no hi tenim accés, però hi ha algun punt que preocupi i per això es fa aquesta moció? Pregunto, eh?
4: Pel que m'han dit a mi és que l'ADENC diu que l'expedient no s'ha formalitzat correctament i no s'han fet els tràmits administrativament adequadament. ¿Vale? Llavors, això ve a veure amb l'estudi ambiental que es va fer i a més és que l'ADENC considera que s'ha fragmentat perquè hi ha hagut diverses obres a la C-59. Vale? Llavors, consideren que l'estudi ambiental només fet pel tros de la variant no és suficient i aleguen això. Llavors, el jutge podria dir que l'impacte que tindrà la variant no es pot tirar enrere i podria arribar a dir que se retrocessin les obres. Llavors, hi ha un percentatge molt petit de que passi, però en dos mesos perquè comencin les obres, crec que no hi ha garanties de que això, cap jutge anés en contra d'això. Llavors, per això, com a mi no m'han dit que 100% el Departament de Territori ni a Infraestructures, que 100% en garantia les obres al setembre, he considerat que el més òptim era fer aquesta moció.
2: Val, no, perquè també vaig assistir a una reunió aquí, crec que era el gener o així, abans de les expropiacions, per tant, que ha de ser abans del gener, el novembre o així, i va parlar gent que estaven relacionats amb l'ADENC, i també una cosa que explicaven, i jo m'agradaria saber-ho, si és que això també ho han inclòs, ells deien que a l'estudi d'impacte ambiental que s'havia fet perquè havia prescrit, quan el anaven a fer a l'Aragonès, diguéssim, doncs ara aquest estudi d'impacte ambiental nou es basa en el que ells consideren. Pregunto, no, jo no firmo, que quedi clar, però quan que veig que esteu al cas i esteu preocupats, doncs la nostra feina és preguntar-ho. Ells deien que aquest estudi d'impacte ambiental nou es basava en un projecte que tenia un estudi d'impacte ambiental prescrit. Per tant, també s'havia de reescriure el projecte. Llavors pregunto, en aquest contenciós també hi ha això inclòs?
4: Sí, de fet és un dels motius perquè ells han presentat la demanda, perquè es van saltar tràmits administratius.

0: Sí, doncs passaríem a votació del punt. Vots en contra de la proposta. Abstencions. Vots a favor. Doncs s'aprova per unanimitat dels presents. I amb això doncs tanquem la part resolutiva del ple. Ai, la part d'assumptes diversos. I passem al torn de precs i preguntes. Doncs primer doncs dels càrrecs electes i després a continuació del públic. Si em voleu anar demanant torn. Si no hi ha cap pregunta, doncs tanquem la sessió ordinària del ple aquí i si hi ha qüestions del públic, doncs el Carles té el micròfon que us el pot apropar. Endavant.
1: A veure, jo vull preguntar sobre la gent que es compra als carrers, perquè com que... Enviaran gent nova per que facin l'endreça viària? Això només.
2: Sí, els plans d'ocupació... Són plans d'ocupació el que comentes, eh? No són estructura de l'Ajuntament. I quan surt la subvenció és quan es demanen. En principi encara no ha sortit per l'estiu. El que sí que hem fet és substituir les vacances d'algun personal de la brigada.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs si no hi ha més preguntes, donem el ple per acabat i ens veiem el més que ve.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: La Generalitat de Catalunya ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Jordi Fortià.
3: Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària, però denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. José Luis Acuña és el president de Socavent.
4: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
2: Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
3: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
5: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
2: El Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre-s'ho a una qüestió de confiança.
3: Tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez sobre els casos de corrupció. Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra.
6: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
2: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
7: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries. Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
2: I en esport, Joel Gomis, el Barça de Futbol Sala, torna a tenir una oportunitat per guanyar la Lliga.
8: D'aquí a menys de mitja hora, els de Javi Rodríguez disputaran el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Si guanyen, els seran el títol. I si perden, encara tindran una última oportunitat en el cinquè partit que es jugarà al Palau Blaugrana.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments, la calor, la xafogor, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós, és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus en alguns indrets empordanesos i, sobretot, al Pla de Lleida. Avui les tempestes s'han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per Ponent, que aquests acabaran deixant alguna gotellada. Però sobretot vindran aquestes nuvolades amb força vent. Amb vista el divendres cada cop més sol durant tota la jornada, alguns núvols enganxats a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, i la temperatura no varia respecte avui. Fregarem els 40 graus una altra vegada a l'interior de l'Empordà, sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C32, i retencions a Mataró en sentit nord, en sentit Tordera, per un accident que talla un carril, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme, amb la C32. A l'autopista AP7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit sud i retencions entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona per un camió avariat. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nòria cua a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. L'A2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. A la C32 hi ha lentitud entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions de Diagonal Nus a Trinitat en sentit Besòs, i a la ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus a Trinitat en sentit Besòs, i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La Generalitat de Catalunya ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària.
4: Els sismes d'aquesta matinada han estat de magnitud 7,2 i 7,5 de l'escala de Richter, i els Estats Units alerten que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. De moment hi ha 164 víctimes mortals i 970 ferits, segons ha confirmat aquest migdia la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ara bé, les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Entre les víctimes hi ha una ciutadana d'origen basc, tal com ha lamentat el govern autonòmic. Fons del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes ni els ferits.
0: Aquestes són dades provisionals, però pel que fa a la comunitat veneçolana, a Barcelona viu hores d'incertesa mentre espera notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda han començat a reunir-se per coordinar l'ajuda, però els residents denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Les entitats veneçolanes a Barcelona s'organitzen per concentrar l'ajuda i poder enviar-la al seu país. Aquí a Barcelona s'han reunit a l'Ateneu al Poblet. En aquests moments estan reunits 14 entitats. Hem de dir que en aquests moments la situació està complicada. Venezuela, i és que l'aeroport de Mariquetía, entrada principal per rebre l'ajuda, està tancat fins a nou avís, almenys els vols comercials. Tot i que es preveu poder enviar l'ajuda per altres aeroports. Així, des de les entitats s'està treballant per tenir resposta del govern veneçolà. José Luis Acuña, president a Sacobén.
6: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
5: Pel que fa a casa nostra, el president Illa ha explicat que el govern ha activat els dispositius de cooperació per enviar l'ajuda que sigui necessària. A hores d'ara, per tant, continua aquesta reunió i veurem a quina conclusió s'arriba i com es pot treballar entre totes les entitats per ajudar el seu país.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ho deies ara, mentrestant també el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península, entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo.
8: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys, i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
9: Aproximadament cada estiu, en la època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa.
0: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció d'incendis, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità.
0: Anna Ruiz.
10: En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
11: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de columna, doncs, és important, no?
10: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política o judicial, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes al 2020.
4: En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. A més, carrega contra l'empresari Víctor de Aldama i lamenta que s'ha premiat un delator sense ni corroborar si diu la veritat.
0: Mentrestant, el jutge Calama ordena investigar les filtracions de la trama Plus Ultra.
4: El magistrat pren la iniciativa després que es difongués l'agenda de Zapatero i converses amb la seva secretària.
0: I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
4: Els populars havien plantejat un text igual al que Junts havia registrat el 2024. La moció ha rebut 178 vots a favor del PP, Vox, UPN i Junts, i 171 en contra del PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG.
0: Doncs tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez.
4: Esquerra assegura que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total de Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
12: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
4: El diputat d'Esquerra Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març de 2027.
0: Un congrés, per cert, que ha donat llum verda avui a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport i el vot en contra només de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
13: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
0: En la plana policial, els Mossos han detingut al Baix Llobregat 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni van permetre iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
14: La investigació s'ha saldat amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre 2 bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de Mossos d'Esquadra, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups a Catalunya.
15: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos cometre un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal, que sempre busca el cost-benefici, no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: 9 detinguts també a Sitges, acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
4: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
0: I en clau judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a una família de la mina que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia.
4: El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per rellotjar les famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents al cas, però, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè res fa pensar que el reallotjament de Venus hagi de ser imminent i, per tant, es descarten els motius d'urgència. I, segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, ja que la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs no li ha ofert una alternativa raonable.
0: I el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica vol impulsar la primera agrupació d'oficines de justícia a l'Aran. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
16: El conseller Ramon Espadaler s'ha aprovat a la Val d'Aran, com ja havien fet la resta de consellers del govern de la Generalitat, per oferir millores a aquest territori, així com potenciar les relacions entre màxims representants catalans i aranesos. En aquesta trobada ha parlat de la intenció d'impulsar una agrupació d'oficines de justícia al territori. La proposta planteja agrupar les oficines de justícia al municipi de Naut Aran, que gestiona Garòs, Arties, Gessa, Bagergue, Salardú, Unya, Tredòs, Baqueira i Montgarri, juntament amb Bussós, Les, Esbordes, Vilamós, Canejan, Bausen i Arres. En conjunt, l'agrupació donaria servei a prop de 5.000 habitants en matèria de justícia, de pau i de proximitat. Ho explica el conseller Ramon Espadaler.
17: Perquè els hi posem assistència tècnica, perquè permet mantenir la figura del jutge i jutges de pau in situ en el seu municipi i té un suport tècnic que, d'altra manera, doncs, se'ls hi dona des dels ajuntaments moltes vegades, però els ajuntaments també s'alliberarien d'aquesta part, d'aquestes hores de tècnic que se'ls ha de dedicar a la justícia de pau.
16: Entre d'altres actuacions, permetran facilitar l'accés a tràmits del registre civil, l'obtenció de certificats oficials, la connexió amb els tribunals mitjançant videoconferència o l'accés a serveis complementaris com l'assistència jurídica gratuïta, els mitjans adequats de solució de controvèrsies i l'atenció a les víctimes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino.
18: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro. Un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
19: L'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
18: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
20: Crec que anem a la mateixa direcció, que més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control. Aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen.
18: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro.
21: A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
22: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia El retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
21: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, el Barça de futbol sala té la segona oportunitat per emportar-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts va forçar el quart partit després de superar els Blaugrana per 5-4. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1 i en cas de derrota encara tindrien un cinquè i definitiu partit a casa per guanyar la Lliga. L'entrenador del Barça admet que l'equip té ganes de refer-se i aixecar el títol aquesta nit.
3: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
4: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
2: I ara mateix a Igualada s'està celebrant el títol de l'Hockey Lliga assolit pel conjunt arlequinat. Feia 29 anys que el conjunt de l'Anoia no guanyava aquest trofeu. Una fita que van assolir després de superar el Liceu en el cinquè i definitiu partit abans d'ahir. En bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la fins ara capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora el fitxatge de l'escorta de Bescanó.
5: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
2: D'altra banda, la sisa joventut ha confirmat la baixa d'Adam Hanga, qui no continuarà el curs vinent al club de la Badaloní. Una penya que també ha confirmat que el curs vinent tornarà a competir a la Basketball Champions League. Encara a l'ACB, el Quinzenars Manresa ha fitxat el català Eric Vila, qui prové del Gran Canària. Es tracta d'un aler pivot de 2,09 metres i que és perillós des de la línia de 3. En futbol, els equips catalans masculins de la primera i segona federació ja coneixen els seus rivals pel curs vinent. A la tercera categoria, Nàstic, Europa i Sant Andreu competiran contra històrics com el Saragossa, el Múrcia o l'Osca. Mentre que a la quarta divisió, Reus, Terrassa, Barça Atlètic, Olot, Manresa, Girona B i Espanyol B, entre d'altres, se les veuran contra els conjunts de la Rioja, Navarra i Aragó. Precisament, un d'aquests equips, el Reus, ha anunciat que Edu Albàcar és el nou entrenador roig-i-negre.
6: Reus dins del camp té que ser un equip reconeixible, amb un ADN i molt competitiu. Quan vegin el Reus han de sentir orgull i un equip que se'l deixa tot el camp. Agafar el relleu del Marc Carrasco és un repte personal. Sé que ha fet molt bé les coses i la intenció és donar-li continuïtat i ajudar a millorar aquest equip i aquest club.
2: I a la tercera federació, el Badalona ha fet oficial el fitxatge de Genís Sampietro com a nou entrenador. Fins ara havia dirigit el Vilanova, equip amb qui havia disputat el play-off d'ascens a la segona federació. I un darrer apunt en waterpolo, Lali, perquè l'Astralpul Sabadell ha incorporat Martina Tarré, portera que prové del Club Natació Sant Andreu. És un fitxatge estrella i un cop sobre la taula del conjunt vallesà, perquè s'ha reforçat amb una de les millors porteres del món.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilau, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
9: Orgull de L, orgull de G.
10: Orgull de B, de T, de I.
9: Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
10: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
12: El diccionari TermCat.
13: 40 anys, 40 paraules.
14: 1987. Espagat.
15: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
16: Jordi Bové, director del TermCat.
17: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el TermCat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
18: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
19: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 25 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que un incendi a Sant Quirze Safaja crema 16 hectàrees de bosc i obliga a confinar la població durant 7 hores. Sant Feliu comença la reforma de la plaça Josep Humbert Ventura amb la delimitació del perímetre i una protesta de la plataforma opositora. L'entitat ecologista ADENC formalitza el recurs contenciós administratiu contra la variant de Sant Feliu.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que al Moianès un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. I és que la proximitat de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant 7 hores. 40 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris van treballar per controlar les flames des de 2:15 fins a 8:00, quan el foc va quedar estabilitzat, tot plegat en una zona de cingleres que dificultava la tasca dels bombers. Un foc a poca distància del poble que va obligar a confinar la població de tot el municipi per seguretat. Joan Reyes, sotsinspector de bombers i cap de la intervenció, explicava que van poder estabilitzar el perímetre del foc cap a 8:00.
2: El foc s'ha donat per estabilitzat fa escassos 10 minuts. Ha sigut un incendi començat a 2:15, però aproximadament, s'ha declarat aquí a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
0: Els primers moments van ser els més crítics de la jornada. La preocupació va augmentar quan les flames van agafar direcció Puigdolena, on hi ha un centre de menors. Carles Lupiáñez és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
3: Inicialment hi ha hagut bastant caos perquè la gent veia les columnes de fum i la direcció del foc no estava clar. Estava molt a prop del nucli urbà, del casc antic del poble. Després sí que és veritat que ha canviat la direcció i el fet que hi hagués el confinament. Això també ha creat nerviosisme. Hem avisat a la població de que era un confinament per precaució i també per evitar que la gent estigués al carrer i afavorir el trànsit de Mossos d'Esquadra, de bombers, d'ADFs, de personal que estigui per l'extinció del foc.
0: Els agents rurals estan investigant l'origen del foc. Aquest es va donar en una parada d'autobús pròxim al càmping Lilla i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
3: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
0: Durant la nit, els bombers han continuat treballant en el foc per evitar cap revifalla i aconseguir donar-lo per controlat. Avui mateix han començat els treballs de delimitació a la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu. És el pas previ abans que el dia 29 de juny comenci la reforma integral d'aquest espai central del municipi. Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme, detalla quines són les tasques que s'estan fent actualment i els dies posteriors.
4: Bé, ara el que s'ha fet sobretot és la senyalització i la delimitació de la primera zona d'actuació, que és la plaça gran i la petita, deixant un pas perimetral per persones. Per fer això hem hagut de reobrir el trànsit al carrer Joan Maragall per donar accés a veïns i a l'aparcament municipal.
0: Aquestes primeres tasques d'implantació continuaran de cara a demà i la resta de dies, tot plegat per deixar el recinte lliure abans del dilluns 29 de juny, quan entri a la plaça la maquinària per començar els moviments de terres.
4: Suposo que demà ja començaran a... que algun mobiliari urbà també ha començat a moure avui. Són tasques d'implantació, veureu que demà van movent bancs, segurament... amb papereres dintre el perímetre, que també hi són, i podria ser que comencessin a moure els fanals, i a la setmana que ve entrarien en maquinària. Començaran ja a fer el piconatge, petites rases, moviment de terres, l'arbrat...
0: Unes obres que han estat envoltades de debat ciutadà. Ahir al vespre, desenes de persones es van aplegar a la mateixa plaça en un acte, en una concentració convocada per la plataforma en defensa de la plaça. L'acte, conduït per la cantant local Núria Berenguera, va servir perquè diversos veïns sortissin a llegir manifest i proclames reivindicant les virtuts de l'actual model de l'espai. Escoltem a Montse Serra, veïna en contra de la reforma de la plaça.
5: Ahir moltes persones del poble vam assistir a l'acte convocat per la plataforma en defensa de la plaça. L'acte va ser conduït per la Núria Berengueres, que és una cantant d'havaneres local, i diverses persones vam sortir a llegir manifestos i proclames en defensa de la nostra plaça. En Francesc Serrats va glosar les virtuts de l'actual model de plaça. La Núria Berengueres va llegir un text en defensa de les tradicions locals que li havia fet arribar a la Montserrat Vilalta. La Rosa Maria Santa Creu va parlar dels records de petit amb la seva mare a la plaça. I jo mateixa vaig llegir una glosa de la plaça de Sant Feliu de Codines, escrita pel dramaturg i director Ignasi Roda, persona fortament lligada al nostre poble i que se l'estima. En acabat, vam fer una bona xiulada i amb la Noemi Cala, cantautora local, vam cantar No serem moguts, com a himne de resistència fort al front al desgavell que ens volen fer a la plaça del nostre poble.
0: Amb les tanques col·locades i gairebé tot a punt perquè entri la maquinària pesant, Sant Feliu de Codines enceta avui 4 mesos de canvis profunds al centre del poble. L'entitat ecologista ADENC ha formalitzat aquest mes de juny la demanda del recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de l'obra de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines. Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit pesant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altaió és membre de l'ADENC. Detalla els principals motius.
6: Bé, el contenciós administratiu l'hem presentat bàsicament per dos motius. Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus i, sobretot, més enllà de la implicació directa de Sant Feliu de Codines, perquè aquesta tramitació irregular ens temíem que podia ser utilitzada en altres espais, en altres actuacions de la Generalitat de Catalunya, i fa poc n'hem tingut la comprovació directa també. Per tant, és un contenciós que, com deia, més enllà de l'afectació directa a Sant Feliu, l'hem interposat en caràcter preventiu perquè la tramitació no es convertís en una tramitació tipus, que des del nostre punt de vista és absolutament irregular. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí i de Gallifa i més enllà, entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny. De fet, la funció aquesta connectora, fins i tot el mateix pla territorial metropolità, ja la posava de relleu i entenem que hi havia mesures que s'havien d'adoptar i que no s'han adoptat en el que és pròpiament el projecte i, per tant, doncs, aquesta consideració per nosaltres també té és un aspecte destacat.
0: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç de Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de l'ADENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals, tot i que confien que la justícia els acabarà donant la raó.
6: Des de la nostra perspectiva, evidentment, n'esperaríem una resolució positiva des del nostre punt de vista, però, clar, això no depèn de nosaltres, depèn del tribunal, del jutjat contenciós administratiu. Ens desplau enormement haver hagut de presentar aquest contenciós perquè teníem l'esperança que en la mateixa tramitació, en la via administrativa, hauríem estat capaços de reconduir una mala praxi per part de la Generalitat. malauradament no ha estat així, i en el cas que hi hagués una estimació, una resolució positiva d'aquest contenciós, evidentment això podria comportar conseqüències en el que és l'execució del projecte, que podria ser que aquesta tardor propera ja s'iniciés. Nosaltres tenim clar que aquest és un... Primera, que la millora, la necessitat d'actuar per atenuar el pas de vehicles pesants per dins del casc urbà de Sant Manà, de Sant Feliu, era una intervenció més o menys necessària. Es podia haver abordat de maneres molt diverses. El que també tenim clar és que aquesta és una actuació que portem pràcticament gairebé 20 anys, del qual 20 anys que em va aparèixer el primer estudi informatiu, i que la lentitud amb què s'ha tirat endavant aquesta actuació recau, la responsabilitat d'aquesta lentitud recau exclusivament en la Generalitat de Catalunya, no recau pas en les accions administratives o judicials, contencioses administratives que nosaltres hàgim pogut impulsar, i que a nosaltres ens costa entendre que després de 20 anys s'hagi hagut de fer, s'hagi hagut de tirar endavant en aquesta actuació amb aquest frau de llei que nosaltres considerem que s'ha fet. Per tant, ens agradaria que el contenciós ens donés la raó, tot i que, com deia abans, ens desagrada haver-nos de convertir nosaltres, convertir l'ADENC en la part que sembla que pugui posar dificultats sobre una actuació que pot tenir, que podria tenir un consens molt més ampli del que ha tingut fins ara.
0: Davant d'aquest moviment de l'ADENC, el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, Manel Rodríguez, ha confirmat que l'ADENC els va notificar el recurs de primera mà, però assegura que es tracta d'una al·legació procedimental de la Generalitat. Segons Rodríguez, l'inici de les obres de la variant no perilla.
7: No crec que tingui afectació amb el que és l'inici de l'obra. Vale? Al final, doncs, ells tenen un posicionament, el porten davant d'un jutge, i ells mateixos estimen que fins aquí any, any i mig no hi haurà resolució. No et saben ni si és favorable o no, eh? Vull dir, això... Ells aleguen un tema de procediment, però bé, des de la Generalitat tampoc hem rebut cap informació contrària.
0: Mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs. La Emma Calo fa un balanç positiu de la nit de Sant Joan a Sant Feliu, i és que per cinquè any consecutiu el CAU ha estat l'encarregat d'organitzar la revetlla al parc de Can Xifreda, aconseguint un sold out i omplint l'espai de persones amb ganes de celebrar la nit més curta de l'any. Jana Galimany, membre del CAU, destaca la gran resposta del poble.
8: La veritat és que en general en fem una valoració molt positiva. Han estat molts dies de preparació, organització i feina perquè tot sortís bé, i veure el parc ple de gent gaudint de la festa va ser la millor recompensa. Vam aconseguir fer sold out i va haver molt bon ambient durant tota la nit. I la gent es veia que tenia moltes ganes de passar-s'ho bé i celebrar Sant Joan al nostre poble. Sí que és cert que durant una estona vam tenir algun problema tècnic amb la música, cosa que ens va saber greu i demanem disculpes, però es va poder solucionar i la festa va poder continuar.
0: La festa es va desenvolupar en un ambient molt festiu i respectuós a l'interior del recinte, tot i alguns incidents a l'exterior que no van anar més. Més enllà de la celebració, la revetlla del Macalo té un rerefons solidari. Part dels beneficis recaptats es destinaran a finançar el projecte de voluntariat dels joves del CAU.
8: A més, ens fa molta il·lusió explicar que els beneficis de la festa es destinen, d'una banda, al projecte de voluntariat que durem aquest estiu al Marroc amb Mano d'Àfrica, per tercer any consecutiu, i d'altra banda, a l'agrupament Escolta Macalo per poder continuar durant molts anys organitzant activitats i projectes pels infants i joves del nostre poble.
0: Una iniciativa que, a més, garantirà la viabilitat econòmica del CAU per continuar impulsant activitats al municipi durant tot l'any. Viatjar per 60 anys de música catalana a través de l'emoció i el cant coral. Això és el que proposa la Coral Guisla de Caldes de Montbui per demà divendres 26 de juny. Un concert on uneix forces amb la Coral Font d'en Fargues en una actuació titulada D'un temps, d'un país, 60 anys de música catalana. La formació calderina, nascuda a principis dels anys 80, es troba en un moment de plena revolució musical. I és que després d'una llarga trajectòria centrada en la música clàssica i el Renaixement, l'arribada del nou director, en Jordi Gurí, els ha fet fer un salt cap a ritmes molt més actuals. Manel Sánchez, membre de la Coral Guisla, reconeix que adaptar-se a la música d'avui ha estat tot un repte.
9: I aleshores, doncs, amb en Jordi Gurí, el que estem fent és música més actualitzada, més actual. Uh-huh. Per exemple, abans no havia cantat gaire mai, doncs, el Xerango, els Catarres, o Cas Grasses, etc., que és el que cantarem ara. T'hauria de dir que, a veure, el canvi és una mica difícil. El canvi representa una certa transició de la coral, de cantar d'un estil a cantar un altre, perquè la música del Renaixement i la música clàssica catalana, la tradicional catalana, doncs té un ritme doncs més, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, més quadrat.
0: Aquest canvi de xip cap al pop-rock català no el faran sols, però a la cita les dues corals cantaran juntes al mateix repertori sota la direcció de la Marta Finestres i el mateix Jordi Gurí, una col·laboració musical que ha exigit mesos d'assaig individuals i trobades conjuntes, però que dalt de l'escenari provet una potència acústica poc habitual. El repertori de la Vetllada farà honor al títol del concert. Els assistents faran un viatge nostàlgic que començarà amb temes històrics de Raimon i que acabarà amb temes actuals dels Catarres o d'Oques Grasses, tots ells adaptats per coral. Des de l'entitat busquen que el públic vibri i canti amb ells.
9: Vibrar. Identificats en la música, viure un moment d'emoció, etc. Perquè ja recordaràs si ja hauràs vist els concerts aquests del Camp Nou, que tothom canta, i els concerts doncs, que feia i que estem acostumats doncs, de Llach, d'en Raimon, etc, que tothom, o ara de Bruce Springsteen, etc, que la gent va a sentir, però va a cantar. El qual vol dir que la gent va a participar. I això és el que esperem d'aquí una mica també.
0: La cita, que és divendres 26 de juny a 8:45 del vespre a la Sala Noble de Can Rius, i l'accés funcionarà amb el sistema de taquilla inversa, de manera que cada espectador podrà fer una aportació voluntària per donar suport a la continuïtat de la música coral. Aquest passat dissabte, el col·lectiu va aconseguir reunir totes les generacions que han passat per l'entitat en els seus 20 anys d'història. Va ser una festa de germanor a Can Buixó, que més tard es va obrir tot el públic. En total, unes 60 persones van participar d'un dinar on van coincidir membres de les 6 etapes que ha tingut el col·lectiu des de la seva fundació. Precisament, un dels moments més emotius va ser el retrobament. L'actual presidenta del col·lectiu, l'Anna de Riquer, destaca el valor d'aquest moment.
10: Jo penso que va estar molt bé, també al final, perquè al venir com a mínim algun representant de cada generació, vam poder fer, bueno, vam bufar les espelmes doncs, tots els presidents de cada generació, que també va ser guai, cadascú va fer doncs, un discurs, va parlar la Gemma, va parlar la Caral Sanz, la Marta Vilardell, que va ser la presidenta del Pebre Encesa, que és la generació anterior a la nostra. Uh-huh. Vaig parlar jo com a presidenta del col·lectiu Fulflama d'aquesta generació, va parlar el Bogunyà, el Miquel Bogunyà.
0: Després de bufar les espelmes, la celebració es va obrir a tot el poble, una festa que va tenir un tancament curiós. Es van quedar sense llum abans d'hora. Però, tot i les anècdotes, el 20è aniversari ha servit també per reivindicar la feina que fan els joves de l'associació.
10: Que va ser una bona festa per commemorar també tota la gent que vulguis o no, fem les festes perquè ens ho passem bé, però, ostres, també fem les festes per l'altra gent, i si no ho organitzéssim, no hi hauria ningú que fes aquestes festes, i també penso que és una bona manera doncs, de poder donar peu a que la gent celebri les coses d'aquí Sant Feliu, perquè si no tens festa d'aquí Sant Feliu has d'agafar el cotxe sí o sí. I això són coses que jo crec que bueno, d'entre totes les queixes que tenim per qualsevol cosa, pel soroll, la música, l'alcohol, el no sé què, crec que és un punt molt a favor i penso que també s'ha de valorar una mica la feina que fem i la feina que ha fet absolutament tothom des dels inicis del col·lectiu, perquè al final organitzes tu la festa, la muntes tu, la desmuntes tu, que està molt bé venir a consumir, però hi ha molta feina darrere i penso que a vegades queda una mica també invisibilitzada.
0: Una feina que dues dècades després continua sent el motor de la festa i de la cohesió juvenil a Sant Feliu. I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

0: Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, persones humanes dotades de sobrada intel·ligència i de la sensibilitat necessària com per decidir quina és la música que voleu escoltar. Gràcies, doncs, per escollir-nos. Intentarem no defraudar-vos. Salutacions i abraçades refrescants de Belén Lozada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, persones humanes que gaudim del privilegi de compartir amb vosaltres tot de músiques meravelloses que ens arriben constantment a la nostra discoteca. Avui, en aquesta última edició de factura estàndard de la temporada, que en la propera anirem ja amb els programes de resum, les dones tornen a ser protagonistes com a part important de les propostes que us tenim preparades. Començarem el camí a Occitània amb un deliciós quartet de polifonies femenines autòctones amb tons contemporanis. Després, cap als Estats Units amb un cor de 10 dones que interpreten amb mestria polifonies euroasiàtiques. En la secció Tot Terreny anirem primer a Eslovènia amb un septet que incorpora sons contemporanis al folk autòcton. Tot seguit cap a Dinamarca amb un trio que rescata antics tresors del folk nòrdic. I des de la ciutat italiana de Trieste, un quartet que remena amb passió el septà, gènere tradicional de Bòsnia i Hercegovina. Conclourem l'edició amb la unió d'un quartet belga que arreplega les seves forces i el seu talent amb un cor polifònic femení de Geòrgia. Anem ja, doncs, amb la presentació d'un àlbum meravellós que ens permet acostar-nos de nou a les tradicions polifòniques dels nostres cosins germans occitans. Si fa només unes setmanes vam xalar intensament amb el duet Cocanya, avui toca fer-ho amb el deliciós quartet A Agut, autores de Trama.
1: Так.

Trama, una joia d'àlbum de les occitanes a Agut, del qual acabem d'escoltar quatre precioses polifonies sense interrupcions. A Ugan hi ha un pastor, la gallega Xota de Negreira de Vilamallor, Supon de Sant Jan i Salleiro. Carolín Sassal veu la música tradicional com a territori viu que cal explorar, recórrer i reinventar. Sempre ha viatjat, ha col·leccionat, ha conegut gent i ha teixit connexions entre veus, llengües i ritmes, construint un estil personal a la cruïlla de les cultures folklòriques i les textures contemporànies. El seu viatge l'ha portat des de les polifonies balcàniques de la Fanforale d'Uzbekistan fins a les col·laboracions a Mali i a l'Orient Mitjà, nodrint un enfocament sensible al cant col·lectiu, al ritme i a la tradició oral. Amb el disc Trama, del seu quartet a Agut, Sassal torna a les seves arrels occitanes amb un projecte que s'inspira en cançons de dones, records rurals i repertoris pirinencs, creant un diàleg amb percussió orgànica, sons elèctrics i paisatges sonors electroacústics. Al seu costat, Caroline està acompanyada per la cantant Miriam Leguen, la veu profunda de la qual porta la base tradicional, i Angelique Zaini, que aporta una dimensió pop i teatral a les seves actuacions. El percussionista Alan Bloom, format en percussió balcànica i mediterrània, desenvolupa un estil delicat i orgànic que sustenta el pols del grup. Junts teixeixen un potent viatge vocal i rítmic, enriquit pel treball sonor de Sylvain Malbran, que esculpeix espais sensibles entre la tradició i la modernitat. Us deixem amb altres tres perles de Trama, preciós disc de les occitanes a Agut, Passat de Man, Lo Paira do Novi i Muntanyes Regalades.

Continuem endavant amb aquesta edició de Messenger número 928, última de factura estàndard de la nostra 23a temporada en antena i prèvia a les 5 edicions de resum de les músiques més engrescadores que ens han acompanyat des del passat mes de setembre. Marxem ara cap a l'altra banda de l'oceà Atlàntic, tot i que a nivell musical continuarem en territoris sonors europeus i caucàssics. Kid Cow Women's Vocal Ensemble, cor polifònic femení de la ciutat californiana d'Oakland, s'acosta al mig segle d'història. El cor nascut l'any 1979, òbviament, ha anat variant la seva formació des d'aleshores, però tal com podrem comprovar amb l'audició de Colo, el seu nou disc, Kitka conserva els fonaments fundacionals que les han portat a sobreviure durant més de 4 dècades, tot mantenint un nivell aplaudit i valorat arreu del planeta. Aquests fonaments es trobem en les polifonies femenines, principalment les europees, gèneres diversos amb el denominador comú de la veu i de la tradició, factors que es repeteixen a Colo, si no anem errats, 18è àlbum de les californianes. Per començar, visitarem tres llocs d'Europa diferents utilitzant com a vehicle el més pur folclore. Letònia amb Ligo, Bulgària amb Lazarki i Ucraïna amb Dosk Dosk.

0: Poli.
1: Colo, vet aquí el nou treball discogràfic d'un projecte molt bregat, nascut fa 47 anys a Oakland, Califòrnia. A Kid Cowoman's Vocal Ensemble les van descobrir de més enllà l'any 2015 i vam repetir Ben Cofois el 2019. Amb aquest nou disc tornem a ser molt feliços perquè una de les coses que més ens captiven de Kitka és que passen totalment de tot allò que no sigui la veu femenina. I els que ens seguiu habitualment ja sabeu que tenim debilitat per les propostes minimalistes. No ens fa falta complicar-se amb instrumentacions. D'altra banda, perquè la selecció que Kitka fan de peces de diverses cultures euroasiàtiques, fonamentada en la diversitat d'orígens de les 10 membres del cor, tant de les que hi són ara mateix com de totes les que hi han passat abans i ja no hi són, és absolutament deliciosa i sense parangó arreu del planeta. Més enllà de la passió que les californianes inverteixen en el seu art, cal dir que tècnicament són absolutament impecables i respectuoses amb les tradicions folklòriques més pures dels indrets que ens conviden a visitar amb les seves interpretacions magistrals. Ens acomiadarem per avui de les californianes Kitka amb altres tres meravelles de Colo, el seu nou disc. Anirem a Còrsega amb Beni Sancte Spiritus, a Geòrgia amb Bato Nevis Naninà i de nou a Ucraïna amb Oi Jai Cebulo Iz Precivica.

0: Eclèctica, una secció de més enllà, on hi cap una mica de tot.
1: Seguim endavant en aquesta edició de Més Enllà, ara des de la nostra secció eclèctica i amb altres tres presentacions discogràfiques, en les quals, tot i no ser protagonistes exclusives, les dones hi tenen bona part del pes del projecte. Anirem primer a Eslovènia amb Mella, decedís d'una formació ben bregada en l'espai del folk contemporani i balcànic, Catalena, on trobem tres músiques i quatre músics que renoven amb entusiasme i gran qualitat els sons tradicionals de la seva terra mediterrània i balcànica. Són ja 25 anys els que el septet eslové viu en aquesta dinàmica clarament renovadora on l'antic i el contemporani van de la mà. Com sempre diem, un exercici ben profitós que està aconseguint arreu del planeta que les noves generacions no oblidin que el fonament de totes les músiques modernes és, inevitablement, la tradició musical atàvica de la humanitat en les seves infinites formes i estils. Catalena s'ha convertit en una de les veus que defineixen la música contemporània d'inspiració folk eslovena. Han actuat en importants clubs, sales de concerts i festivals a Eslovènia i molts altres països, captivant el públic amb actuacions en directe intenses i musicalment sofisticades. Per celebrar el seu 25è aniversari, gaudirem durant uns minuts amb tres peces fantàstiques de Mella, el nou disc de Catalena, Cafolaua, Lepa Vida i Plovi Mi Piovi.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.